0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Ibern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. Casa Babylon. El cap de setmana comença i

0: són al·lèrgiques al pol·len? Quin contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament és un dia més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
9: Quedeu com una de Girl Band?
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Dieu no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll.
10: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venit a escoltar el discurrito.
13: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Galatia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Uiqui, uiqui.
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez i el PSOE negocien a contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres. Sobre la taula, una data límit. Divendres és el dia que se celebra la sessió extraordinària del Congrés per validar els decrets de l'executiu. Inclouen mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Amb el simbòlic cas de la Mari Carmen ressonant encara als carrers, el president espanyol reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge.
2: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica sumar, neix pràcticament mort. Aquestes dificultats de l'executiu per tirar endavant aquests decrets evidencien més que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura. Repassem ara altres informacions en format breu, amb l'Agustí Serrat.
3: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que s'assumin a la protesta.
1: La Generalitat es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i s'ofereix a adquirir-ne mitges amb persones de més de 40 anys. Ho ha anunciat Salvador Illa al debat de política general. L'oposició, però, considera que són anuncis que no serviran per resoldre la crisi de l'habitatge i acusa el president de fer un discurs triomfalista.
3: Aquest dimecres es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i el conflicte continua obert. Els veïns i les autoritats de la ciutat autònoma demanen agilitzar els tràmits per expulsar els migrants, mentre que el govern espanyol reclama un esforç a les comunitats per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats.
1: Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts d'altres. Les pluges torrencials d'ahir van provocar inundacions i una jornada caòtica tant a les carreteres com al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Els bombers van atendre més de 850 avisos en una jornada en què diversos municipis del litoral i prelitoral central i a l'Empordà hi van arribar a caure més de 100 litres per metre quadrat. A Barcelona es va tallar la ronda de dalt durant hores perquè s'havia inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro van quedar afectades. Tot i que avui el servei es reprendrà amb normalitat, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, reconeixia a 3Catinfo que caldrà repensar algunes actuacions a la xarxa.
4: No es poden fer actuacions del reforç dels pous de bombament, poder evitar i treballar més aquests punts on han entrat, que tinguin més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de del que ens ha funcionat durant molts anys, però hem de fer introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
3: A Gavà van rescatar una dona i el seu nadó de 5 mesos atrapats dins el seu cotxe després que els arrossegués una riera, i a Sant Cugat del Vallès molts veïns, especialment a la Floresta, han hagut de marxar de casa seva perquè l'aigua ha arribat a 1,5 metres d'alçada.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i també del partit amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest vespre a la pista del Pau Grec en la primera jornada de l'Eurocup.
3: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1, la Lamine Yamal ha fet 2 gols i l'han triat MVP. El català Marc Pubill i el basc Nico Williams han fet els altres 2 gols. Fins a 5 jugadors del Barça han tingut minuts. A banda de Lamine, també han jugat Pau Cubarsí, Fermín, Pedri i Rodri.
1: En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no, i la Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Hem arribat ja al dimecres, meitat de setmana. Macià, posa'm una mica de música per ambientar la situació. Vosaltres recordeu la pel·li Pocahontas, no? Suposo, bon dia a tothom, eh?
6: Bon dia.
5: Benvinguts, benvinguts. Pocahontas, quan anava amb la canoa, i no irà a Sant Lovau Llarga a l'Alnato. Em vaig sentir així, sortint de Barcelona, perquè vaig veure tots els cotxes a la ronda de dalt. Espero que no hi haguessin moltes complicacions de cotxes malmesos. I també a Badalona. No sé si heu tingut mai la sensació de que esteu a punt de flotar amb el cotxe.
6: No,
7: perquè quan vaig arribar a la feina no plovia. Quan vaig arribar a la feina no plovia, quan vaig marxar seguia sense ploure. Per tant, va passar alguna cosa entremig que vam explicar al programa, però
6: no la vam veure.
5: Vaig acompanyar una mica a Badalona i em va dir: no et preocupis, que Elias, mig metre d'aigua, em va dir, pensa que tot això es neteja pel cotxe, et quedarà el cotxe fantàstic per sota.
7: T'explicaran.
5: Esperem que poguéssiu tornar tots a casa com cal. Engeguem el programa.
8: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, que ja hi tornem a ser. Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 30 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que després d'un dimarts de ruixats torrencials, avui el temps serà més plàcid. De bon matí hi haurà bancs de boira a les planes interiors i núvols a l'oest del país, inofensius. A la tarda tindrem estones de sol, però també algun ruixat al Pirineu, a les muntanyes de Prades i als ports. Les temperatures seran més altes. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Deltebre el sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà exactament 11 hores i 48 minuts.
0: Lara García, també, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Albert Serra, director i productor de cinema, ha dit això en una entrevista al diari Ara. Haver convertit els joves en idiotes ho fa tot molt més avorrit. No sé què en penseu.
0: Les paraules de Serra, que no ens deixen indiferents, segur que té molt a dir-hi d'aquesta frase, o sobre aquesta frase, Maiol Roger. Molt bon dia, Maiol.
2: Molt bon dia. Millor no fer cap comentari.
0: Ah, no?
2: No, millor que no, perquè és que l'Albert Serra té molt talent per les frases, però a vegades també s'ha de reflexionar sobre si sempre hem de tractar els joves com a idiotes o no, perquè d'idiotes n'hi ha tot arreu. I hi ha un llibre que ho descriu perfectament, que és de Nucci Ordine, que diu que en qualsevol número de persones X sempre hi haurà algú que és un inútil. Per Veus? Tant, els joves, els adults i a qualsevol lloc.
0: M'anava bé el teu comentari. A partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Mira, avui estarem al Parlament per parlar del debat de política general, perquè avui tindrem les rèpliques de l'oposició. Parlarem amb Josep Rull, amb la portaveu del govern Sílvia Paneque, Oriol Junqueras i una mica amb tothom qui passi per allà, per dir-ho d'alguna manera, recollint el pols de la política catalana. També anirem a Madrid per veure com s'està reaccionant el decret d'habitatge o els dos decrets que va proveir el govern espanyol. Parlarem amb el ministre Ernest Urtasun i també farem després secció de benestar animal amb Evelyn Segura.
0: D'aquí uns moments, per cert, també recordarem una enganxada monumental d'ahir a Televisió Espanyola, l'Hora de la Uno, Mitjau Rondo i Míriam Nogueras. Ho escoltarem tot plegat. Aquest programa és un programa de novetats. Fa pocs dies que la tenim de col·laboradora amb les seves reflexions a Agnès Marquès i avui donem la benvinguda oficialment al Macià Closes, el nostre nou tècnic dels matiners de Catalunya Ràdio. Prepara't, Macià, perquè a partir d'avui també jugaràs a la dada Maria. Prepara't, perquè aquí també hauràs de participar-hi. Bé, tal i com està tot plegat, us proposo una manera d'arrencar el matí i ho faig jugant i recordant que no hauríem de perdre l'essència dels nens i nenes que vam ser. Na, na, na.

0: de començar el matí, sens dubte, aquesta és una de bona, la de Inner Circle amb Games People Play. I és que el 30 de setembre de l'any 2020 va morir el creador de Mafalda, Joaquín Lavado, més conegut com a Kino. I en un món emmalaltit on em sembla una mala idea, no em sembla una mala idea, millor dit, recordar una de les moltes reflexions que ens va deixar una nena irreverent, inesperada, que plantejava i planteja interrogants amb tot humor i gairebé sempre resulten incòmodes les seves reflexions. Per exemple, l'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. L'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. La Mafalda sempre ens fa falta, i més en un món que viu moments molt complicats.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Que anem avui, ja 5 del matí, pràcticament 12 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormia?
2: Doncs mira, avui tenim una d'aquelles històries que té suc. Douglas Carter ha sortit aquesta matinada d'una presó de Utah, als Estats Units, després de passar-s'hi 41 anys com a culpable d'un crim que ara resulta que probablement no va cometre.
0: I a més, la manera en què s'ha desvelat tot plegat és sorprenent, perquè crec que es podria haver fet abans. Expliquem-ho.
2: Ara ho expliquem. El bo d'en Douglas ara té 71 anys i va ingressar a la presó quan en tenia 30.
0: Mare meva.
2: Carter, Douglas Carter, havia estat condemnat pel brutal assassinat d'una dona l'any 1985. La dona resulta que era la tieta d'un excap de la policia, i això, ja veuràs, és bastant important per aquesta història. Ell sempre va defensar que era innocent i assegurava que la confessió que el va condemnar la va signar sota pressió policial. No només això, sinó que la sentència s'havia basat en el testimoni de dues persones que anys més tard van afirmar que havien mentit perquè la policia els ho havia demanat. Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
2: Ara amb el gir de guió s'ha tornat a analitzar unes mostres de sang trobades en una maneta d'una porta i a l'ADN del mànec d'un ganivet. I, oh, sorpresa, cap de les dues corresponia al bo de Douglas Carter. Ara l'han deixat en llibertat vigilada a l'espera d'un nou judici que se celebrarà l'any que ve. De moment, Douglas Carter pot reprendre el que estigués fent fa 41 anys, tot i que haurà de dur una turmellera. Sí. És a dir, que encara estarà sota vigilància policial. Mm-hmm. I també li impedeixen acostar-se a la família de la víctima, com si hagués tingut alguna cosa. I jo pregunto, surts de la presó després de 41 anys? I què és el primer que fas?
3: Home, jo em foto una cervesa.
2: Celebrar-ho, no?
3: Jo, el primer que faria seria una cerveseta fresqueta.
0: 40 anys tancat en un lloc per un crim que no has comès.
4: Et banyes al mar.
5: Sí, estava pensant en el mar.
0: Ah, sí?
5: Home,
0: sí,
2: jo te quedo vinga lluny, no?
0: Sí, és la que
5: va venir. Allà no li queda gaire bé. Doncs pues a un riu de parlar.
0: Increïble la història. Àlex Bosch, moltes gràcies.
2: Va, fins demà.
0: Adéu. Un minut, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor si tira endavant la nova recerca del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. Andreu Merino.
6: Els investigadors han tirat endavant un projecte per frenar els casos de metàstasi cerebral. L'objectiu és fer-ho a l'inici del procés, que és quan el teixit cancerigen és més feble. El mètode s'ha provat amb ratolins i també en mostres de metàstasi cerebral extretes de pacients. Més enllà de bloquejar la metàstasi, l'estudi parteix de la hipòtesi que també hauria de servir per evitar possibles recaigudes després d'una cirurgia. Ara mateix, l'estudi continua els seus passos endavant. Ja s'hi han sumat una vintena d'institucions de l'Estat espanyol, el Regne Unit, Alemanya, França i els Estats Units.
0: Un quart de 6 del matí, pràcticament. Tres bones notícies per començar el dia. El Batmòbil de la pel·lícula de Tim Burton surt a subhasta per 7 milions d'euros.
4: Sí, és un cotxe fet sobre el model de Chevrolet Impala, de color negre. Aquesta subhasta es farà el proper mes de novembre i tot apunta que el preu podria arribar als 7 milions de dòlars. Perquè tinguem una mica de referència, es veu que l'any 2023 ja es va subhastar un altre Batmòbil, que en aquest cas doncs, es va utilitzar l'any 1966, i en aquell moment es va vendre per 4,6 milions de dòlars. La subhasta també inclourà vestits, atrezzo i altres objectes de la producció de tota la història de Batman, tant en cinema com en televisió.
0: El govern vol controlar els hàbits digitals en les consultes pediàtriques. Ot Serra.
7: Amb l'objectiu d'evitar riscos i donar pautes a les famílies, es faran preguntes als menors de 15 anys als CAPs. De la mateixa manera que es fa amb qüestions com l'alimentació, també se'ls preguntarà sobre la seva relació amb les pantalles. Sandra Ruiz és la directora general de Societat Digital.
8: La idea és que qualsevol infant, entre els 0 i els 15 anys, a cadascuna de les revisions pediàtriques els hi faran un qüestionari. Doncs també començaran a introduir preguntes relacionades amb les addiccions a pantalles i amb l'ús i les hores que fan en aquests entorns digitals.
7: Aquesta acció forma part d'un pla de 67 mesures del govern. Entre d'altres, també hi ha la prohibició de la intel·ligència artificial generativa per als menors de 14 anys en equipaments públics com les biblioteques o en espais de lleure i activitats esportives. També destaca que se subvencionarà la introducció del català en videojocs.
0: I una rectoria de més de 400 anys de la Garrotxa es converteix en un centre de salut de referència.
5: Oh. A l'antiga rectoria de Sant Esteve de Llémena, un edifici de pedra de més de 4 segles situat a la vall de Llémena, la Fundació Internacional de l'Artrosi i Osteoporosi ha inaugurat un nou espai dedicat a la salut osteoarticular. L'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i institucions per desenvolupar iniciatives...
0: Què?
5: Que m'ha posat un eco.
0: A veure, espera, a veure, sí.
5: Ai, l'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i institucions per desenvolupar iniciatives de prevenció, formació, recerca i acompanyament. La intenció també és recuperar la vocació d'acollida que havia tingut aquesta rectoria i convertir-la en un espai obert on el pacient tingui un paper actiu en les seves decisions relacionades amb la salut. M'ha encantat.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que passen ja pràcticament 3 minuts d'un quart de 6 del matí. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. I és que tal dia com avui, un 30 de setembre del 1967, es llançava la primera emissora de ràdio pop al Regne Unit. Marta.
5: Sí, era la BBC Radio 1. Era una emissora que es va establir com a successora del programa BBC Light, que havia estat emetent música i altres programes des de final de la Segona Guerra Mundial. La nova emissora va néixer, doncs, com a resposta directa de les emissores de ràdio pirates, que en aquell moment, doncs, havien estat il·legalitzades pel Parlament del Regne Unit. Avui en dia continua sent una de les emissores de música més influents del món i el primer disc que va reproduir és aquest que sentim, Flowers in the Rain, de The Move.

0: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Molts moments de televisió que volem recordar ara mateix amb tots vosaltres, perquè la periodista Àngels Barceló ha passat per BTV.
2: Sí, ha passat pel programa Bàsics, on ha explicat el plaer de tenir l'agenda alliberada de responsabilitats.
3: Retrobant la vida, descobrint que hi ha vida fora de la informació i fora del periodisme. Jo portava, des de que vaig començar a TV3 amb 20 anys, fent un programa diari en directe, tret de dos pauses de caps de setmana, però sempre fent un programa diari en directe, de diferent intensitat, a l'últim de molta intensitat, i clar, poder disfrutar dels horaris que jo vull decidir el que faig i quan ho faig, per mi ha estat una troballa. Jo això no ho havia practicat mai. Vist des de fora, una premsa com era capaç de portar aquell ritme, ja no tan sols per les hores de son, sinó per l'atenció, per la responsabilitat, per la pressió. No ho entenc, per això ara sóc tan feliç.
4: Àngels, com et planteges els propers mesos?
3: Pues no sé. Vivint.
4: Redescobrint la vida, no?
3: Redescobrint la vida, pues, gestionant la meva agenda, que jo fins ara tampoc, com que no tenia agenda perquè només treballava, doncs gestionant la meva agenda, no, escoltant propostes, però sense pressa.
1: És que Àngels Barceló porta molts anys treballant moltíssim i dirigir, conduir un programa com el de la SER, com l'Hoy por Hoy, no ha de ser gens fàcil, no. I mare ha de sacrificar les 24 hores del dia dedicada a la feina. Acabes aquesta etapa de la teva vida i te n'adones que no has tingut pràcticament temps per res. Li deu explotar el cap. Per tant, celebrem que tingui temps per ella.
2: Quin canvi.
1: Merescudíssim, sens dubte. I no sé si ho va veure, però hi va haver una bona enganxada a la hora de la 1.
2: Sílvia Inchaurrondo i Míriam Nogueras van xocar en directe quan parlaven, doncs, del decret d'habitatge.
5: I que l'administració se hace cargo de los gastos ya está incluido en ese real decreto. Que si ya hemos visto...
6: No. No es verdad,
5: si hemos visto
6: no
5: lo que están negociando.
6: No,
5: en todo
6: no,
5: caso, señora Nogueras, le emplazo
6: en otro momento, a otra entrevista, porque si no me lo tomaría como una falta
5: de respeto, donde usted responde a las preguntas que yo le planteo.
6: Me gustaría explicarle que no es así la afirmación.
5: Disculpe un segundito.
6: Que yo no conteste lo que usted quiera que yo conteste no quiere decir que no le conteste.
5: No,
6: y me gustaría explicarle, ojalá algún día pueda hacerlo, porque este Real Decreto no incluye esto. Le
5: gracias por
6: estar 3 minutos hablando.
5: Presencia.
6: Usted, la respuesta que le doy no le gusta.
5: No. Gracias, señora Nogueras.
6: Que tenga
5: gracias
6: buen día.
5: Por haber participado aquí en la hora de
6: a
5: la
6: 1.
5: Vamos a seguir avanzando.
1: M'encanta perquè estan totes dues durant un minut xerrant totes dues.
2: Uf, això és insuportable, també t'ho dic.
1: Això la televisió, l'espectador, no ho agraeix,
2: no.
1: Precisament. I Ferran Adrià va visitar la Revuelta.
2: El xef ha recordat la seva època a Eivissa quan era jove.
7: ¿Hasta dónde llegaste de estudios?
8: No, yo me piré a los 16 años, 17 años.
7: Graduado escolar y pa casa.
8: Me fui a Eivissa de juerga.
7: ¿Juerga?
8: Es que la Eivissa de ahora no tiene nada que ver con los... De los 80, ¿sabes? No.
7: ¿Cómo era?
8: Los que...
7: Hostia. ¿Qué hiciste allí?
8: Nada, esto es un juego de niños.
7: ¿Qué hiciste? Es un juego de niños.
8: Pero
7: mayor,
8: ahora Eivissa. El juego de niños.
7: ¿Tú ibas?
8: En el año 80, bueno, que yo le dije que era serio.
7: ¿Un calzoncillo todo el día?
8: La gente no dormía.
7: ¿Orgías?
8: La gente que trabajaba, ¿eh?
7: ¿Orgías gordas?
8: También había. Sí, para que te voy a mentir.
7: ¿Cada cuánto ibas tú en orgía? ¿Cada...?
8: ¿Eh?
7: ¿Eh?
8: Ocurría cada día, pero...
7: Pero perdón,
8: depende el de eso, me dejan entrar o no.
7: Sí, ¿tú estuviste del 80 al 89 a Follis, que vivo?
8: No, que 89. Estuve 6 meses porque me echaron.
7: Ah, ya.
8: 6 meses,
7: ¿eh?
8: Sí, pero...
7: Te fuiste a trabajar, supongo, pero luego te viste, digamos...
1: Ferran Adrià, Murgies a Eivissa, ¿eh?
2: Déjalo.
1: Sí. Picant la porta, traient el cap. Hi ha algo...
2: Quina vida, tu.
1: I venga. Que allà amb personetes podríem fer una orgia aquí a l'estudi un dia.
2: Per la porta de... Què ha passat aquí? No.
1: Recuperem l'essència eivissenca.
2: Potser aquí no. Si anem a Eivissa, ja parlem.
1: Ah, escolta, molt bé que compres una orgia, Marta.
2: No, i et compro de moment el viatge a Eivissa, però aquí no, aquí està bé el que estem fent.
9: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: 7 minuts, arribem a 4:45.
2: No tenia res.
1: Vinga, va, que estar-hi vol ploure. Espero que avui no. Obrim la revista del Cor dels Matiners, la minissèrie sobre Rocío Jurado acaba el rodatge i ja sabem el repartiment complet.
10: Como una ola.
1: L'amor llegó a mi vida, l'ara explica.
10: Como una ola.
2: si vols, t'ho explico jo.
1: Ah, va, doncs sí, la Marta millor després de l'orgia.
2: Vinga. La producció de Movistar Plus i Radio Televisió Espanyola tindrà 4 capítols i recorrerà doncs, diferents etapes de la vida de Rocío Jurado i Chloe de la Rosa, Carmen Raigón i Susana Córdoba seran les que es posaran a la pell de la més grande en diferents moments de la seva vida. Aquest repartiment també inclou Martiño Rivas com a Pedro Carrasco i Miguel Hermoso com a Ortega Cano. La sèrie compta, a més, amb 2.000 figurants, 66 localitzacions diferents i, atenció, perquè es podria estrenar a finals d'any.
1: Per favor, em vull casar també amb Martiño Rivas. És que, de veritat, quin home. Ah, no comenteu res de Martiño Rivas?
2: Jo t'anava a dir que tenia moltes ganes de veure això de la Jurado, però bueno, si vols parlem de Martiño Rivas, favor. Que està molt bé també.
1: No, no, parlem de Carlos Latre, que ha parlat per primera vegada sobre el seu divorci.
2: Carlos Latre i Yolanda Marcos han estat junts tota la vida, més de 30 anys. Després d'una primera ruptura i una reconciliació que no ha arribat a bon port, acaben de confirmar que han tornat a trencar i que aquest cop és definitiu. Han decidit signar els papers del divorci. En una catifa vermella li han preguntat si continuen, però treballen plegats. Recordem que ella ha estat sempre la seva mànager i aquesta ha estat la resposta que ha donat l'altre.
7: Sí, sí, sí. Llega a mi oficina, llevamos 28 años juntos y ojalá lleguemos 29 más. O sea que respeto, cariño, amor y verdad, que es lo más importante.
1: Vinga, i aquestes hores del matí, quan amb 5 minuts arribem a 6:15, volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que va fer una defensa que els petits propietaris puguin continuar fent servir l'habitatge com a fórmula d'estalvi.
11: El nostre estalvi ha anat a la nostra propietat, a les nostres cases, s'ha convertit també en un suplement a les pensions que hi ha, que són pensions molt baixes, i criminalitzar tot això és fer aquest xantatge que nosaltres combatim i jo crec que hem de seguir defensant això, seguirem defensant això i estic convençuda que al final tant de bo el seny acabi imposant-se i aparquem tots aquesta dèria dels missatges reduïts i surrealistes i ens fotem les piles.
10: El Ricard i la Maria Fernández Noguera volien catalanitzar els trens d'alta velocitat i passa això.
12: I el que sí que s'ha fet també visible és l'alteració als trens. No circularan Maria Fernández Noguera.
13: Hi ha 9 trens d'alta velocitat operats per Renfe, Aves...
10: A la tarda, el Francesc Garriga va juntar l'Eloi Vila i l'Albert Tom. L'Eloi havia treballat amb l'Albert, el convidat, i ara ha sigut l'Albert qui ha anat al Quanta Guerra i al cotxe.
14: Sí, com va ser això de trobar-te un ex-company de feina?
15: Ah, no, bueno, es va haver de morir el meu pare perquè m'entrevistés. Sí. Això, el tanatori de Tadell, es va produir aquesta conversa, però jo sempre me'n fotia, entre cometes, del cotxe i dic... Hòstia, Eloi, dic, si no se t'ha mort un pare o una mare, veig que no fas entrevistes, tu, el cotxe, eh?
16: Sí, perquè quan va començar el cotxe, m'enviaves un missatge, allò, després de cada capítol.
15: I llavors es va morir el meu pare, i quan va venir el tanatori, a mitja abraçada, li dic a l'orella, dic, hòstia, ara ja em podràs entrevistar, eh, Eloi?
16: Ara ja puc pujar el cotxe.
14: Això al tanatori, eh?
15: Sí.
16: Sí, emocionats, amb llàgrimes als ulls.
14: Ostres, aquest moment no s'oblida, no?
16: Potent, sí.
10: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos es mostrava indignat amb l'acampada de la Puerta del Sol.
17: Pero estoy de las becarias que van a lloriquear porque no van a poder comprarse una vivienda, pues ahorra. Ah, que los sueldos son bajos, baja los impuestos, porque no piden la bajada de impuestos. La mitad del precio de una vivienda son impuestos, porque no piden que bajen los impuestos. No, porque los buitre, tu puñetera madre es buitre. Son una colección de imbéciles.
1: Els matiners. Mare meva, com està el panorama. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera. Enèrgica ben parlant, ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
18: Bon dia, matiners. Avui dimecres 30 de setembre, Mercuri entra a Escorpí i les converses poden començar a tenir una mica més de profunditat i intensitat. Amb aquesta energia no ens conformem gaire amb un estic bé. Volem saber què està passant de veritat. És un bon moment per investigar, fer preguntes i entendre què s'amaga darrere de les paraules. Però compta amb donar massa voltes a tot. Està bé tenir curiositat, però hem de vigilar de no muntar-nos una pel·lícula que realment no té sentit. Bon dimecres!
1: Intentarem no muntar-nos pel·lícules, doncs, a aquestes hores del matí, però sí que hem de felicitar a persones avui que fan anys.
2: Sí, avui felicitem Víctor Amela, periodista i escriptor, en fa 66. També fa anys Bryce F.
19: ¿Dónde están los trolls? Porque los llamáis vosotros así. Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
2: L'actor que interpreta Paquita Salas avui en suma un mes i arriba als 38 anys. Per molts anys el productor, cantant i DJ Juan Magán. Ayer la vi bailando por ahí. En fa 48 i també bufa espelmes, 62, l'actriu i model Mònica Bellucci.
1: I, com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
19: Bon dia, matiners.
20: Maripau Huguet.
19: Com esteu?
20: Mite televisiu de TV3 i una dona optimista.
19: La cançó que a mi m'ajuda a aixecar-me d'hora i amb energia és la del musical Six, que es diu Ex-Wife. És una cançó que està plena d'energia i a mi m'agrada molt perquè la vaig ballar dins d'un gran musical que es va fer aquest any a l'escola de la Coco Comín. En la disciplina de clipboard vam muntar la coreografia d'aquest musical. I amb aquesta cançó, Ex-Wife, que són totes les ex-wives que va tenir el rei Enric VIII. Espero que us agradi i que us ajudi a aixecar-vos amb energia, perquè, clar, aquestes hores entenc que costa molt. Un petó molt fort, bon dia a tothom.
0: Els més matiners.

0: Oh, que avui hem anat tardíssim, per favor. Podeu recuperar la cançó que ens proposa Mari Pau Huguet, que és una cançó carregada d'energia. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 30 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades.
1: Sí, és un dels anuncis que va fer ahir Salvador Illa al debat de política general. L'objectiu és evitar casos com el de la Mari Carmen.
2: Un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
1: A més, la Generalitat també s'oferirà a comprar pisos a mitges amb persones de més de 40 anys que tinguin ingressos estables però que no arribin a poder pagar una entrada. Unes mesures que no han convençut els partits de l'oposició. Tots han qualificat el discurs d'Illa de triomfalista i allunyat de la realitat.
0: I mentrestant, el PSOE negocia contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar, inclou mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. La data límit és divendres, el dia que se celebrarà la sessió extraordinària del Congrés per validar aquests decrets. De moment, Junts, Esquerra i Podem, entre altres, no tanquen la porta a votar-hi a favor, però tampoc confirmen i volen esperar a veure el contingut del text.
0: Mentrestant, continuen la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid arribat també a Barcelona.
1: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya en defensa del dret a l'habitatge i han passat avui la primera nit en una concentració convocada espontàniament a través de les xarxes socials i de durada de moment indefinida. La majoria dels manifestants s'han mobilitzat a títol individual perquè no confien que aquests decrets que ara us explicàvem, aprovats avui pel govern espanyol, serveixin per millorar la situació. Un d'ells és l'Arteco.
3: Totes les lleis han sigut paper mullat, han trossellat aquest decret i ara ho acceptaran o no, però igualment, encara que acceptessin tot, seria com el decret que van passar amb el Covid. Suposadament no n'hi havia desnonaments. Li podem preguntar a qualsevol membre de qualsevol sindicat d'habitatge, continuaven havent-hi desnonaments. Llavors, potser és massa utòpic, no? Però volem fer canviar les coses.
1: També fan una crida als sindicats d'habitatge perquè donin suport a la mobilització.
0: Aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb la Lara García des de plaça Catalunya per connectar en directe i parlar amb aquest centenar de persones que estan acampant al centre de la ciutat. Els preus continuen pujant i la taxa d'inflació ja s'ha enfilat fins al 4,9%.
1: És el nivell més alt, més elevat, des de principis del 2023. Si en té bona part de culpa el preu dels carburants disparat pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Per combatre aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou, com a novetat, un tub a la pujada del preu del gas, a banda de prorrogar els descomptes dels combustibles fins a finals d'any. Pagesos i transportistes, però, diuen que n'esperaven més.
0: I encara sobre energia, la Comissió Europea avisa que les reserves de gas a Europa estan sota mínims.
1: Per això, de cara a l'hivern, demanen als països que estalviïn gas i també electricitat. Brussel·les descarta que hi arribi a haver problemes de subministrament, però sí que avisa que els preus es continuaran enfilant. Per això demana als governs que limitin la calefacció, per exemple, dels edificis públics, que paguin a la nit l'enllumenat dels carrers que ja estiguin prou il·luminats i, sobretot, que estalviïn electricitat a les hores punta del dia.
0: El Marroc tindrà per primera vegada en la seva història una dona com a cap de govern.
1: És Fatima Zahra El Mansouri, del Partit Liberal Autenticitat i Modernitat. El rei Mohamed VI li ha encarregat que busqui els suports necessaris per constituir un govern després de guanyar les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. El Mansouri era fins ara la ministra d'Habitatge i l'alcaldessa de Marràqueix.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut.
1: Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant. En parla el professor d'investigació del CSIC, Xavier Carol.
4: Les onades de calor que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja malalties cardiovasculars i respiratoris.
1: L'informe també alerta dels grans incendis que hi ha hagut a França, Espanya i Bèlgica, que han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres.
0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corrent.
1: El grup Manresà arrencarà el dia 30 d'abril de l'any que ve amb un concert a les escales de la Catedral de Girona en el marc del Festival Estrenes. Les vendes per aquest festival, les entrades, es posen a la venda demà.
0: Agustí, bona nit.
1: Vinga, bona nit.
0: Fins demà. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb els decrets d'habitatge en totes i cadascuna de les portades.
5: Sí, Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb dos decrets, diu La Vanguardia. I qui mira la lletra petita dels decrets és el periòdico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor.
6: Ho acompanyen d'una foto de portada on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Platja Catalunya amb almenys un centenar de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. El Mundo és qui en fa una interpretació més subjectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit

0: en el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: El rotatiu aposta per multiplicar la construcció de pisos per destinar-los a lloguer social si no volem viure en l'estrangulament de l'activitat econòmica i, en el pitjor dels casos, un esclat social.
0: Una opinió molt similar exposa el membre del comitè editorial del periòdico, Alex Salmon, creu que els decrets no resoldran res, sinó que les sortides passen per construir més habitatge, una part de lloguer social.
1: Salmon exposa que no és comprensible que un propietari decideixi rescindir el contracte de lloguer a un inquilí només per doblar-li la mensualitat i no per disposar del pis per una necessitat familiar.
0: Jorge Galindo, director del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, adverteix a El País que renovar automàticament els contractes d'arrendament pot fer que menys propietaris posin els pisos en lloguer.
1: També diu que cal definir molt bé què és un fons voltor, si no, potser s'estigui enviant el senyal a les empreses que més val no ficar-se en lloguer.
0: El Mundo critica que els decrets que planteja el govern espanyol generen inseguretat jurídica i tornaran, diu, a carregar contra els propietaris, inclosos els petits arrendadors.
1: I diu que Espanya necessita un pacte d'estat sobre habitatge, no una resposta improvisada a la pressió del carrer.
2: I sí, hem fet una repassada als articles d'opinió. Ara també toca saber què diu la premsa digital amb la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
3: Bon dia.
2: Què segueix ancorat al passat? Ui, tantes coses.
4: Bueno, últimament encara més.
3: Sí, Elx. El ple d'aquest municipi ha rebutjat incorporar les dones en el misteri.
2: Que bé, que bé. Sí, anem a millor, anem a millor. Quin 2026 més bonic ens està quedant.
3: Doncs ja portem dir. Era una proposta de compromís que el PSOE va veure amb bons ulls, però que no ha tirat endavant perquè ha rebut els vots en contra del PP i Vox.
2: Ah, quina sorpresa.
3: El text defensava que les nenes i les dones poguessin participar a l'escolania i a les representacions del misteri, que és patrimoni de la humanitat. Ho llegim a Punt Mèdia.
2: Què no ha despertat l'interès de ningú?
3: Doncs el xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida. El concurs per rehabilitar-lo ha quedat desert, no ha rebut cap oferta. El contracte d'obres era de 2,5 milions. La pereria no es dona per vençuda i diu que el tornarà a licitar després d'estudiar si refà o manté el projecte. La idea és recuperar aquest espai, aquest edifici centenari, per donar-li usos culturals i ciutadans. Ho veiem al Segre.
2: Què no volen de cap manera els andorrans?
3: Doncs un nou mirador, en aquest cas a l'alt de la capa de 2.570 metres al Comú de la Massana. Fins ara han recollit més de 3.100 firmes de rebuig que demanen altres alternatives per potenciar el turisme. La campanya ha coincidit just amb l'aprovació definitiva per adjudicar les obres. Està previst una infraestructura amb vistes panoràmiques de 360 graus, que seria també punt d'observació astronòmica, ho recull el diari d'Andorra.
2: I en canvi, qui vol ser basc?
3: El municipi de Treviño, ara mateix a Burgos, demanarà al govern espanyol poder fer una consulta sobre la seva integració a la província d'Àlaba. Busquen que siguin els mateixos veïns els que puguin dir-hi la seva. Ja van votar el 1998, però aleshores va ser per triar el com. 7 de cada 10 van votar que fos un referèndum el que aclarís si continua Castella i Lleó o anexionar-se al País Basc. Ho hem vist al diari Oponessa.
2: Vola el Sílvia, que és dimecres.
3: Vinga.
2: Estàvem comentant fa res, pocs segons, pocs minuts amb l'Agustí Serrat. Marta Viana, bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
2: Repassem alguns apunts culturals i precisament parlem del que ens ha anunciat l'Agustí en format titular, Marta.
5: Sí, perquè tornarà Gossos.
6: Corren, corren pels carrers, corren. Paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van.
2: No és nou, em sembla. Sí que és nova la notícia, però ja ens van donar pistes.
5: Sí, això fa un any van venir aquí al Matí de Catalunya Ràdio al Gossos. Ens van dir ja que tenien intenció de tornar per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim, Corren. Doncs bé, ara per fi ja sabem dia i lloc. El primer concert que faran de retorn serà a Girona. El festival estrenes el 30 d'abril i el Nacho Tarrés ens enviava aquest missatge pels matiners.
7: Bon dia, matiners. Soc el Nacho Tarrés dels Gossos. Un dia et despertes i veus que han passat 20 anys d'aquella cançó que va ser tan especial per nosaltres, que ens va obrir portes, que va tornar als Gossos altre cop a primera línia. I ara era el moment de tornar-ho a tota aquella gent que ens estima, a totes aquelles generacions que s'han fet seva aquesta cançó i que ens han acompanyat al llarg del temps.
2: Un petonàs a Nacho Tarrés i Gossos, que estem encantats de que aquesta banda carregada de bona gent torni de nou als escenaris. Suposo que sabem quan es posen a la venda les entrades.
5: Doncs sí, haurem d'apuntar aquesta data. Serà demà, dijous 1 d'octubre, a les 7 del vespre, al web del Festival Estrelles, si entre,
2: i cap a
5: Gossos.
2: Ui, la Lara García no és aquí perquè recordem que a partir de les 6 del matí connectarem amb la plaça de Catalunya, amb aquest centenar de persones que hi estan acampant, però hem de parlar de l'Oreja de Van Gogh.

0: els matiners que no ho sapigueu, Lara García és fan número 1 de l'Oreja de Van Gogh.
1: Número
0: 1, eh?
1: Tant és així que es va comprar dues entrades diferents per dos concerts diferents, cap a Barcelona.
0: Tant és així que porta tatuat a un dibuixet de la portada del disc de l'Oreja de Van Gogh al braç.
1: Sí,
0: tot,
1: sí,
0: dit, tot dit,
1: tot dit. Li vaig dir ahir, dic que l'Oreja de Van Gogh vindrà l'any que ve, i diu, ostres, al final ve aquí, eh? I dic, sí, Lara.
0: Doncs haurem de comprar les entrades.
1: L'Oreja de Van Gogh és el primer grup confirmat al Festival Sons del Món que se celebra a Roses. Això serà el dia 24 de juliol del 2027 i aquest, atenció, serà l'únic concert que la banda farà a Catalunya durant l'any venent.
0: Vinga, més coses per avui.
1: Sí, acabem amb dues estrenes. Una primera al Teatre Lliure, on s'estrena El Cadell, de Josep Maria Miró, i l'altra estrena és al Teatre Gaudí, amb les ungles, que es podrà veure fins al dia 11 d'octubre.
0: Ui, quan sona aquesta música. 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Per cert, Maria Fernández Noguera, bon dia de nou. Ahir teníem Àngel Llàcer connectat, no vaig veure el mòbil.
1: Oh.
0: No sé si avui serà. Perdó, Àngel, perdó. No sé, ara veurem si em diu alguna cosa, perquè potser té un punt de ressentiment amb mi. En tot cas, Macià, prepara't, que avui també jugues.
1: Avui pilles, eh?
0: Home, no, cada dia, cada dia.
1: Ah, vale, perfecte.
0: Hem d'integrar Macià a la dada. Així un mes que queda malament, juntament amb l'equip dels matiners. Veurem si l'Àngel està connectat. De moment no em diu res, no es pronuncia. Però de què ens has de parlar avui, Maria?
2: Avui toca parlar de diners.
0: Molt bé, són unes monedetes.
2: De fet, més que aquest efecte, que és com simpàtic, crec que aquest altre és molt més adequat pel tema d'avui. Una fuetada, que és la que els cau cada mes als que tenen hipoteca a tipus variable, també el de tipus fix. Però el de tipus variable sempre és aquella sorpresa anual que t'apugen o t'abaixen la hipoteca.
0: Sí, tant.
2: Avui, la dada de Maria és sobre l'Euríbor, perquè és últim dia de mes, i això vol dir que sabrem quin és l'índex aquest mes, amb quina xifra tanca l'Euríbor aquest mes. Es preveu que sigui d'un 3,2%. Això és força més, de fet, un punt més que l'any passat. Mm. Això vol dir que els que revisin la hipoteca a l'octubre hauran de pagar de mitjana uns 1.000 euros més anuals.
0: Bon dia, Catalunya!
1: Vinga.
2: Bon dia! Vinga, amb aquella alegria!
1: Endavant!
0: Què?
2: Per això avui us pregunto...
0: Jo ja no sé si pateixo més amb geografia, amb història, amb economia...
1: És un trivial duríssim.
0: Sí, avui la Lara li remaria a favor, eh?
2: Sí, cert.
0: Perquè a ella li encanta tot això.
2: Quina era la taxa de l'Euríbor el gener del 1999, que és quan va néixer aquest indicador amb què es calculen la majoria d'hipoteques variables?
0: Molt poc, no? Molt poc. Que inauguri, sisplau, el marcador Macià Closes. Macià, què em dius per línia?
3: 2.500!
1: Uf!
0: 2.502. No,
2: ara estarà
0: digues,
2: el 3,2%. Hem de dir un percentatge.
0: Macià,
2: eh?
0: 1 en 2.
2: 1 en 2.
0: Macià diu... Jo dic... Jo dic... 1.
1: Jo n'he de dir 0,8.
0: És que jo crec que és molt baix. Entenc que devien començar baixos. Entenc.
1: Ara és quan és un pet.
0: Ara Àngel Llàcer no diu res, per tant no comptem amb ell.
1: Ui, la cara de la
0: Maria. 0,8, vaja. Ai, Lara, Marta. És que esteu tan mimetitzades que jo us confonc, ja. Marta, 0,8. Macià, 1,2. I jo dic 1. Qui guanya la dada Maria d'avui és...
2: Macià!
0: Macià! Ai, nosaltres, és que veus, segur que ja devien començar els, perquè Macià ha dit 1,2, no?
2: Era bastant més alt. De fet, bastant era similar més... al percentatge d'ara. Era un 3%. 3,062%.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí,
0: moltíssim.
2: Sí, sí. Sí, sí. Per tant, els tipus d'interès que s'aplicaven a les hipoteques variables aleshores eren similars als d'ara. Clar, hem de pensar que és un percentatge. És a dir, que clar, el preu de la vida s'ha encarit, però sí que el preu que et cobrava el banc, diguéssim, per deixar-te els diners en percentatge, era similar al d'ara. Des d'aleshores hem de pensar que hi ha hagut diversos altibaixos. El màxim històric de l'Euríbor es va assolir el juliol del 2008, quan va fregar el 5,4%. Això és una passada pels que tinguin hipoteca variable. De fet, van ser uns temps molt durs per a moltes famílies, perquè es van veure absolutament ofegades per la hipoteca, sobretot aquells que havien comprat poc abans de la bombolla immobiliària. I recordem que l'Euríbor també va estar en negatiu durant 6 anys i 2 mesos, entre el febrer del 2016 i l'abril del 2022. Una alegria per a aquells que tenien la hipoteca variable, perquè segur que se n'en recorden, perquè pagaven molt menys que ara.
1: I tant.
0: Doncs mireu, com que poc han canviat les coses amb els anys que fa que en parlem. Entenc que han anat variant amb el temps i que cada any ha estat una història diferent, un episodi diferent, però vaja...
2: Sí, sí, apagar. Sorprenent, eh?
0: No, i això no s'acaba.
1: És que, mira, Marta,
0: tu i jo som innocents.
1: Sí,
0: tu i jo som innocents, però tu has dit 0,8 i jo 1. Que era com, ha començat. Poquet. Doncs no, fill, no canvia
1: res. Macià és la sort del principiant, potser.
0: Sí, exacte.
1: Tranquil·let.
0: Gràcies, Maria, fins demà.
2: Fins demà.
0: Adéu. Vinga, que... Res, 14 minuts engega... No, 14 no, ja pràcticament 13 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio, Maiol... Ai, no, espera, que jo vaig molt ràpid. Concentració. Primer, anunciar-vos que avui us convidem al teatre, perquè tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra El gran inquisidor, amb el meravellós Lluís Omar, al Teatre Goya. Pocs dies de funcions i nosaltres us hi convidem a anar. Teniu ganes de consumir cultura, de consumir teatre? Molt senzill, 93-201-7474. I mentre aneu trucant-nos i de seguida també coneixem o sabem per què esteu desperts a aquestes hores del matí, ara sí, Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
4: Ara sí, bon dia.
0: També encara queden 13 minuts per les 6 del matí.
4: Si vols t'explico per què estic despert, que és perquè d'aquí 13 minuts comença el Matí de Catalunya Ràdio. Avui estarem al Parlament perquè hi ha la segona jornada del debat de política general. Tenim una llotja d'autoritats, per dir-ho d'alguna manera, que passarà pels micròfons del matí. Hi haurà el president del Parlament, Josep Rull, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra. També escoltarem la intervenció de Junts per Catalunya. Després tindrem Ernest Urtasun, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, per comentar el decret d'habitatge d'ahir, perquè no hem de perdre de vista el que està passant a Madrid. Passarem per la campanada, que ja està vent-hi a Barcelona per l'habitatge. I després també parlarem d'altres coses. Parlarem de benestar animal, la meva i l'insegura. I tindrem aquí Ferrer, a la secció de telesèries, que estrena una obra de teatre. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida?
0: Doncs vam...
4: El mateix que si sortissis de la presó després de 40 anys, fer una cervesa i anar al mar. Més o menys. No,
0: jo crec que si em quedessin 90 minuts... Clar, però en Quim suposo que ens ho explicarà bé, però jo reuniria a tothom. A tota la meva gent.
4: Sí, però et queden 90 minuts, no arriben.
0: No arribo, eh?
4: Clar.
0: No arribo. Això està. En Quim ens ho explicarà molt millor a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol. Que vagi bé. Adéu.
5: Els matiners som un programa per emmarcar. Amb Xavi Canalies. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
1: No.
6: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
7: It's the moment to believe in the project.
6: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
5: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
7: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
8: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
5: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
9: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
10: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
5: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya
5: Ràdio. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Eloi Cordomí, molt bon dia.
12: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Mare meva, doncs ahir la tornada cap a Vilassar de Mar va ser un drama, tu.
12: Que tela, eh?
0: Home, vaig veure...
12: Vas menjar tota la pluja, tota la tempesta aquesta de Barcelona.
0: Però
12: a quina
0: tota...
12: hora vas marxar?
0: No saps com. Doncs mira, vaig sortir de la ràdio a 1:15, 12... sí, a les 12. Però, escolta, no havia vist mai la ronda de dalt amb mig metre d'aigua i vaig anar a acompanyar una mica a Badalona i els carrers de Badalona era espectacular veure com els contenidors flotaven.
12: I això que després el Maresme encara es va salvar una miqueta perquè
0: sí.
12: La tempesta se'n va anar sobre el mar.
0: Sí.
12: I allò que podia haver passat, finalment el Maresme, mira, va quedar una mica... Però no, Barcelona veu estar a la zona zero de la intensitat
0: brutal.
12: De pluja. De fet, abans repassava les intensitats de pluja més fortes d'aquest episodi i em penso que el Fabra de Barcelona estava al top 2 o 3.
0: Increïble. I a més també és cert que jo quan vaig arribar vaig intentar aparcar el cotxe en perpendicular a les rieres, per entendre'ns, els carrers en perpendicular. No, perquè vaig pensar, com si comença a baixar l'aigua que m'he trobat a Badalona, el meu cotxe se l'emporta a la riuada. De fet, hi havia molts cotxes que estaven encastats contra contenidors, perquè, evidentment, els contenidors començaven a flotar, i el cert és que a Badalona, en alguns carrers de Badalona, déu-n'hi-do l'aigua com baixava. Entenc que avui el temps torna a la normalitat. Recuperem un dia com els de cada dia, vaja.
12: Sí, torna a normalitat, però amb més coses a la vista i en moviment de cara als pròxims dies. Avui serà com el dia més tranquil de tota la setmana, perquè sí que és veritat que hi ha alguns bancs de boira, alguns núvols a l'interior. Aniran arribant més núvols també durant el dia, per tant, aquest solet que farà potser a primera hora ràpidament doncs quedarà tapat. I potser a la tarda hi haurà alguns ruixats a l'interior de Tarragona, també en alguns llocs del Pirineu, poca cosa avui. I llavors demà, sobretot demà a la tarda, sí que augmenta una altra vegada la inestabilitat i preveiem tempestes fortes, sobretot al sud del país, al Terres de l'Ebre, zones de muntanya a les comarques de Tarragona. Podem tenir pluges molt abundants, demà ho acabarem de precisar, i també al centre i nord de Catalunya, ruixats, tempestes, no com les d'ahir, però sí doncs, que poden afectar moltes comarques. I és possible que es vagi allargant això encara, divendres, dissabte, veiem coses estranyes aquí entre Castelló, al sud de Catalunya, pluges abundants, persistents... Vaja, que s'ha d'anar seguint.
0: Seguirem puntualment tot el que passi o el que ens esperi els propers dies també al matí de Catalunya Ràdio. Una abraçada, Eloi, fins demà.
12: Fins ara, adéu-siau.
0: Que vagi bé, adéu.
5: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Ah, i alguna cosa millor que regalar teatre? Doncs no, només cal que entreu a regalarteatre.cat i feu feliç aquelles persones que estimeu, que sempre va bé consumir cultura. Per això, des de Regalateatre, avui us convidem a anar al teatre. Teniu un val per dues persones per l'obra El gran inquisidor amb en Lluís Omar al Teatre Goya de Barcelona. És un recital escènic amb música en directe meravellós. I també us recordem que hi ha 10 úniques funcions. Serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aneu pitant cap al Teatre Goya a veure El gran inquisidor. Aquest matí vull saludar en Josep Maria. Bon dia, Josep Maria.
13: Hola, bon dia.
0: Com ens hem despertat avui?
13: Jo molt bé, sí, m'agrada matinar.
0: Clar, això. Si t'agrada matinar no hi ha problema. El tema és quan no t'agrada matinar.
13: Sí, jo estic acostumat així a matinar. Em fico al llit d'hora i matino.
0: Ho has fet tota la vida, això?
13: Bueno, tota la vida no. Ahir he estat treballant de nit també, però sí, en general molts anys sí.
0: A quina hora et lleves normalment, Josep Maria?
13: Jo em llevo a les 3, a les 4, em poso a llegir una miqueta i sí.
0: Mare meva, et fitxarem com a col·laborador dels matiners si ho fas tant d'hora i ens ajudes a picar 4 guions al programa.
13: Sí, si no us escolto vosaltres, informació, cada informació poso.
0: Perfecte. Doncs escolta'm, Josep Maria, t'envio una forta abraçada i tens el número 1.
13: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. Eva, molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Què tal, Eva? Com ens han despertat?
14: Molt bé.
0: Sí?
14: Escoltar-vos.
0: Molt bé, això ens encanta, perquè fem aquest programa pels oients. Imagina que no hi ha ningú a l'altre costat de la ràdio. A quina hora ens hem despertat, Eva?
14: Doncs fa a dos quarts de 6, aproximadament.
0: Molt bé. Encara fas una mica de veu de dormida, eh?
14: No, perquè estic a escoltar-vos i encara m'he aixecat encara una estona.
0: Encara no hem escalfat la veu, Eva?
14: Sí.
0: Doncs escolta'm, sí. Tens el número 2, moltíssima sort.
14: Vale, gràcies.
0: Una abraçada, adéu, que vagi bon bé, adéu. Paulina, bon molt bon dia.
15: Ai, hola, bon dia.
0: Ai,
15: matiners.
0: Pauli, però escolta, però quina veu més fantàstica que tens, Paulina,
15: no,
0: que m'encanta.
15: No, perdona, saps què m'ha passat? Que estic al llit, o sigui, jo us escolto sempre al llit perquè, vull dir, mira, tinc un somni i us he escoltat al llit. I quan heu donat el telèfon, i dic, ai, el telèfon, que bé, perquè no me'l sabia de memòria.
0: Sí.
15: He agafat el telèfon de seguida i hauria trucat. I escolta, m'ha fet una il·lusió que m'agafeu.
0: Home, escolta'm, i nosaltres... És a dir, cada dia ens escoltes, des del llit, tu allà al llit amb...
15: Molts dies, perquè, bueno, ja sóc gran i llavors l'insomni i ja saps el que passa. Llavors jo, com poso la ràdio, quan no tinc d'allò, no em poso nerviosa, però us sento. I la veritat que em feu el matí molt ameno.
0: Nosaltres intentem sempre que us desperteu amb bon humor. Ai, no sé
15: sí,
0: si ho aconseguim.
15: Molt simpàtics. Són molt simpàtics.
0: Això és el més important. I escolta'm, Paulina, què ens espera avui? Alguna cosa a fer o no? Vull dir que
15: sí, no, avui tenia pensat fer una excursió a Lliçà d'Amunt, que tenim que fer un recado, i em pensava també matinar, per això ja tenia el despertador a les 6, però m'he aixecat abans. i me'n vaig allà a fer una excursió una mica especial.
0: A moure una mica el cos, que sempre és important.
15: I tant.
0: I anirem a dormir tard o no, Paulina? A veure si se'ns allarga el tema a Lliçà.
15: Ah, bueno, no, perquè... Ah, no ho sé, no, no, la veritat és que... Bueno, que són per avui les entrades.
0: No, no, no, ah, però bueno, dic que a Lliçà, escolta, mai se sap què pot passar, era cop i volta... O...
15: No, no, no, no, no, jo, no, a les 5 i pico ja, com es fa fos, ja vindré cap aquí, no cap problema.
0: Perfecte. Paulina, encantat de saludar-te, també una forta abraçada des de la ràdio.
15: Igualment.
0: I esperem seguir acompanyant-te durant molt temps.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Número 3, Paulina, un petonet.
15: D'acord, bon dia. Adéu,
0: adéu, que vagi bé. Adéu. I acabem amb en Pere. Pere, bon dia.
16: Hola, bon dia, família, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
16: No, però mira, vam començar a aixecar una mica el pis abans d'anar a treballar.
0: A quina hora t'has despertat, Pere?
16: Mira, em desperto sol uns 4 minuts abans de que comenceu vosaltres.
0: Et despertes sense despertador?
16: Jo sempre.
0: Això és una meravella, Pere. Tens el cos jo... més que acostumat.
16: No, no, és una vegada que m'he fet servir i no sé si jo penso, em tinc que despertar a les 3, les 4 de la matinada o més tard. I, bueno, sol, em desperto i fora.
0: Sempre t'ha passat això, Pere?
16: Sí, des de sempre. Mira que he treballat de nit, de dia, de... Bueno, molts horaris. I jo sempre m'aixeco una mica, va, bueno, em desperto i ja està.
0: A mi això m'acostuma a passar el dilluns. A mi el dilluns al despertador, 2 minuts abans de que em soni el despertador, ja hi soc.
16: Entenc que... Això són els nervis d'abans de començar el programa.
0: És per començar la setmana, que dic que hem de començar-ho a arrencar, això.
16: Sí, oi, escolta, fer un programa molt guai i el nou tècnic, mira, molta sort, eh?
0: Ah, mira, perfecte, doncs des d'aquí el Bacià ara està rient, mira, t'ho agraeix. Ja t'acaba d'enviar aquest efecte. Pere, tens el número 4.
16: Vale, perfecte.
0: Que vagi molt bé.
16: Bon dia.
0: Bon dia, que vagi bé. Adéu, adéu. I abans d'acabar, toca sabem quina reflexió va acabar el dia l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Avui, per cert, amb un missatge d'esperança. Bon dia, Agnès.
17: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa amb un xut d'esperança que vull compartir amb vosaltres. L'ha posat sobre la taula en Roman Orús, és col·laborador del Catalunya Nit i és un dels pocs investigadors que formen part del panel independent de les Nacions Unides per la intel·ligència artificial, que ha dit que enmig de tots aquests pronòstics funestos que estem fent, la intel·ligència artificial avança tan ràpid que en els últims 15 dies han passat coses tan importants com aquesta, que gent de Google i d'Anthropic han trobat noves maneres de modificar la nostra seqüència genètica, de modificar el nostre ADN. I diu que això obre una porta, però que una porta enorme, al fet que es puguin desenvolupar aviat, ràpidament, ha dit, vacunes com, per exemple, contra malalties tan devastadores quan et toquen com el càncer. Tot sovint. Doncs per què no? Em quedo amb, amb aquesta esperança, no optimisme superficial, sinó amb aquesta idea d'esperança que també defineix en Francesc Torralba, de mantenir la confiança enmig de la dificultat. Per què no? Si veiem tantes coses que no ens agraden amb la intel·ligència artificial, per què no esperar a veure coses que sí que ens agradin i que ens convinguin? Per què no? Vinga, amunt amb el dimecres, que vagi bé.
0: Gràcies a l'Agnès Marquès. Saludo ara mateix, després del Catalunya Nit, al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
4: Hola, què tal?
0: Molt bé, dimecres, meitat de setmana, abans que se m'escapi com ahir. Digue'm un número de l'ol 4, Ricard.
4: El 4.
0: El número 4, doncs, en Pere, que s'emporta aquest parell d'invitacions.
4: No, el 3, el 3.
0: El 3? Vinga, doncs, vinga, el 3.
4: No, el 2.
0: Què?
4: El 4, el 4.
0: Número 4, en Pere. No, no tinc temps, en...
18: La xarxa de comunicació local.

0: sunt Cota Cote.
1: Sí, carinyo, ho hem de dir.
0: Anna Morgades.
1: Anna? Com dius? Anna?
0: Anna Morgades.
1: Morgades.
0: Morgades.
1: Morgades. Valdosera.
0: Valdosera.

0: jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.
1: Laia de Déu, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna, què tal?
1: Doncs prou bé, prou bé. Escolta'm, el primer dia d'aquest programa ens vas explicar per què el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines es diu passatge Antoni Ribera, o sigui que qui era Antoni Ribera, que era un pioner de l'ufologia.
2: Correcte.
1: Més enllà d'aquesta història d'OVNIs, d'aquella primera connexió, també recordo dues coses. La primera és que toques el saxo com la Lisa Simpson.
2: Tant de bo.
1: I la segona és que ets integradora social amb molta experiència. I avui m'agradaria que ens descobrissis aquesta feina, no?, que a molts, diguéssim, sí que n'hem sentit a parlar, però no sabem concretament quines són les tasques d'una integradora social. Laia, què fa una integradora social? Quina és exactament aquesta feina?
2: És molt difícil de definir, realment, perquè sempre s'acaba confonent amb la tasca d'educador social i no és exactament el mateix. O sigui, sí que estem fent atenció directa amb les persones mal anomenades usuàries, en aquest cas, però és sobretot estar 100% amb la persona, crear un vincle, intentar millorar-li l'autonomia, a ser possible, depèn dels casos, i fer un acompanyament. Al final jo crec que la base és acompanyar, ser-hi, i que, en el cas dels més petits, sobretot, que tinguin referents positius, també.
1: Tu ens deies, no és el mateix que la feina que fa un educador social. Quina seria la diferència? Potser és un acompanyament més emocional el que feu vosaltres que el que fa l'educador social, o com va això?
2: És que tampoc, perquè crec que la línia és extremadament fina. O sigui, jo, per exemple, la diferència més gran que hi veig és amb l'únic col·lectiu que jo no he pogut treballar, que és no per no voler-hi, però és amb el de dones. Sempre amb el col·lectiu de dones maltractades, que han patit violència de gènere, és el col·lectiu que sí que costa més. O, per exemple, treballar en una presó. Jo, com a integradora social, en aquests espais no hi puc treballar. Potser tinc més possibilitats de treballar amb dones, ja sigui perquè tingui formació amb gènere, perquè hagi sigut, perquè hagi militat en espais feministes, però sí que és veritat que exigeixen molta més experiència i molta més cura, i també potser l'educador té a vegades tasques una mica més administratives, no tant com el treballador social.
1: I tu quan vas començar a treballar d'integradora? Sempre havies volgut dedicar-te a aquesta tasca, o com hi vas arribar?
2: Hi vaig arribar per família, però no perquè fossin del sector social, sinó per experiències viscudes en el meu entorn més proper, més familiar. Jo tinc una cosina que té dos trastorns de conducta i és exdrogadicta, i de fet el meu pare era alcohòlic. Aleshores, suposo que inconscientment o conscientment sempre he intentat ser una mica conciliadora en aquest aspecte, i sempre m'ha cridat molt aquesta part més social i d'intentar ajudar d'alguna manera a una altra persona, o si més no, donar-li eines. Jo vaig arribar, doncs, crec que la primera feina devia tenir, doncs, 20 anys, com a molt.
1: Molt jove.
2: 20 anys. I fent suplències, vull dir que no. Jo estava estudiant i vull dir, ho feia tot en aquell moment. Fent lo típic de estar estudiant durant tot l'any, i a l'estiu, per pagar-te els estudis, busques la primera feina. Jo sí que és veritat que vaig intentar treure'm la carrera d'educació social, no va sortir bé, però em permetia, o sigui, jo ja podia treballar del que volia, que era integradora social.
1: I has treballat amb col·lectius molt diversos, deies, me'n falten molt pocs, pisos tutelats, noies menors, menors nouvinguts, drogodependents, persones amb diversitat intel·lectual, amb trastorns de conducta. I imagino que cada cas requereix com un abordament diferent, no?, com recursos diferents o una atenció diferent.
2: Sí, o sigui, bàsicament jo diferencio entre adults i joves, adolescents i infants. Vull dir, la diferència és molt clara perquè no tens el mateix tracte. I tampoc entre adolescents i infants de primària. Però això també passa a la vida real, no tractes. O sigui, no tens el mateix tracte amb aquests tipus de grups. Però el tracte és diferent, els vincles que crees són diferents, les experiències que t'expliquen o el que han viscut, la feina que fas, l'acompanyament que pots fer. Sí, al final tot passa per la voluntat de la persona, tant de la treballadora com de la persona que estàs atenent en aquest cas. Sí, hi ha una voluntat de ser ajudat. Jo me'n recordo en el pis de noies, sobretot, que vaig dir, va ser molt divertit. Vull dir, elles es feien el sopar, jo pràcticament no havia de fer res, simplement era una companya més que venia a passar la nit perquè no passés res.
1: Uh-huh. I si et faig escollir tots aquests col·lectius que has estat ajudant a integrar, si et faig escollir un d'aquests col·lectius, amb quin et quedaries? Alguna experiència o algun record que diguis, doncs potser aquest?
2: A veure, experiència com a tal, jo crec que em quedo... O sigui, més que experiència és el vincle, que de fet m'entristeix molt, però és el vincle que he creat amb una persona molt... Bueno, és un noi que té autisme i síndrome d'X fràgil. No es comunica, o sigui, sí que es comunica, però no verbalment. I amb la qual comparteixo i tinc un vincle que en el seu moment ell estava a la residència de trastorns de conducta on vaig treballar i en el seu moment, doncs, ell entenia perfectament quan jo no estava bé, quan jo necessitava una abraçada, quan m'havia de deixar espai, i a la inversa també, vull dir, crec que això és el més maco i que encara ara perdura, de fet.
1: Doncs sí, és molt bonic. Laia, perquè de fet ajudar a integrar-se o a caminar o a suportar senzillament el dia a dia els altres ha de tenir moments molt reconfortants, no?
2: Sí, però també té... O sigui, jo crec que sí. Jo les meves experiències gairebé totes han sigut positives, per sort. Uh-huh. Però, òbviament, també hi ha aquesta part, entre cometes, negativa, no? Que és la càrrega emocional que t'endús a casa, que en teoria et venen i t'expliquen la teoria quan estàs estudiant. Això passa en tots els sectors, o sigui, en totes les carreres del sector social, que has de ficar-te una barrera, no? Però quan et passes tots els dies, de dilluns a divendres, treballant amb persones i per persones, arriba un moment que ja, vull dir, a mi em va passar amb aquest noi de no saber on estava, de no, ja, no haver la barrera perquè és impossible, vull dir, arriba un punt que no... que acabes creant el vincle, vull dir, és inevitable.
1: Clar, jo t'anava a dir, és una barrera impossible. No, no, la teva feina no és una feina d'oficina de 8 a 3 que deixes enrere quan es tanquen les portes, no?
2: Correcte.
1: Vull dir, és impossible no generar aquests vincles, sobretot perquè són persones que, en certa manera, et necessiten, no?
2: Sí, a vegades no és tant la necessitat, jo crec, sinó que hi ha vegades que sobretot es veuen amb col·lectius amb diversitat funcional o trastorns de conducta, que al final és, depèn de l'experiència que hagin viscut, tenen, o sigui, els hi falten les habilitats socials que són normals i habituals per nosaltres, com demanar permís, saludar... saber gestionar, entre cometes, quan estàs enfadat, quan estàs molt nerviós, és com donar-los aquestes eines que a vegades no és tan fàcil, perquè si parlem de trastorns de conducta, poden haver-hi agressions, poden haver-hi un seguit de coses, i amb infants igual, és com explicar les coses, donar-los les eines, amb drogodependents també. Vull dir, és com donar eines, acaba sent tot donar eines i fer un acompanyament que al final a vegades l'únic que volen és que tu estiguis allà i els escoltis.
1: Ens deies abans que gairebé totes les experiències han estat positives. Tampoc volem que aquesta sigui una entrevista per romantitzar les coses, perquè de moments durs i fins i tot desagradables també n'has passat.
2: Sí, de fet, una de les experiències que no desitjo a ningú és sentir-se acusada, no sé, ara mateix no em surt
1: assetjada,
2: el nom. Assetjada.
1: Assetjada,
2: perdó. Assetjada quan estàs treballant. Jo treballava de nits en un pis de reinserció. Tot eren homes en situació de... Bueno, eren ex-drogodependents. No vull deslegitimitzar el col·lectiu, vull dir, aquestes coses costen i passa un cop cada molt, segurament. Uh-huh. Però em vaig sentir assetjada per una de les persones. Jo estava sola treballant de nit en un pis, la resta, o sigui, per el norma general, molt macos, vull dir, només havia de donar medicacions, però, clar, estant sola de nit, després la resposta va ser que aquesta persona, doncs, no era la primera vegada que ho feia amb altres treballadores, però que si no podia seguir, jo ho havia de deixar.
1: Quina llàstima. Com dius tu, però com molt bé dius tu, és una excepció.
2: Sí, és una excepció. També és veritat que una cosa que dic molt sovint, i més després d'haver treballat a una residència amb persones amb trastorns de conducta, és que estaria molt bé que la gent que no hi entén o no en parlés amb tanta frivolitat, com si nosaltres, els treballadors, fóssim sempre els dolents, perquè també hi ha vegades que és molt dur haver d'actuar com m'he trobat el cas d'haver d'actuar.
1: Clar, perquè socialment això jo crec que no està prou reconegut, aquestes tasques, i són necessàries.
2: Bueno, clar, o sigui, arriba un punt, sobretot en el cas no, de la residència de trastorns de conducta, només n'hi ha 5 a tot Catalunya, i no hi ha prou places per abarcar a tota la gent que necessita un espai com aquest, que simplement t'ajuda a tenir una autonomia i et donen uns límits, que molts cops fan molta falta tenir límits. Però després et trobes que per mitjans, per tal, et criminalitzen el treballador que està intentant fer la seva feina perquè ha de fer una contenció física, quan, ho sento molt, però jo no sóc ni segur... Vull dir, jo era la meva seguretat i, vull dir, jo no tenia uns... Bueno, ni tenen, de fet, uns goril·les que estan allà postrats com a policies i que ells actuen. Nosaltres actuem tota l'estona, nosaltres.
1: Que és el cos a cos, directament, no?
2: Sí, aleshores és defensa, o sigui, és defensa, vull dir, és com, si jo et pregunto, tu deixaries que algú et pagués?
1: No, és clar.
2: Vale, pues, en aquest cas és el mateix. Òbviament, sempre s'intenten altres vies, la contenció verbal, intentar parlar amb la persona, però hi ha casos que és inviable i és molt trist, realment és molt trist, perquè no desitjo ningú que hagi de fer ni hagi de passar per fer una contenció física, una contenció mecànica, per enviar algú a un time-out, per qualsevol... És que no ho desitjo ningú, perquè no és agradable ni per la persona que ho està patint ni per la persona que ho està fent.
1: Ni per la persona que ho està escoltant hores d'ara, també t'ho dic.
2: Exacte.
1: Sí, sí.
2: Però sí que és veritat que des de feia uns anys s'està intentant revertir totes aquestes contencions que se'n diuen més físiques i més contencions mecàniques, que són les que et lliguen al llit, per si algú no ho sabia. Però és això, cada vegada s'està intentant anar al contenció zero. Sí que és veritat que hi ha casos molt extrems dels quals... s'ha parlat, i sobretot amb quan parles amb gent que està treballant, els meus antics companys, hi ha casos que no és viable un grau de contenció zero, que no hi hagi aquest punt. No sé si m'he explicat.
1: Sí, perfectament. Laia, moltíssimes gràcies. Estic molt agraïda perquè ens hagis fet aquesta fotografia i ens hagis deixat entrar en la tasca i en el dia a dia de què fa un integrador, una integradora social. Tornem a Rambla ja aviat. Una superabraçada.
2: Igualment, gràcies.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54, a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
6: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Fruitós.
1: Hi ha un racó del Bages, a prop de la confluència de l'antic camí ral que unia Manresa i Vic, on hi pots trobar un dels conjunts monàstics més interessants del país. És el monestir de Sant Benet de Bages, un dels espais més emblemàtics de Sant Fruitós i que han marcat bona part de l'evolució del poble. Doncs bé, avui la tornea gegantera del Rambla 54 coneixerà una parella de figures que hi estan estretament relacionades amb aquest monestir. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, Anna, moltes gràcies.
1: Ona, parlem del Sala i la Ricarda, dos gegants que, de fet, són un homenatge als fundadors d'aquest monestir, no?
7: Sí, t'explico. Ens hem de remuntar, però, al segle X. Llavors, el Sala era un noble, parent dels comtes de Conflent, que cap a l'any 925 es va dedicar a restaurar castells d'arreu del Bages i d'Osona. Dit així, sona molt maco i molt bonic, però realment el que feia llavors era ocupar terres i castells que estaven abandonats i els repoblava. Ho va fer, per exemple, amb els castells de Sant Salvador de Guardiola o també el de Castellfollit del Boix.
1: I l'altre gegant, la Ricarda?
7: Doncs he de dir-te que la geganta es coneix com a Ricardis, però efectivament representa, com ara deies tu, la Ricarda, que va ser la segona esposa d'aquest home del Sala. Després que la seva primera dona morís, Sala es va tornar a casar amb ella, que provenia de la Sala Vescomtal d'Osona i que a la vegada també era vídua. Tots dos van tenir dos fills, l'Isard i el Guifré, i dues filles, que eren la Igó i la Quíxol.
1: Quins noms tan bonics, eh? Jo sempre he tingut una debilitat pels noms medievals. Així doncs, tenim el Sala, i la Ricarda, o la Ricardis, com la coneixeu, que es casen el 926 i 24 anys més tard decideixen fundar un monestir al Bages.
7: Correcte, perquè qui no s'ha plantejat fundar un monestir en algun moment de la seva vida, oi? És
1: tots cada dia, diverses vegades, sí.
7: Doncs mira, ells van pensar i al Sala la idea li anava rondant pel cap durant uns anys fins que el 950 es va decidir per comprar les terres on tenia pensat edificar-lo. L'any següent i l'any següent se va haver d'anar a Roma a dir-li la Santa Seu. Atenció, no? Alerta, que us muntaré un xiringuito a Sant Fruitós de Bages que serà xulíssim. Això a Roma, evidentment, els hi va encantar i sembla, es diu, es comenta, que d'allà va portar el cos de Sant Valentí, que és el copatró del monestir.
1: I tot això va ser al segle X, però haurien de passar 10 segles més perquè el poble de Sant Fruitós decidís reviure doncs, aquestes dues figures, el Sala i la Ricardis, a veure si a partir d'ara ho dic correctament, en forma de gegants.
7: Exacte. Sí, el Sala i la Ricardis es van fer esperar molt. De fet, van apurar moltíssim el segle XX perquè van arribar al poble un 14 de febrer de 1999, per tant, fa bastant poquet, i va ser justament per Sant Valentí i coincidint amb la festa de l'arròs, que ja en parlarem un altre dia, és una festa també xulíssima de Sant Fruitós, i va ser llavors que el poble va viure el bateig dels seus gegants.
1: I sembla que no s'hi van posar per poc, perquè si per alguna cosa destaquen aquestes dues figures és perquè tenen una envergadura important, no?
7: Sí, són molt grans i també s'ha d'estar molt en forma per fer-los ballar, com us podeu imaginar. La Ricardis frega els 4 metres i pesa uns 50 quilos, mentre que el Sala s'enfila fins als 4 i 15 centímetres i pesa més de 70 quilos. Aquestes dimensions i aquest pes fan que ell surti poques vegades, això ja. Sí, no es perden cap... Clar, costa de portar-lo. Tot i això, no es perden cap festa de l'arròs, de Sant Fruitós, que és quan es van estrenar, com he dit abans, i de fet, la de fa dos anys, el 2024, van aprofitar per estrenar nous modelets, perquè ja que surten, surten macos.
1: Doncs ben vestits, de dalt a baix. I abans d'acabar, hem de parlar d'un dels aspectes més exitosos i és realment una curiositat que m'ha sobtat quan he llegit la informació i el guió que ens has enviat, que envolten aquests dos gegants, el Sala i la Ricardis, i que té els més petits del poble completament enganxats, aquestes dues figures, perquè resulta que aquests gegants tenen una col·lecció pròpia de contes infantils.
7: Doncs sí, cada any, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cita és gairebé obligada. S'edita un nou número de la col·lecció de contes protagonitzada, com tu deies ara, pels dos gegants. Ja s'han superat de llarg els 22 publicats i són històries on en Sala i la Ricardis viuen aventures fantàstiques pel poble i fins i tot més enllà. Jo no sóc experta en gegants, però no en conec cap que, a banda de ballar pels carrers, també cobri vida en contes pels més petits. Per tant, una curiositat més dels gegants de Sant Fruitós.
1: Doncs sí, no n'havíem sentit anomenar mai de cap llibre dedicat. Sabem dels llibres que hi ha que expliquen quins són els gegants de tot Catalunya, que els hi posen noms, però això de que siguin els protagonistes d'uns contes, i encara menys que tinguin 20 contes, aquests dos gegants. Doncs és una manera molt bonica d'engrescar els més petits i d'apropar-los a la història i la tradició gegantera. Ens quedarà pendent parlar de la festa de l'arròs de Sant Fruitós, que només pel nom doncs, fa molt bona pinta.
7: Quan vulguis, ara en parlem.
1: Vinga, moltes gràcies, Ona, i efectivament, parlem aviat.
7: Gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Hola, rambleres i ramblers. Hi ha personatges que formen part de la memòria d'una ciutat i que amb el pas dels anys acaben convertint-se gairebé en llegenda. A Tortosa, un d'aquells noms és el de Pepeta la Paisana. El seu nom era Josefa Subirats Favà. Va néixer a Tortosa l'any 1916, al barri de Remolins, i va morir el 1995. Filla de pagesos, des de molt petita va créixer envoltada de plantes i van adquirint coneixements sobre les seues propietats. Amb els anys, Pepeta la Paisana es va convertir en una remeiera i curandera de Gràcia, molt coneguda i estimada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Al seu hort, a l'Horta de Pimpí, hi acudien persones que buscaven remeis per diferents mals, però també consell i ajuda. Qui era aquella dona que arribava a entendre a tantes persones? D'on li venien els seus coneixements? I per què, dècades després de la seva mort, Pepeta la Paisana continua formant part de la memòria de Tortosa? Per entendre fins a quin punt Pepeta la Paisana era coneguda i fins on arribava la seva fama, només cal escoltar el record d'un dels seus fills. Rafael Sol era un jove que va viure aquella realitat, però també conserva la imatge de la finca familiar plena de gent que arribava buscant ajuda de la seva mare.
2: Jo, de jovenet, doncs, hi havia molta gent a casa, a la finca que vivíem, i molts de cotxes i molta gent esperant en aquell carrer per anar buscant remeis perquè l'anella pogués ajudar el que sigués. Jo, personalment, directament no estava allí per treballar, aquells moments treballava, era l'empresa que estava treballant, i el que sí recordo és que l'era o la plaça que hi havia allí hi havia molts de cotxes, i sobretot a l'estiu matrícules inclús d'Andorra, franceses i suïsses, que vinen doncs, a través d'algun familiar o algun altre. Havien tingut un problema, els havien portat allí en ella, doncs havia solucionat el problema i potser l'any següent tornaven a vindre, a donar les gràcies que s'havia solucionat el problema que tenien. I me'n recordo sempre diversos cotxes, i gent esperant en aquell carrer per anar a buscar el remei que li pogués donar a ell, el consell que pogués donar a ella per a poder-la ajudar.
1: Aquella fama no es quedava només a Tortosa ni als pobles més propers. El boca a orella feia arribar a persones de llocs molt més allunyats. Algunes, fins i tot, feien un viatge expressament per visitar Pepeta.
2: De Traiguera, de la Jana, de Sant Mateu, de tota aquella comarca, fer-se furgonetes per a vindre el dia equis a anar-se a visitar a Pepeta. I gent que m'ha comentat a mi, també llavors vaig vindre a l'autobús de línia de l'AIFE i del garatge de l'AIFE que estava al centre de Tortosa, puja a peu a la finca que estava la mare. Això m'ho ha dit gent directament a mi. Parlant, doncs, m'han comentat que anaven, els problemes que tenien els familiars, la família, els crios, anaven allà dalt. O sigui, feren viatges expressament.
1: Per trobar Pepeta calia arribar fins a l'Horta de Pimpí, al costat de la Capella dels Reis. Per a moltes persones que arribaven per primera vegada, aquella era la referència que els permetia trobar la finca. Això també forma part dels records de Quique Pedret, integrant de Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries. Pedret hi va passar bona part de la seva infància molt a prop de la finca de Pepeta, i recorda perfectament aquella imatge de la dona envoltada de persones que esperaven per poder-la visitar.
3: On jo vaig passar tota la meva infància, a l'hort de meus pares, on encara hi viuen. I, per tant, com a veïna era molt coneguda, però, clar, no només com a veïna, sinó que allí venia gent de tot arreu de Catalunya, de França i d'Espanya, de tot arreu. Sempre tenia aquella parra plena de gent des de molt pronte de matí fins molt tard de nit esperant que pogués ser visitada per la paisana.
1: Però per a Quique Pedret, Pepeta no era només aquella veïna que veia envoltada de gent. També hi havia un record personal. De petit, ell mateix va acudir a Pepeta diverses vegades després de patir caigudes.
3: Quan nosaltres en Quico Celio vam voler fer la cançó, pues a mi me tocava molt de prop. Jo la coneixia, a mi de minudet me va curar moltes vegades caigudes de canell, que en la bicicleta o per caigudes me la ficava al puesto. No li tenia que dir ni a quina mà era, si a la dreta o a l'esquerra. Ella ja m'ho adivinava.
1: La relació de Pepeta amb la gent del barri anava molt més enllà dels remeis. Era una dona molt coneguda i estimada, i encara avui el seu fill explica situacions en què persones que la van conèixer s'han emocionat simplement veient una fotografia.
2: Llavors, en aquella època, la gent se l'estimava molt. I a mi s'han posat gent davant de mi, s'han posat a plorar. Doncs veure la foto de la meva mare i d'un cas que veia un senyor de Tivenys, en aquest cas, que tenia a preparar el forn i per a fer, van agafar un sac de farina i se va fer mal, se va quedar enganxat. En aquella època, això m'ho va dir el seu, la seva dona m'ho va explicar, diu, veuràs, ensenya la foto de la teva mare. Vaig ensenyar la foto de la meva mare i va començar a plorar.
1: Tota aquesta memòria que avui expliquem també va arribar en forma de música. quan Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries van decidir dedicar una cançó a Pepeta la Paisana, Quique Pedret va tornar a parlar amb familiars i, sobretot, amb persones que havien passat per la seva consulta. I d'aquelles converses em va extreure una idea que acabaria sent clau en la cançó.
3: I allí te'n donaves compte de que aquella dona no només curava en les herbes, en les seues mans, sinó en el seu ànim. Ella dia, jo curo de gràcia de Déu. L'estima que tota la gent que havia passat per la seua consulta era pues, infinita, era una estima que notaves en quan t'explicaven pues, a mi me va curar això, a mi me va explicar això, a mi me va fer veure això.
1: Més enllà de les seves capacitats com a remeiera, el que va trobar Pedret en aquells testimonis va ser sobretot una història d'estima i de confiança. I la cançó volia conservar també una manera de viure que amb el pas del temps s'ha anat perdent. I tot este record va quedar condensat en una cançó. Una cançó que situa Pepeta en aquell paisatge d'Horta de Pimpí i de la Capelleta dels Reis i que contribueix de manera viva a mantindre la seva memòria.
3: Una cançó on pues, diu, no? Paisana de nom, paisano remeix, pagesa per sort que tothom mereix, Capella dels Reis, Horta de Pimpí, baix la Parra Vella, que ha de fer bon vi. Pepeta la Paisana, sempre el nostre record.
4: Paisana de nom, paisano remeix,

0: De fer bon vi.
1: La cançó és una de les maneres com ha perdurat Pepeta la Paisana, però no és l'única. El seu record també és present en un monòlit al barri de Remolins i en una geganta que reprodueix la seva figura i que desfila sempre amb l'ogolafre de Remolins. El ple de l'Ajuntament de Tortosa també va aprovar per unanimitat dedicar a Pepeta la Paisana el tram final de l'Avinguda Felip Pedrell, molt prop de l'Horta de Pimpí. A l'agost es va instal·lar les plaques del nou carrer. Mar Lleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
2: I que també pensàvem que era important incorporar-la dins del nomenclàtor de la nostra ciutat, que té també aquesta poca presència femenina. Igual que hi ha una zona molt propera en aquest espai dedicat a ella, que també vam dignificar al març de l'any passat.
1: Un carrer que porta el nom d'una dona que durant dècades va formar part del paisatge humà de Remolins. Pepeta la Paisana va morir l'any 1995, però el seu nom ha continuat passant de boca en boca, de generació en generació. En les històries dels que la van conèixer, en les fotografies que encara conserven algunes famílies, en la cançó, en una geganta, en un monòlit i ara també en una placa al carrer. Una manera de fer que aquella dona de l'Horta de Pimpí, que cada dia rebia persones sota la parra, continuï formant part de la memòria de Tortosa. Pepeta la Paisana, un nom que, dècades després, continua viu. Pepeta.

0: podcast si este podcast va.
1: Hola, Anna. Us proposo un repte que avui voldria dedicar a un matemàtic alemany molt important, Carl Friedrich Gauss. Gauss va fer aportacions genials en pràcticament totes les branques de la matemàtica i en molts d'altres àmbits, en particular, per exemple, en astronomia i en geodèsia. Es diu que és el príncep dels matemàtics. Va néixer a Brunsvic el 30 d'abril del 1777. El proper any, precisament, farà 250 anys. I va morir a Göttingen el 23 de febrer de 1855. Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.
3: Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
4: Hola, Anna, bona tarda, gràcies.
3: Gemma, avui parlem de debuts poètics. Tens amb tu algú que ha publicat el seu primer poemari, que es diu Crit. Ens el presentes?
4: I tant, ell és l'Adrián Salcedo, que és poeta, però també artista i crític cultural vinculat al Maresme. En el seu primer poemari, Crit, ens proposa diferents maneres de cridar, d'expressar allò que portem a dins i fins i tot també d'incomodar una mica el lector. Així que li donem la benvinguda al programa. Adrián, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Adrián, Crit és una obra que barreja allò íntim amb allò polític i que també juga amb l'experimentació, oi? Explica'ns a què va aquest poemari.
5: Ah, doncs el concepte del poemari, al final, és que cada poema, al final, té un crit. I aquest crit el que fa és, d'alguna manera, trenca la dinàmica de lectura que tenim normalment dels poemes, perquè normalment sempre busquem com un final alliberador, o busquem un final en què identificar-nos amb el poema. I d'aquesta manera, al final, li donem més atenció a si ens identifiquem o no, en si ens sentim emocionalment ajudats o ens sentim emocionalment alliberats, i de la manera de Crit el que farem és atendre més a les imatges que mostro, no? I si són artísticament belles o si són artísticament riques.
3: Uh-huh. Adrián, encantada de saludar-te. Una Hola. Cosa, això d'escriure poesia, d'on et sorgeix? Quan fa que ho fas? Perquè tu ets molt jove.
5: Uh-huh. A veure, ara ja en tinc 32.
3: Bueno, continua sent molt jove. Jo aquí en tinc 53, o sigui que guanyo per golejada, crec.
5: A veure, són molts motius. Quan anava a la secundària va ser més perquè la meva tutora de l'ESO, que era la Paola, del Santana, ella em va inculcar molt aquest sentiment i aquesta sensibilitat per la lectura, i sobretot la lectura de poesia. I després jo vaig anar llegint coses que m'agradaven a mi personalment, no?, que connectaven més amb les meves inquietuds i les meves... m'interessava molt trencar amb la poesia, amb el, diguéssim, artísticament, trencar i fer innovacions i diguéssim, desenvolupar la disciplina poètica. Mm-hmm. I llavors, d'aquí també n'he escrit.
3: Que és una disciplina que t'obliga a treballar molt el llenguatge, potser més que la novel·la, no? Ho dic per
5: sí,
3: les formes. Encara que vulguis ser rebel i trenquis coses, clar, t'obliga a unes formes que la novel·la potser et permet una mica més de laxitud.
5: Sí, tot i que la novel·la seria encara, jo crec, més complicat de trencar les dinàmiques que té, perquè jo encara no m'he endinsat en això, però jo sé que segurament sigui força més complicat. La poesia, al final, també tenim una trajectòria, sobretot a Catalunya, tenim una tradició de persones que trencaven molt i molt bé amb la poesia, no? I Passeig és un dels exemples. Però tenim molta tradició de poesia visual i molta tradició de poesia futurista. I és una cosa que a mi, almenys, doncs, m'ha ajudat també una mica a tenir més en el cap com puc trencar en la poesia. I no obstant això, amb la novel·la no ho tenim tan...
3: Tan fàcil, tan potser. O...
5: Tan fàcil, sí, sí.
4: Uh-huh. Explica'ns tot, també, Adrián... Ai, disculpa. Disculpa.
5: No, res, tot arribarà, però...
3: Uh-huh. Em sembla que està preparant la novel·la ja, Gemma? No? Sí. O alguna cosa tens al cap, o no? O és una sensació equivocada?
5: Tinc moltes coses al cap.
4: Molt bé, doncs, si de cas, en breus en parlarem dels projectes a futur. Pel que fa al procés creatiu, com neix un poema teu, Adrián? D'una frase, d'una emoció, d'alguna cosa que veus pel carrer? Com s'origina, doncs, un poema des de l'inici, des de que el crees?
5: Tot s'inicia sempre des de l'experiència individual, o també col·lectiva, però des de l'experiència. Tot i així, el diferent és el tractament que li fas, no? Però tot s'inicia sempre en una experiència, encara que sigui en un pensament, en una cosa que tu vius, en un sentiment, però després el que compta és com transformes aquesta experiència, això que has rebut de la realitat, com ho transformes, no? I com fas que sigui poètic.
4: Mm-hmm. Ets dels que hi posa molt la teva persona o com ets en els poemes? És a dir, doncs, ets un poeta que s'hi despulla emocionalment quan escrius o poses certa distància entre l'Adrián i el poeta?
5: No, jo crec que m'hi despullo força, eh? Al final, Crit també és una barreja entre coses íntimes, però coses íntimes a un nivell experimental i també coses, no sé com definir-les. La sinopsi diu polítiques, diu també hermètiques, però sí, jo trobo que sí que m'hi despullo força. Et poso molt, molt de mi. Al final, i jo crec que sóc una persona també molt eclèctica i també divertida, eh? O sigui, tinc aquests rampells d'energia i de coses estranyes que provoquen molta diversió, també.
3: Adrián, una pregunta. Tens el poemari a mà?
5: Doncs

0: I em dic que aquest poemari es defineix sobretot perquè tracta temes socials, temes polítics, és la seva com forma de reivindicació d'aquestes qüestions més del nostre dia a dia, doncs amb aquest recull de poemes és la manera en la que ell s'expressa i crida, no?, entre cometes.
1: Exacte, exacte. Es diu crit perquè ens ha explicat que tots acaben amb un crit. Adrià, no sé si hem guanyat prou temps perquè hagis localitzat el poema.
2: Sí, heu guanyat, sí.
1: Vinga, doncs, quan vulguis, el micròfon és teu.
2: Et sobrevolen tots els sentiments. I tu, que solament volies dir alguna cosa amb sentit, que fos amb el moment, et quedes allà, brillants lúmens, els ulls tancats, com una pluja d'estrella superior. La mort del moment és l'única bellesa que ens sorprèn. La mort del moment és l'única sortida.
1: Ostres, doncs potser sí que busques incomodar una mica el lector, no? Perquè és una mica dur, això de la mort del moment és l'única sortida.
2: Sí, a veure, i això no vol dir que l'experiència poètica sigui desagradable. Incomodar moltes vegades és trencar la quarta paret, però en la poesia. I quan veiem una pel·lícula que el protagonista mira directament a càmera, moltes vegades és per deixar més clar un missatge, moltes vegades és perquè la persona que està veient la pel·lícula se senti més a dins d'aquesta pel·lícula. Llavors, jo també vull explorar altres formes de fer això, però en la poesia.
1: D'arribar a la gent, de colpir a la gent, no? De fer-la sentir malament, com deies tu, sinó de remoure-la d'alguna manera, no?
2: Sí, és una manera de dir, t'estic mirant, sé que estàs llegint aquest poema i vull que posis atenció a tot el que et dic, no? I no només en la sensació que et dona, que et produeix, sinó en altres formes d'experimentar el poema.
1: Per anar acabant, Adrián, deixa'm preguntar-te, la Gemma ho apuntava abans, hem vist que lo de la novel·la no és un impossible. Quin és el pròxim crit de l'Adrián? En què estàs treballant ara?
2: En diverses coses. Ara mateix estic treballant amb la traductora Marta Pere Cucurell. Volem crear una associació d'amics de la poesia a Mataró. I totes aquestes experiències de poesia experimental, portar-les al públic i portar-les en viu i en tallers col·lectius. Volem donar una mica de personalitat poètica a Mataró, perquè el teixit cultural existeix, però no existeix la continuïtat, no? I jo crec que l'experimentació poètica és la via per aconseguir aquesta continuïtat. I això per una banda, que per cert necessitem una persona més, perquè per fer una associació sense ànim de lucre necessitem 3 persones.
1: Doncs fem una crida des d'aquí, la gent que ens escolta des de Mataró. Si hi ha algun interessat en la poesia, algun poeta que vulgui formar part d'aquest projecte, escolta'm, poseu-vos en contacte amb nosaltres i nosaltres us posem en contacte amb l'Adrián.
2: Seria meravellós, meravellós.
1: A veure si la ràdio fa la seva màgia.
2: A veure, sí, jo crec que sí. No, jo crec que hi ha molta gent que té ganes d'això i hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada.
1: Doncs segur que sí. Gemma, Adrián, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estona de poesia i reflexió a l'entorn de la creació poètica. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
0: Gràcies. Adéu.
2: Gràcies.
3: Hola, Jan.
4: Hola.
3: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
4: Esteu empostant.
3: No, esteu escoltant.
4: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
5: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
1: Com neix un municipi? És una pregunta que algun dia aquí al Rambla ens hem de plantejar en genèric. No sé massa bé qui ens ho pot explicar, però farem una crida. De moment, avui ens quedem amb un origen concret, el de Santa Bàrbara, al Montsià. Per abordar-lo, cal fixar-se en unes construccions repartides pel seu

0: paisatge, que són les Masades. Víctor Montecino Valls, ben tornat al Rambla.
1: Hola, gràcies, és un honor. No sé si avui és a Rambla i avui el que farem, sempre que dieu ramblejar, avui potser masejarem.
0: Masejarem, no?
1: Sí, una miqueta.
0: Doncs aquestes masades, que són aquest origen, són evidentment anteriors al poble, no?
1: Doncs sí, perquè aquestes planes que complen el nostre territori eren precisament, o pràcticament estaven despoblades, i a partir de les primeres dècades del segle XVIII, cap als inicis, 1720-30, la gent procedent de municipis del voltant, sobretot de Tortosa, doncs començaven a ocupar aquestes terres, les posaven doncs en producció i llavors hi construïren cases, que eren aquestes masades. Al principi podien ser construccions molt humils, s'anaven ampliant llavors a mesura que les famílies prosperaven, i algunes van arribar a ser molt grans i fins i tot incorporaven un molí d'oli. Cap a ja a meitat d'aquell segle, del XVIII, ja hi devia haver doncs prou gent vivint dispersa per que existís una petita ermita dedicada a Boreana, si endevines aquí.
0: A Santa Bàrbara, no?
1: Molt bé, premi, va, que et donarem un gomet d'estrella. Doncs sí.
0: I com passa d'aquestes cases escampades pel territori a tenir un poble?
1: Doncs és un procés, evidentment, gradual. A poc se va formant este nucli al voltant d'aquella església i llavors va creixent, especialment a partir d'aproximadament 1815. I és que viure al poble acabava tenint avantatges en seguretat, en serveis, i moltes famílies deixaven llavors les masades i feien cap a este nucli urbà. I hi ha una curiositat interessant aquí, i és que algunes masades se van començar a desmuntar perquè les famílies aprofitaven aquella pedra per a construir-se la casa nova al nucli urbà, dins del poble. Per tant, les masades podríem dir que d'alguna manera són doblement part de l'origen de Santa Bàrbara.
0: I tant. I Víctor, com era viure en una masada?
1: Doncs era una vida molt vinculada al camp, evidentment, i molt més autosuficient, ara ho he dit, que el que seria ara. Sí que tenien, doncs, cuina, el que podíem entendre per cuina, menjador, habitacions, però, clar, també hi havia corrals, espais per als animals, també havien de conservar els aliments i guardar-los, pou, i a vegades també inclús una sínia, i per als, com deia abans, no, les masades més grans, també el seu propi molí d'oli. I llavors, a partir d'aquí, la vida era molt diferent de la d'ara. S'havia de planificar llargament, tindre llenya per a l'hivern, oli, conserves, tomates penjades, carn preparada també per a durar, perquè, clar, no podies anar al poble com ara al súper, no?, cada vegada que necessitaves alguna cosa.
0: I avui aquestes masades encara es poden veure o visitar?
1: Sí, encara en queden moltes, tot i que algunes han desaparegut, motius com els que deia abans, que aprofitaven la pedra, altres s'han restaurat, algunes han quedat integrades dins del mateix poble. De fet, el Centre d'Estudis Planers, una entitat d'aquí al municipi, n'ha documentat més de 200, i una de les que es permet conèixer les masades i, a més, el passat, és la Masada de Martí, que, de fet, per a nosaltres és el Museu de la Vida a la Plana o el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Al llarg dels anys s'han fet visites puntuals a diferents masades, tot i que cada vegada és més difícil accedir a algunes. I aquí també podríem parlar del Rijijiu, que és un festival que utilitza les masades precisament com a escenari per a propostes d'art contemporani. És una altra manera de posar en valor aquestes construccions i recordar que no són només cases antigues, sinó que expliquen d'on ve el poble.
0: Efectivament. Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta història al Rambla 54, una història que encara podem llegir en el paisatge de la Plana, com ens deies. Una abraçada i parlem aviat.
1: Gràcies a vosaltres, això espero. Anna i equip també, evidentment, que està al darrere.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Deixa'm explicar-te una cosa personal, perquè avui per mi és un dia trist, molt trist. Aquest matí m'ha arribat la notícia de la mort de la Mercè Capdevila, una donassa que per a molta gent és moltíssimes coses. Mare, àvia, mestra d'escola, ànima del Mercat de la Concepció de Barcelona, lluitadora i amiga. Fa 4 anys, amb l'Ivan, vam intentar engegar un projecte, el Veïnejant, que era una sèrie sonora de petits espais on escoltar les històries de persones anònimes excepcionals. Al final, la idea es va quedar en no res. O potser era la llavor d'aquest programa, Ivan. El cas és que sí, que vam fer un pilot d'aquell projecte i no vaig tenir cap dubte que amb qui l'havíem de fer era amb la Mercè. Avui hem rescatat aquell pilot com a homenatge. Mercè, gràcies per tant i que la Terra et sigui lleu. Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que ho són a peu de carrer, els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
3: Hola, Mercè.
4: Hola, què tal? Com estàs, Neus?
3: Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
4: Hombre, saps què passa? Que m'he jubilat. Oh,
0: ja. Mercè Capdevila Noguer, 77 anys, Barcelona.
4: Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu. Allò és que venies amb aquella il·lusió, explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo faltant. Jo vaig arribar de fer de mestra quan ja tenia les quatre criatures, que com de joveneta ens vam quedar sense pare, amb 7 germans i els 3 germans grans van haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'Acadèmia Porta, a hores que deien que escola per a senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys, i sempre em va quedar el coquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les quatre criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia un any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotrí, faré el que pugui. Em va servir molt perquè vaig anar en 3 tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt, que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir, tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure... Jo també sempre deia que més dels 50 anys jo no em veia en una escola. Em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un tremp i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho i em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, 2 anys, 3 anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era al mercat, una parada de 1902 que estàvem allà, érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava, jo m'agrada l'ambient del mercat, per tant que he fet tota una sèrie de feines, eh? Ja no tot hi he après i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat, és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant. I després vaig pensar de moure'm amb ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentari a París. Vaig arrencar molt el del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I, verdaderament, penso que els estudis i el que he fet, vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo treballant moltes hores al mercat és un altre desgast, perquè si la pifiava, que podia ser? Que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 50 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat en una criatura, que això no t'ho permets. I això, psíquicament i físicament, canvia molt, canvia molt.
5: Gràcies.
4: un altre tipus d'escola al Mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, l'ambient del Mercat i la gent de plaça era l'ordinària, la que no era culta, hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa que penso que el Mercat han sigut pioneros amb el treball de la dona. Al resta d'Espanya els mercats tots són homes. Aquí a Catalunya són dones. I llavors no hi havia permisos per criatures. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava. I a mi amb un cabasset em posava darrere el taulell i em donava el pit. I a les 6 del matí, a les 5, tant si era estiu com hivern. Ara se parla molt de la dona. I amb això penso que el mercat donava una imatge de que la dona tirava endavant. Anècdotes molt bones. N'hi ha una que va ser boníssima, que era un nano molt llest, molt viu, però no li agradava gens sortir a la pissarra o exposar. I pensava que tenia un llenguatge que podia arribar molt bé. I sí, explicava, però quan acabava deia, no m'ha agradat gens. Amb tot això, quan vaig anar al mercat, que es va fer les obres i es va traslladar al passeig Sant Joan, em ve aquesta alumna, periodista, i diu, va, com has de fer una entrevista? Li vaig dir, no. I diu, ah, noia, tu em feies sortir la pissarra i jo et faré sortir a la pantalla. I vaig dir, ara sí que m'has enganxat. Diu, jo ho esperava, això. Jo...

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Continguts en xarxa. Salut Activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
3: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa, tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
1: Salut Activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que vam comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el demés, amb la voluntat d'entendre's, amb el respecte, amb el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. Vull dir, és la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: El cogombre de mar juga un paper ecològic molt important. Present al fons marí, depura els contaminants bacterians presents a les aigües. Igual que el cuc de terra, el cogombre de mar és una mena de carronyaire dels fons marins. S'alimenta principalment de petites partícules, algues, materials de deixalla o petits animals aquàtics amb l'ajuda dels petits tentacles col·locats al final de la seva boca. Després, recicla els nutrients destruint i descomposant la matèria orgànica, que torna a ser aliment d'algues i corals. En particular, el cogombre de mar excreta carbonat de calci, element essencial per a la formació i creixement dels corals. En cas de perill, el cogombre de mar es defensa expulsant l'intestí, els pulmons de l'aqüífer i la seva única gònada. En aquest punt, els depredadors confosos i espantats generalment fugen, mentre que el cogombre de mar es regenera en poc temps. Altres vegades, en cas de perill, el cogombre de mar expulsa per l'anus els anomenats túbuls de Cuvier, una massa de filaments tòxics i viscosos amb què enganxen i enverinen a l'enemic, però no tots els cogombres de mar estan dotats d'ells. La majoria de les espècies existents són comestibles. De fet, representen un plat típic de la cuina oriental. A Catalunya el coneixem en clau culinària com a espardenya de mar. A la Xina també tenen altres funcions. Per exemple, es poden utilitzar per tractar malalties. Un altre aspecte interessant pel que se'l consumeix és per rebre un efecte similar a la Viagra.

0: El diccionari Termcat.
1: Paraules noves que ja pots dir.
0: Cultura de la cancel·lació. Pràctica que promou el boicot a una persona i la seva activitat professional, especialment un personatge públic i en el marc de les xarxes socials, per haver fet una acció o publicat una opinió que es considera socialment inadequada.
2: En els últims temps són nombrosos els actors, cantants o figures conegudes que han estat cancel·lats per alguna de les seves actituds. El verb cancel·lar té una base llatina, cancellare, que volia dir traçar unes ratlles creuades sobre un text per anul·lar-lo. D'aquí ha passat a l'ús que se li dona en l'àmbit de la informàtica, on fa referència a deixar d'executar una acció i, per la més que probable influència de l'anglès, ha passat a contextos propis de les xarxes socials i la comunicació.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: Continguts en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran dos els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. De seguida connectarem en directe amb la plaça de Catalunya de Barcelona per veure com comencen el dia els concentrats després d'aquesta primera nit. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres, 30 de setembre, i al punt de les 7 repassem més titulars. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Diferents punts del país es recuperen després dels forts aiguats de les últimes hores, amb registres acumulats de més de 100 litres en alguns punts, com l'àrea de Barcelona. A banda d'inundacions de carrers, habitatges i baixos, s'han succeït els problemes de mobilitat amb la Ronda de Dalt tallada durant més de 2 hores. El Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugranes volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i de la xarxa Més. Són les 7 i 3. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més a aquesta hora connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb alguns punts a hores ara amb boires que poden dificultar la visibilitat i la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per exemple, a la AP7, a l'altura de Massanet o també de Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana o de Pont de Molins. Per altra banda, a hores ara tenim un matí, de moment, sense incidències, ni accidents ni avaries a les carreteres catalanes. Destacaríem, doncs, que a poc ja tenim retencions habituals cada vegada amb més intensitat. Al Besòs ja hi ha congestió, al nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Des del Vallès per la C58 també ja es fan retencions des de Sant Quirze en direcció Barcelona. La AP7 també circula amb congestió intermitent des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. I per últim, al Llobregat també ja trobem l'antidiació des de Pallejà i el Papiol per la A2 i la P23 també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària entre les estacions de Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. S'acaba l'episodi de fortes tempestes que hi van descarregar a moltes comarques, però encara el temps queda força enrarit, força carregat d'humitat, amb força núvols també al llarg d'aquest matí, que de fet encara deixaran algun ruixadet molt puntual, especialment al nord de Lleida, cap al Pirineu, també alguna gotellada a l'interior de les Terres de l'Ebre o a prop de la Costa Brava. Bàsicament, amb aquests núvols, ja diem, amb aquests boira i tot, que hi ha hores d'ara cap al Prepirineu, en alguns racons de la Catalunya central, i una temperatura que no ha baixat gaire. De fet, l'ambient és bastant humit i una mica xafogós arran de mar. Aquesta tarda, de fet, es farà palesa aquesta xafogó, amb temperatura que tornarà a pujar una mica respecte a ahir, i un temps variable, bàsicament al Pirineu i a l'Ebre, tindrem alguns ruixats locals i a la resta del país no esperem que hi plogui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmeses divendres a votació al Congrés dels Diputats i que no acaben de convèncer els moviments socials de l'habitatge. Anem ara, doncs, cap a la plaça de Catalunya, on hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quin ambient hi ha ara mateix aquí a la plaça Catalunya?
5: Hola, Elena, bon dia. Doncs, com a mínim, aquesta acampada que us podem mostrar a aquesta hora, unes 50 tendes de campanya s'han instal·lat aquí a plaça Catalunya, continuaran com a mínim fins divendres vinent, quan es preveu arribaran a un ple extraordinari al Congrés dels Diputats els dos decrets que ha aprovat en matèria d'habitatge el Consell de Ministres. Volem conèixer quines són les reclamacions i quines són les persones, més d'un centenar, que conformen aquesta acampada pel dret a l'habitatge que emulen. La imatge de la Puerta del Sol s'ha traslladat ara al centre de Barcelona. Parlem ja amb una de les acampades, amb la Mar. Mar, bon dia.
6: Bon dia.
5: Quines són les vostres reclamacions? Què feu aquí? Què voleu?
6: El que volem reclamar principalment és un habitatge digne per tutis, i tot i que els objectius, doncs, encara els hem d'acabar definint i estan evolucionant durant l'assemblea d'aquest matí. Per tant, a mesura que estiguin més definits, doncs ja els anirem publicant a xarxes.
5: Us volem conèixer una mica més perquè el vostre perfil és molt heterogènia. Aquesta acampada, de fet, s'ha gestat de manera espontània. No responeu a una crida d'un sindicat determinat, d'un partit polític, sinó que procedeu de diferents organitzacions, també a nivell individual. Com s'ha gestat aquesta acampada i qui sou?
6: Som Acampada Punt Habitatge, com ens podeu trobar a Instagram o també estem a Mastodon. I va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit i només hi participem de forma individual, ens vam reunir i això, doncs, va sorgir de forma esporàdica i orgànica.
5: Mar, i com a mínim, insistim, estareu aquí fins divendres vinent, tot i que els terminis es podrien allargar?
6: A més, la nostra intenció. Després serà com vagi evolucionant tot el clima polític que hi ha.
5: Doncs, Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns de manera tan matinera. Sabem que teniu molta feina, moltes assemblees al llarg del dia i que continuareu donant forma a les vostres reclamacions al llarg del dia. Elena, són les primeres declaracions d'algunes de les acampades. És el cas de la Mar. Més d'un centenar de persones ocupen aquesta cinquantena de tendes instal·lades des d'aquest dimarts al centre de Barcelona, a la plaça Catalunya, i continuaran aquí, com a mínim, fins divendres.
2: Doncs, com a mínim, fins divendres n'haurem d'estar pendents i, per tant, serà també un altre dels punts d'atenció informativa d'aquests dies. Gràcies, Anna, per la fotografia. Fins d'aquí una estona. Dèiem doble decret per l'habitatge, l'acord que el que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer, com exigeix l'esquerra i, que també és cert, és més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té la Carina Bellvé.
7: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions. Prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
8: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
7: Amb la separació en 2 decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
2: En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat des de les xarxes socials que el seu executiu ha escoltat les demandes de la gent i que ha sabut actuar.
9: Hemos escuchado a la gente, y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho, y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
2: Al seu torn, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat que el decret d'habitatge no tindrà resultats. En una conferència a la seu de la patronal CECOT, a Terrassa, ha assegurat que el govern espanyol no pot pretendre resoldre amb un reial decret una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
10: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril. O empezamos de verdad una nueva política de vivienda o continuar el error, lo único que produce es melancolía.
2: I més reaccions, en aquest cas la del sindicat de llogateres, que celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent davant els possibles forats, diuen, que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En aquest sentit, la seva portaveu, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana, amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar encara més en la reforma de l'habitatge.
11: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
2: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. I no deixem de parlar d'habitatge encara, perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i també ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn avui a les 9 d'aquest matí amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
12: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
13: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
12: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
13: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la. Perquè quedi clar, aquí torna.
12: Ell ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
2: Un quart de vuit, un cop rebut el vistiplau del Consell de Ministres, volem analitzar l'eficàcia d'aquest doble decret d'habitatge. Si s'acaba convalidant divendres, com dèiem, al Congrés, serà una solució real? Per analitzar-ho, parlem amb Sergio Nasarre. Ell és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, una de les veus, per cert, més solvents en matèria d'habitatge al nostre país. Senyor Nasarre, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
14: Hola, bon dia, com esteu?
2: Aquest doble decret neix d'una pressió popular arran del cas Mari Carmen, que, sens dubte, ha convertit, de fet, el desnonament en un símbol, o ell és el símbol del tema dels desnonaments. Quina lectura n'hem de fer d'aquesta pressió popular?
14: Bé, doncs, tot el que sigui legislar amb pressions, amb amenaces, i a més com a resultat, a més, d'un auto al Tribunal Suprem que validava una sentència de l'herència provincial per un cas on la llogatera, en aquest cas, sabia perfectament des de l'any 94 que tenia 2 anys per poder marxar de casa seva, per tant, fa 30 anys, dona importants dubtes de si és convenient fer-ho. El dret civil és un dret, com el cas dels arrendaments urbans, forma part del dret civil, és un dret molt estable, un dret que ens acompanya des de fa uns 2.300 anys, i canviar-ho d'aquesta manera doncs no sol sortir massa bé.
2: No sé si creu que aquesta vegada, perquè el problema de l'habitatge i de la vivenda és un fet que no descobreixo jo ara, creu que aquesta vegada la resposta política ha estat proporcional a la magnitud del problema?
14: És que el que estan fent no té res a veure amb el que està passant. És a dir, el problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007, que bàsicament, tal com ho tenim ara, especialment a Catalunya des de l'any 2015 i al resta de l'Estat possiblement des de l'any 2021, el problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits, com es va quedar clar ahir per la nit quan ningú teníem una versió definitiva d'això, per tant els van aprovar sense tenir una versió definitiva. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Per tant, si ells ja tenen un cacau, doncs imagineu doncs, els professors que estem analitzant aquestes normes, a vosaltres i la ciutadania, els arrendadors, els arrendataris, això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja, una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs, bueno, encara més. És a dir, l'impacte pot ser devastador, sí.
2: Encara deixi'm fer-li una pregunta més al respecte amb una de les mesures, la més controvertida i presumiblement, i pel que vostè em dirà, la més difícil de que es dugui a terme, però en tot cas és una de les més controvertides i la que pot, sens dubte, generar més conflicte encara o allargar encara més el conflicte. La pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, com deia, és el punt més controvertit des del seu punt de vista, pros i contres, encara que sigui ràpid.
14: Bueno, és clarament inconstitucional, ja començant per aquí, és un gran contra, és a dir, que no pot fer el legislador fer lleis en contra de la Constitució. L'article 9.3 de la Constitució prohibeix la retroacció de les normes i precisament prohibeix la inseguretat jurídica, i el que no pot ser ara és canviar-li les normes als contractes sobrevingudament. No? Per tant, això tenim un problema que acaba el Tribunal Constitucional, això implica segurament 2 o 3 anys més de litigis i, per tant, encara més inseguretat jurídica i més blocatge de tot el sistema. Els països que tenen això, des de luego que no és un tema retroactiu, a més, és voluntari, és a dir, pots pactar el tema indefinit o no, es pot incentivar, a mi no em sembla malament que s'incentivin els contractes indefinits, però que sempre sigui voluntari.
2: I acabo amb una proposta que també sentíem suara, la del president de la Generalitat, sembla una proposta inèdita a tot l'Estat. Què en pensa d'aquest plantejament d'una compra conjunta o una compra, si vol, a mitges per facilitar l'accés a l'habitatge a majors de 40 anys que no poden assumir una hipoteca? És una bona mesura? Pot funcionar?
14: Bueno, de fet, no és gens inèdit en el sentit de que nosaltres, precisament des de la càtedra d'habitatge de la Rovira i Virgili, vam promocionar aquesta norma. És una norma que existeix des de l'any 2015, el que passa que la Generalitat fins ara no ha tingut interès especial en aplicar-ho. Per tant, per una banda, ja està bé, estem parlant de la propietat compartida i temporal, que finalment la Generalitat s'ho prengui en sèrio, que deixi o que comenci a deixar polítiques intrusives com les que estàvem comentant ara, que ens han portat al caos total, hi ha un punt dramàtic, que és que hi hagi d'haver polítiques d'habitatge públic per a les persones majors de 40 anys. És a dir, que això ja és absolutament una situació de laberint sense sortida. És a dir, ja no es tracta de joves que estan començant la seva vida i tal, són gent de 40 anys que no troba solució habitacional. Per això té un punt dramàtic important. I això ens han portat ells, amb polítiques erràtiques d'habitatge durant 20 anys.
2: Doncs Sergio Nasarre, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí un cop més les seves explicacions, que sempre ajuden a entendre millor les coses. Gràcies i bon dia.
14: Gràcies, bon dia.
2: Més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres també ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran, i ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació de la Maite Polo.
15: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil, durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
16: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
15: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
2: Pluges torrencials a les últimes hores amb registres de més de 100 litres acumulats en diferents localitats. Si el matí d'aquest dimarts la zona de Barcelona ha estat la més afectada, el temporal s'ha desplaçat després, com deien les previsions, cap a les terres gironines. El Baix Empordà ha concentrat la majoria dels avisos que han rebut els bombers amb actuacions per inundacions d'habitatges i baixos, però també per vehicles atrapats a les carreteres que han quedat, en molts casos, impracticables. Abans, Sant Cugat del Vallès ha estat un dels més afectats, amb 1,5 metres d'aigua acumulada en alguns carrers. Barcelona també ha patit de valent greus afectacions a la mobilitat, com per exemple la Ronda de Dalt tallada més de 2 hores, a més d'estacions de metro inundades. A Gavà, els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó de l'interior d'un vehicle. Registres torrencials, doncs, això sí, sense lamentar, per sort, desgràcies personals. El Barça visita la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 6:45. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Aleixandri, Quica Nazaré i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip, malgrat les absències.
17: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot, dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres, durant la pretemporada i la temporada, dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sí, vam fer l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
2: El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola. Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixadeta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
18: Me gusta un poco destacar las individualidades, que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
2: Tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. Al concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. L'Hospitalet es converteix en la capital mundial del sector dels llibres. Des d'ahir i fins l'1 d'octubre, Fira Gran Via acull el LIBER, la Fira Internacional del Llibre, amb 250 expositors de 19 països i 9.000 professionals del sector. Enguany, un dels temes principals gira a l'entorn de com la intel·ligència artificial està repercutint en el món editorial.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerhard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Sabies que...
1: Saps quin és l'origen del cigaló? Poca gent coneix la història d'aquesta beguda, potser perquè són diverses les versions que en podem trobar. La primera al·ludiria a l'origen del cigaló a la Guerra de Cuba. En aquells dies, els soldats espanyols, que estaven lluny de la seva pàtria i de les seves famílies, es desgastaven a la petita guerra sense sentit contra els esclaus de les plantacions de canya de sucre i la població local. Per sobreviure, barrejaven el seu cafè amb rom. Era així, a més, com aconseguien tenir el coratge per continuar lluitant. Així, de la paraula espanyola coraje, va néixer la paraula corajillo, que finalment es convertiria en carajillo. La segona història ens endinsa a la Barcelona de principis del segle XIX. En aquell moment, Barcelona ja era una de les ciutats més grans del continent i alhora el centre del comerç amb el veí Regne de França. El principal punt de recàrrega de mercaderies era l'estació ferroviària Estació de França a l'est de la ciutat, on innombrables carreters lliuraven les seves mercaderies cada dia. Com que sempre estaven cansats i tenien pressa, demanaven als cambrers que tiressin el rom al cafè, de manera que podien prendre alhora la seva copa i el seu cafè. Posa-m'ho junt que araguillo era la frase per la qual eren coneguts. Per això, l'expressió araguillo després es va convertir en el terme carajillo.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment, seran 2 els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. El catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat molt crític i escèptic sobre l'efectivitat d'aquestes mesures en declaracions al Notícies en xarxa.
5: El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur, els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
4: De seguida tornarem a connectar en directe amb la plaça de Catalunya de Barcelona. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 30 de setembre. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge, i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Diferents punts del país es recuperen després dels forts aiguats de les últimes hores, amb registres acumulats de més de 100 litres en alguns punts, com l'àrea de Barcelona. A banda d'inundacions de carrers, habitatges i baixos, s'han succeït els problemes de mobilitat, amb la Ronda de Dalt tallada durant més de 2 hores. Dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. I en cultura, tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada amb alguns punts amb boires que poden dificultar la visibilitat i la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per l'AP7 cap a Maçanet i Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana i a Pont de Molins. D'altra banda, al Besòs hi ha congestió al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. Per la C58, retencions des de Sant Quirze cap a Barcelona, també a l'AP7, entre Mollet i Barberà del Vallès. I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta de tensió a la catenària entre les estacions de Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. I pel que fa al temps, avui encara tindrem un dia enrarit, carregat d'humitat, amb força núvols que encara deixaran algun ruixat molt puntual, especialment al nord de Lleida, cap al Pirineu i també a l'interior de les Terres de l'Ebre o a prop de la Costa Brava. Aquesta tarda es farà palesa aquesta xafogor amb temperatures que tornaran a pujar una mica respecte a ahir i un temps variable. Al Pirineu i a l'Ebre tindrem alguns ruixats locals, però a la resta del país no esperem que hi plogui.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmesos divendres a votació al Congrés i que no acaben, però, de convèncer els moviments socials de l'habitatge. Ara mateix, quan passen ja 5 minuts de 7:45 del matí, anem cap a la plaça de Catalunya, on hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Fins quan tenen previst mantenir l'acampada aquesta colla de persones?
0: Bon dia, Helena. Sí, doncs aquest més de centenars de persones que des d'ahir dimarts estan aquí acampats a la plaça Catalunya, al centre de Barcelona, com a mínim, s'hi quedaran fins divendres vinent, que coincidirà amb l'arribada del Congrés de Diputats en el format de ple extraordinari dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres. Però una de les primeres coses que faran les persones que estan aquí acampades, que es comencen a despertar a aquesta hora, és intentar evitar aquest matí un desnonament a Sants. I amb Chiara, una de les participants d'aquesta acampada. Bon dia, Chiara.
6: Bon dia.
0: Volem aprofundir en aquesta acció reivindicativa que dureu a terme aquest matí, intentar evitar aquest desnonament i que coincideix, està en sintonia amb tot allò que defenseu amb aquesta acampada.
6: Claro, lastimosamente podemos observar que no solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la Carrer Constitución, en el barrio de La Bordeta, y vamos a ir para allá, porque al fin y al cabo no podemos permitirle ni aquellos fondos buitre, ni aquellos poderosos que son quienes se enriquecen de nuestra necesidad, seguir aprovechándose de nuestra vulnerabilidad, y es por eso que desde aquí vamos a dividirnos, porque no podemos dejar las carpas solas, nos vamos a dividir en un grupo y vamos a salir camino a Plaza de Sants y es allí donde nos vamos a encontrar con otros grupos que ya estarán en las zonas esperándonos.
0: Chiara, esta acampada se ha organizado y se ha gestado de manera muy

0: Estamos dándole apoyo a Madrid y a las otras comunidades y a las otras provincias y ciudades que se están yendo también a las plazas a llenarlas.
1: Quiero ya para acabar la agenda del día, evitar este desahucio en Barcelona y además celebráis algún tipo de asamblea para ordenar ideas.
0: Totalmente, o sea, dentro de las redes o de las charlas de la acampada Habitacha está todo el cronograma, toda la planificación que se va a realizar hoy, pero empezamos con para evitar el desahucio en Carrer Constitución y también asambleas para decidir qué puntos o qué objetivos nos marcamos de cara al día viernes. Como el mínimo, el viernes vamos a seguir aquí.
1: Moltíssimes gràcies, Chiara. T'hem despertat a molt d'hora, però moltes gràcies per atendre'ns en aquests moments aquí al Notícies en Xarxa. Helena, aquesta és la situació. Veiem unes 50 tendes de campanya instal·lades aquí a la plaça Catalunya. Són més d'un centenar de persones les que han passat la nit al centre de la ciutat i que com a mínim continuaran fins divendres vinent.
2: I molt pendents, doncs, també aquest matí d'aquest possible desnonament, com ens deia la Chiara, al barri de la Barceloneta. Al barri de la Bordeta, ara ho dic bé. Gràcies, Anna, doncs, per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona. Dèiem, doble decret per l'habitatge. L'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels contractes lloguer, com exigeix l'esquerra, i que serà, sens dubte, més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té la Carina Bellvé.
3: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
4: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
3: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
2: En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat des de les xarxes socials que el seu executiu ha escoltat les demandes de la gent i que ha sabut actuar.
5: Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
2: Al seu torn, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat que el decret d'habitatge no tindrà resultats. En una conferència a la seu de la patronal SECOT a Terrassa, ha assegurat que el govern espanyol no pot pretendre resoldre amb un reial decret una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
6: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril. O empezamos de verdad una nueva política de vivienda o continuar el error lo único que produce es melancolía.
2: I encara més en reaccions, en aquesta ocasió la d'un expert, ho ha dit fa pocs minuts aquí a Notícies en Xarxa, Sergio Nasarre, catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural. Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació.
7: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural.

0: que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs, bueno, encara més.
1: De la seva banda, el sindicat de llogateres celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent davant els possibles forats, diuen, que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En qualsevol sentit, la seva portaveu, o en aquest sentit, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar, diuen encara més, en la reforma de l'habitatge.
2: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. I atenció al cas que us expliquem ara i que exemplifica prou bé la problemàtica de l'habitatge. A Badalona hi ha un matrimoni que fa 15 anys va decidir avalar el seu fill per ajudar-lo en la compra d'un pis. Doncs bé, arran dels problemes per fer front a la hipoteca, es troben ara en una situació d'incertesa i de desnonament. De moment, però, aquest llançament s'ha ajornat fins al 29 d'octubre. De fet, en Francisco i la Milagros demanen pagar un lloguer social, però el Sindicat d'Habitatge de Badalona reclama l'exoneració com a avalistes.
3: Tú tienes a tus hijos, necesita un avalista. Tú tienes el piso libre de cargas, que lo tienes pagado hace 40 años. Lo que menos piensas que iba a llegar todo este tema.
4: Cuando fui al banco a firmar, nunca, ni el notario ni nadie me dijo, usted pone su piso, nunca, siempre me dijo, firmen aquí y punto.
1: I a Mataró, com ja us vam explicar ahir durant aquest informatiu, es va acabar consumant el desnonament d'una família amb una persona amb discapacitat de més del 80% al barri de Cerdanyola. La família feia 11 anys que vivia de lloguer al pis, propietat d'un gran tenidor. En concret, hi vivien el Jordi, amb una malaltia rara que li provoca problemes de salut mental, i la seva germana, l'Alícia, que és mare de 3 fills. La família, que ha marxat amb molt poques pertinences, també assegura que se'ls ha promès tornar al pis per recuperar més coses en els pròxims dies. De moment, les portes s'han tapiat per evitar ocupacions. N'ha parlat la mateixa Alícia, poc després d'haver abandonat per força casa seva.
5: Pues yo pagaba menos del alquiler porque no me llegaba a pagar todo el alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o a amigos o lo que sea, es que no podía, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
1: I en aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i també ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn avui a les 9 amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
6: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
7: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
6: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
7: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la. Perquè quedi clar, aquí torna.
6: Ell ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
1: I més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran, i ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació que ens amplia la Maite Polo.
8: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil, durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
9: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión, y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
8: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
1: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, impulsada sobretot pel preu dels carburants. Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost en la dada interanual i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes, fins al 3,1%. I pluges torrencials, les que han caigut les últimes hores, amb registres de més de 100 litres acumulats en diferents localitats. Si al matí d'aquest dimarts la zona de Barcelona era la més afectada, el temporal s'ha desplaçat després, com deien les previsions, cap a les terres gironines. El Baix Empordà ha concentrat la majoria dels avisos que han rebut els bombers amb actuacions per inundacions d'habitatges i baixos, però també per vehicles atrapats a les carreteres, que han quedat, en molts casos, impracticables. Abans, Sant Cugat del Vallès ha estat un dels més afectats, amb 1,5 metres d'aigua acumulada en alguns carrers. Barcelona també ha patit greus afectacions a la mobilitat, amb la Ronda de Dalt tallada més de 2 hores, a més d'estacions de metro inundades. A Gavà, els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó de l'interior d'un vehicle. Registres torrencials, doncs, això sí, sense lamentar desgràcies personals.

0: I obrim la crònica esportiva parlant del Barça, que visita avui la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 3:15 de la tarda. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Aleixandri, Quica Nazaret i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip, malgrat les absències.
1: Dono molt valor a tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet res d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada, diguis, la temporada. Dos, evidentment, pel Mundial Sub-20. I tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui un equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
0: El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
2: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: Però avui també hem de destacar la derrota del Barça a la pista del Dubai de Xavi Pascual en partit de l'Eurolliga de bàsquet per 94-87. Tot i fer un bon últim quart, els blaugrana no en van tenir prou per capgirar el marcador, que s'havia complicat abans del descans amb un parcial de 29-12. Els 25 punts de Kevin Panther tampoc van ser suficients perquè els d'Alexander Sekulić sumessin el segon triomf.
3: Si hagués de resumir el partit quart a quart, diria que bàsicament n'hem guanyat 3 i només n'hem perdut un, però la diferència en aquest ha estat massa gran. Hem tingut mals moments durant el segon quart, en què el rival ha fet un parcial que li ha permès aconseguir un avantatge de més de 10 punts. Hem intentat tornar al partit i hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil. Han sabut controlar el partit fins al final.
4: It was very difficult and they controlled the game all the way to the end.
0: I el Kitsanas Manresa debuta avui a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Ocampo recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez, operat d'un pneumotòrax. El tècnic admet el potencial del rival, però assegura que estan capacitats per aturar-lo.
5: Sapiguen de la dificultad, del nivel del equipo, pero no es cuestión de plural. Es cuestión de que es un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte. Sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1-1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fight. En aquest nivell, si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
0: I arribarem a les 8 en punt amb la cultura, i en aquest cas amb la cultura castellera, perquè tot està a punt ja per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer fins a 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Petició. Seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema informàtic, especialment en un sistema d'intel·ligència artificial, per fer-li una sol·licitud específica.
4: Els usuaris de la intel·ligència artificial fan anar molt el terme anglès prompt, que són les instruccions que dones a la màquina perquè generi el que vols i que, correctament, hem de dir-ne petició o, com a sinònim complementari, indicació. Els especialistes descarten anomenar-ne instrucció perquè en l'àmbit de la informàtica aquesta forma remet a indicacions pròpies dels llenguatges de programació, en què no hi ha interactivitat, com per exemple les línies de codi que constitueixen scripts o programes.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran dos els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. El catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat molt crític i escèptic sobre l'efectivitat d'aquestes mesures en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur, els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 30 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge, i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi per contrarrestar les conseqüències de la guerra a l'Iran. El preu de la bombona de butà, es congela per sota dels 20 euros. Dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Hi ha cultura tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Són les 8:03, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Bon dia, Helena. Doncs, per una banda, tenim aturades, podríem dir, habituals, que hi són en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Destaca, per exemple, la C58, autopista del Vallès, especialment carregada, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. També el Vallès, per exemple, la P7, amb lentitud, retenció, 6-7 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud. També a la Pota Nord, B20, cua de més de 2 quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. Com a incidències, teníem un accident a l'autovia A2, a la zona d'Abrera, en sentit Barcelona. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades d'uns 4 quilòmetres en aquest tram de l'autovia A2, com et deia, entre Esparreguera i Abrera, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària entre les estacions de Montcada, Bifurcació i Sabadell. De retruc, la línia R7 està tallada entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat i el servei en aquest tram s'està cobrint per carretera. D'altra banda, també el robatori de cable de coure entre Reus i les Borges del Camp provoca retards als trens que circulen entre la capital del Baix Camp i Saragossa. I fem un cop d'ull a la previsió del temps, com cada dia amb en Lluís Miquel Pérez. Acabem el setembre, avui, però això sí, amb més tranquil·litat que ahir. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, a hores d'ara ja aquesta calma és ben palesa a gran part de Catalunya. Després, recordem-ho d'aquestes molt fortes pluges de més de 100-120 litres per metre quadrat en alguns racons metropolitans, també del Penedès o de Girona. Ahir a la tarda tot això és història, tot i que aquest matí encara queden molts núvols. Per una banda, alguns que s'estan congriant a hores d'ara a l'Ebre amb alguna gotellada, també alguns ruixadets aniran caient a l'Alt Pirineu, sobretot el de Lleida, o alguna gotellada també cap a la costa del Baix Empordà. I hem de destacar que aquest matí també hem despertat, i de fet a hores d'ara tenim, moltes boires a les comarques interiors, però tot plegat amb poc fred, tot i la humitat no fa ni gota de fred per ser un 30 de setembre. I de fet aquesta tarda la temperatura encara pujarà més que la d'ahir. Tornarem a arribar a la maleïda xifra dels 30 graus en el cas de Ponent. Maleïda perquè ja no és època perquè tinguem aquestes temperatures. En qualsevol cas serà una tarda plàcida, bastant ennuvolada, això sí, amb alguns ruixats al Pirineu i també cap a l'Ebre. De fet, haurem d'estar pendents allà a les Terres de l'Ebre, Helena, sobretot demà a la tarda i el divendres. Ja en parlarem a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmesos divendres a votació al Congrés dels Diputats i que no acaben de convèncer els moviments socials de l'habitatge. N'hem pogut parlar aquest matí amb dues de les participants a l'acampada, la Mar i la Kiara.
5: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
6: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la Carrer Constitución, en el barrio de La Bordeta. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
1: Parlem de doble decret per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon decret es limita a una mesura, la renovació automàtica dels lloguers, com exigeix l'esquerra, i que serà ben segur més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té ara la Carina Bellver.
7: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
8: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
7: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: I en el capítol de reaccions recollim la d'una de les veus més autoritzades a casa nostra en matèria de vivenda, Sergio Nasarre, que justament ens ha dit aquí, al Notícies en Xarxa. Ell és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Deia, que ens deia aquí, a la xarxa, que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural. Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació.
2: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur, els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona. I, doncs, bueno, encara més.
1: De la seva banda, el sindicat de llogateres celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent. Davant els possibles forats, diuen que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En aquest sentit, la seva portaveu, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar encara més en la reforma de l'habitatge.
9: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. Està clar, doncs, que el cas de la Mari Carmen a Madrid s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, però la seva història no és una excepció. Mataró, us ho explicàvem ahir, o a Barcelona, on també hi ha molts exemples, molts casos, com per exemple el de Josep Beltrán, un veí del carrer de Burgos, que fa gairebé un any que va perdre l'habitatge on havia nascut i on la seva família vivia des del 1943. El Francis Manzano, de BTV, ha anat a comprovar com és la seva vida després d'aquest tràngol.
10: Surt de l'hostal que li fa de llar des de principis d'any. És ja el segon allotjament per on passa des que el van desnonar fa ara gairebé un any. Fins llavors, el Josep havia viscut sempre en aquesta casa de Sants, on hi havia nascut i on ens explicava el seu cas poc abans que el fessin fora. Després que morís el pare, el propietari no li va subrogar el contracte i el nou lloguer que li va oferir no el podia assumir. Ara, amb 67 anys, assegura que viure a l'hostal l'està afectant emocionalment.
11: Ja tinc un 65% de discapacitat reconeguda, per tant, això encara m'incrementa més la situació anímica. El que no ve depressiu, s'hi torna depressiu. Jo intento estar tot el dia fora, passejant o fent gestions per no estar en aquest ambient.
10: Pel camí ha perdut part de les pertinences i reconeix que començar de nou se li fa cada cop més difícil.
11: Són molts records que es queden allí. Demano una vivenda, un pis, en el barri, o com a mínim en el districte.
12: Ella està viendo una mujer con 74 años la que tirada a la calle.
10: El de l'Amparo Martínez va ser fa 4 anys, un altre dels desnonaments amb més impacte mediàtic que recorden el cas de la Mari Carmen. Actualment viu en un pis tutelat al Raval després de perdre per un parany legal el pis on havia nascut el gòtic. Com també veïna del barri era la Blanca Espinosa.
13: Adiós, me voy, me
10: que va ser desnonada per no haver pagat 88 euros d'unes obres.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat. També ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn d'aquí a 3/4 d'hora amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
14: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
15: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
14: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
15: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la. Perquè aquí dic, clar, aquí tot.
14: Illa ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
1: I a les portes demà de l'1 d'octubre, l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de la consulta. Rovira no va arribar mai a judici perquè el maig del 2018 es va traslladar a Suïssa. El delicte de rebel·lió que li va imputar inicialment va passar a ser de sedició i quan el van derogar li van atribuir el de desobediència que no comporta presó. Marta Rovira va tornar a Catalunya temporalment el juliol del 2024, un cop l'Audiència Nacional arxivés la causa per terrorisme del tsunami democràtic contra ella. L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal d'aquest dilluns. Els comuns estudien accions legals en considerar que el gest anava dirigit a una assessora del partit. Ens ho explica des de TV Sabadell Vallès, Joan Muñoz.
16: El primer ple municipal del curs polític que desembocarà en les eleccions del maig del 2027 va tenir un lamentable protagonista. Les intervencions dels regidors de Vox van desentonar i van aconseguir posar d'acord a la resta de grups que van protestar davant les seves actituds. El moment més desagradable va ser durant la seva pròpia moció. Durant la intervenció de la Crida, César Gil va dirigir-se al públic on va haver-hi una picabaralla entre l'exregidora Marisol Martínez i un assessor de Vox, fent el gest de fer un tret a la nuca. Aquesta va ser la gota que va fer vessar el got. L'alcaldessa Marta Farrés va haver d'intervenir després de veure el vídeo.
17: A part de que em sembla absolutament indigne i immoral que es facin aquest tipus de gestos, i tinc jo la paraula i per tant ara parlo jo, evidentment mirarem totes les opcions que ens donen el ROM legal per aplicar el règim sancionador oportú i també mirarem si té recorregut en l'àmbit penal, perquè em sembla que això no pot ser.
16: La resta de grups va mostrar el seu desacord amb la intervenció del regidor de Vox, que no va poder gaudir de rèplica, fet que va provocar la queixa dels d'extrema dreta.
1: Tres minuts per sobre d'un quart de nou, més enllà de l'habitatge. El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. I ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació de la Maite Polo.
18: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
19: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
18: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
1: I coincidint amb aquest dia de forts ruixats, la Rambla de Barcelona ha recuperat la circulació de vehicles en sentit mar després de 2 anys tallada per obres. D'aquesta manera, els cotxes ja poden transitar-hi tant de pujada com de baixada. Els treballs que havien obligat a fer aquesta restricció han servit per renovar la calçada i la vorera de tot aquest vial del costat Raval. Amb aquest pas endavant, les obres de la Rambla entren en la recta final centrada específicament en la transformació del tram central del passeig. Obrim ara la crònica esportiva parlant del Barça, que visita la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 7:15. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Quica Nazaret i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. L'Europa rep el Villarreal a la segona ronda de la Copa de la Reina a partir de 8:15. L'equip escapulat, que va eliminar l'AEM en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben en dinàmica positiva a la Lliga, però davant tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, a la Primera Federació. I el virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
20: Me gusta un poco destacar las individualidades, pese a que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
1: El Barça d'handbol ha tancat la fase de grups del Mundial de Clubs apallissant el Montada marroquí per 51-15. Partit plàcid dels blaugranes que, liderats pels 12 gols de Dani Fernández, compten els partits per victòries. Demà, a les 7 de la tarda, disputaran la final contra el Veszprém hongarès. Fernández destaca que han complert amb els objectius marcats.
21: Sí, a part de la victòria, també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
1: El Freikin Balomano Granollers visita el Flensburg en la primera jornada de la Lliga Europea. Els vallesans arriben amb bona dinàmica sense haver perdut cap dels 3 partits disputats a la Lliga, però tindran al davant un dels candidats a endur-se el títol. El duel arrencarà a la pista alemanya a 7:15. Adrià Figueres explica com afronten la competició.
22: És igual contra qui juguis, no? Hi haurà equips que sobre el paper són millors que nosaltres, també pitjors, però si és partit pot passar qualsevol cosa, no? Aleshores, ens hem de centrar en això, anar partit a partit. Ens ha tocat Flensburg, evidentment som conscients de que és difícil, és complicat, però que si fem el partit que ens convé, podem guanyar els 2 punts, no? Aleshores, amb aquesta ambició i amb les ganes de començar una competició que per nosaltres és molt, molt il·lusionant.
1: I l'Atlètic Barceloneta vol seguir ampliant el seu palmarès europeu. S'enfronta al campió de l'Eurocup, el Marsella, en la final de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner vol sumar el títol per segon cop després d'haver-lo aixecat el 2014. Els de Fran Fernández tindran a favor el fet de jugar a casa, ja que la final es disputa a la piscina de Sant Sebastià a partir de 8:15. I en hoquei patins, aquest mes d'octubre, Paraguai acollirà els Mundials Absoluts en el marc dels World Roller Games. Les seleccions espanyoles femenina i masculina, formades per una àmplia majoria de jugadores i jugadors catalans, lluitaran per revalidar el títol assolit el 2024 a Itàlia. De fet, són les grans favorites per emportar-se la Copa del Món, això sí, amb el permís d'altres potències mundials com Portugal, Itàlia o Argentina. El combinat femení es jugarà el títol entre el 4 i el 10 d'octubre i l'equip masculí de l'11 al 17. Aina Florença i Pau Bargalló són dos dels jugadors més destacats de les seleccions.
0: La preparació que hem fet ha sigut molt bona i és cert que potser fent la comparació amb l'últim Mundial de Novara vam ser les campiones del món, no? I que el nostre objectiu és intentar millorar això o superar-ho, no? Per tant, ja et dic, l'objectiu és intentar tornar a guanyar l'or i portar la copa cap a casa.
3: Aquest és l'objectiu que tenim com a selecció, és quedar campions del món una altra vegada, fa dos anys ho vam aconseguir, i crec que estem treballant molt dur i molt bé per afrontar amb màximes garanties el nostre objectiu.
1: Poc menys de 5 minuts els que ens separen de 8:45 del matí, tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. Així ho han explicat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i Esther Roca, directora castellera del concurs.
4: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
23: Amb números de l'any passat, per exemple, vam atendre un total d'unes 240 persones, de les quals només 7 van haver de ser derivades. Què vol dir amb això? Que el dispositiu que es prepara aquí funciona a la perfecció i per nosaltres és importantíssim.
1: La producció de podcast en català s'ha estabilitzat durant el 2025, després d'un fort augment en el període 2016-2024, en què s'han passat de 26 a 479, durant l'any passat se'n van publicar 422. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat i que s'han fet públiques justament aquest dimarts. I Lleida ha tancat aquest dimarts també les festes de la tardor. Milers de persones han omplert actes com el Seguici, on les famílies han volgut transmetre i mostrar als més petits les tradicions de la ciutat. Presidits per l'Àliga, gegants, capgrossos, bestiari festiu i balls populars, han recorregut l'eix comercial donant pas a l'element més emblemàtic, l'Omarraco.
16: La xarxa de comunicació local.
24: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
25: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
24: Entrades a auditori.cat.
16: El diccionari Termcat.
26: Paraules noves que ja pots dir.
16: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
2: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
26: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que d'aquí a escassament mitja hora comença al Parlament el torn de rèplica per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir pisos de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El president s'ha compromès també a parlar amb els bancs per demanar-los un esforç en aquesta crisi, tenint en compte que van ser rescatats amb diners públics. De seguida anirem en directe fins a les portes del Parlament, minuts abans de l'inici, com dèiem, d'aquesta segona jornada del debat. Mentrestant, el fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat escèptic amb les propostes de Salvador Illa davant d'un problema que veu estructural.
2: Hi ha un punt dramàtic, que és que hi hagi d'haver polítiques d'habitatge públiques per a les persones majors de 40 anys. És a dir, que això ja és absolutament una situació de laberint sense sortida. És a dir, ja no es tracta de joves que estan començant la seva vida i tal, són gent de 40 anys que no troba solució habitacional. Per això, això té un punt dramàtic important. I això ens han portat ells, amb polítiques erràtiques d'habitatge durant 20 anys.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. De seguida hi tornarem en directe. Finalment seran 2 els decrets que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. Alguns dels participants de l'acampada han parlat al Notícies en xarxa.
3: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
4: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la Carrer Constitución, en el barrio de La Bordeta. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
1: El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi per contrarrestar les conseqüències de la guerra a l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Valorem, deia, aquesta pròrroga de mesures i el seu impacte real en les famílies en conversa amb Enrique García. Ho farem d'aquí uns instants. Ell és portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris. I dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Aasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Hi ha cultura tot a punt per al concurs de castell d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Arrenca aquest matí la segona sessió del debat de política general amb la intervenció dels grups parlamentaris després que aquest dimarts el president Salvador Illa hagi anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. Illa també ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. A les portes del Parlament hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Anna, l'habitatge centralitza el debat de política general, el tercer del president Salvador Illa. Què se n'espera avui del torn de l'oposició?
2: Sí, Helena, el tema de l'habitatge està centralitzant el debat de política general. Les últimes propostes del president Salvador Illa, que ahir vam conèixer, tot coincidint amb la primera jornada d'aquest debat, marcaran i molt el desenvolupament de les properes hores al Parlament, i n'estarem molt pendents al llarg del matí de les diferents propostes i consideracions que puguin fer els diferents grups parlamentaris. Avui, precisament, és el torn dels diferents grups, i amb Esquerra Republicana, amb el seu portaveu, en Jordi Albert. Jordi, bon dia.
3: Molt bon dia, com estàs?
2: Volem conèixer quines són les propostes i quina és la valoració que Esquerra, el grup parlamentari d'Esquerra, fa de les anunciades ja per part del president.
3: Bé, doncs ahir el discurs del president va ser no només avorrit, sinó també molt desil·lusionant, no va engrescar ningú, i creiem que això és un problema, una manca de fons preocupant. De fet, les úniques propostes que va posar damunt de la taula en relació a l'habitatge ens semblen clarament insuficients, perquè 100 milions d'euros per la compra compartida, que d'altra banda, també ho explica malament, perquè els articles del Codi Civil als quals fa referència és una compra de caràcter temporal, ho trobem del tot insuficient, i 25 milions d'euros per l'emergència habitacional és clarament una gota d'aigua en un oceà, per tant, molt insuficient. I vam veure un discurs que no es van recordar ni de les persones que estan esperant a l'estació que arriba el tren, ni es van recordar de les persones que no arriben al final de mes tot i treballar, de les persones que busquen feina, i tampoc es va recordar de tants i tants professors que, per exemple, tenim al carrer i que estan demanant a crits un canvi en el sistema educatiu. El vam veure del tot insuficient, i per tant, des d'Esquerra Republicana posarem tota aquesta ambició que no va tenir ahir el govern, i des d'Esquerra Republicana en el debat de política general farem propostes que siguin factibles i realitzables, perquè això és el més important, que no generem expectatives que no es puguin complir. Han de ser propostes que arribin i aterrin en el dia a dia de la gent. Necessitem millorar el dia a dia de la gent perquè hi ha un govern que els hi va a la contra.
2: Propostes fiscals, la majoria d'elles, pel que fa al tema de l'habitatge?
3: Sí, propostes fiscals. Essencialment abordem dos àmbits que són molt, crec que són molt rellevants. El primer de tots és que si hi ha dificultats per accedir a l'habitatge, hem d'aconseguir que la gent pugui tenir la seva primera vivenda. Per tant, una reducció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per tant, una reducció d'aquest impost, i d'altra banda, agravar precisament aquells que acumulen habitatge. Per tant, un increment progressiu d'aquest mateix impost, per tal de que aquells que vagin acumulant habitatge els hi costi cada vegada més tenir més habitatges en propietat.
2: Jordi, l'habitatge, l'educació són els temes al voltant del qual pivotarà la segona sessió del debat de política general, tot i que hi ha un tercer tema fora del Parlament, que és l'última informació de l'Audiència de Barcelona, que aprova l'amnistia

0: llei.
1: Jordi Albert, portaveu del grup de parlamentari d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per atendre'ns al Notícies en Xarxa aquests minuts, poc abans de, precisament, de la intervenció d'Esquerra en aquesta segona sessió del debat de política general, Helena, condicionada i molt pel tema de l'habitatge.
2: Doncs, com bé dius, ho seguirem, ho vetllarem i us ho explicarem a vosaltres, a la nostra audiència, el que doni de si aquesta segona sessió d'aquest debat general al Parlament de Catalunya. Dèiem, també, i tornant al tema de l'habitatge, doble decret per la vivenda, per l'habitatge, d'acord al que és l'acord al que han arribat PSOE i Sumar, després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels lloguers, com exigeix l'Esquerra, i que serà ben segur més difícil de validar. Els detalls de tot plegat, i d'aquest Consell de Ministres en concret, els té la Carina Bellvé.
3: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
4: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
3: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
2: I a tot això, un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. Anem, doncs, cap a la plaça de Catalunya, on allà hi tenim el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer, de BTV. Bon dia, Arnau. Explica'ns una mica quina és la fotografia a aquesta hora aquí, a plaça Catalunya.
5: Bon dia, Helena, què tal, com esteu? Doncs ja veieu, així és com desperta la plaça de Catalunya després d'aquesta primera nit d'acampada per l'habitatge. Nosaltres hem pogut comptar una cinquantena de tendes, però hi hauria aproximadament, ens diuen, un centenar de joves que han decidit quedar-se a dormir aquí en el que és una protesta, diguéssim, autogestionada. El missatge, diuen, és clar. Estan farts dels preus dels lloguers, dels baixos salaris i, evidentment, de tots aquests desnonaments injustificats com el de la Mari Carmen a Madrid, que va ser el detonant d'aquesta onada de protestes. Aquesta mobilització, de fet, segueix, com tu mateixa deies, l'estela de les acampades que aquests dies s'han fet en altres ciutats com Madrid, Màlaga o també Sevilla, i pel que ens comenten, de fet, en aquests instants veiem com l'assemblea està reunida, doncs, per decidir els propers passos. Ens diuen que segurament decidiran ells mateixos quan han de posar punt i final a aquesta acampada, que tot just ha arrencat fa 24 hores.
2: Doncs gràcies, companys de BTV, per aquesta última hora des de la plaça Catalunya de Barcelona.

0: Quan falten només 2 minuts per arribar a 3:15 del matí, us expliquem que el Consell de Ministres ha aprovat també la pròrroga de 3 mesos de l'escut social, el paquet de mesures anticrisi que busca contenir la pujada dels preus de l'energia i protegir les famílies davant l'encariment del gas, la llum i els carburants. Volem saber com valora aquest nou escut l'Organització de Consumidors i Usuaris. I per això ens acompanya el seu portaveu, Enrique García. Senyor García, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
1: Bon dia, què tal, com està?
0: Era necessari prorrogar un cop més l'escut social per seguir protegint les famílies, sobretot les

0: Qui va ser cap de colla dels Xiquets del Serrallo l'any 2016 s'enfronta a 19 anys de presó per abusar sexualment d'una menor. La jove era membre de la colla i tenia 14 anys quan van començar els fets. La fiscalia demana a l'acusat 12 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual i 7 més per obtenció de material pornogràfic. Ens ho amplien des de TAC12.
1: La fiscalia demana fins a 19 anys de presó pel membre dels Xiquets del Serrallo acusat d'abús sexual a una castellera de la colla menor de 16 anys en el moment dels fets. Així s'ha demanat en el judici que ha començat aquest dimarts a porta tancada a l'audiència de Tarragona. Segons el fiscal, l'home es va guanyar la confiança de la noia quan era cap de colla de la formació l'any 2017. Després, del 2019 al 2022, hi va mantenir una relació consentida, on a més de mantenir relacions, li va demanar en diverses ocasions imatges de contingut sexual. És per això que el Ministeri demana una pena de 12 anys per abús sexual i una altra de 7 per obtenció de material pornogràfic a una menor de 16 anys. Quan es van denunciar els fets i es va detenir l'ara acusat, l'any 2022, des de la colla se'l va apartar de la formació a l'espera d'una expulsió definitiva segons avancés el procés judicial.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a un jove, a una jove, diumenge passat a Sant Adrià de Besòs. La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot. I més coses, Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
2: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
3: És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar una política.
2: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que ha compartit en una jornada a Barcelona. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
4: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme des de la intervenció del centre educatiu, que és la base del control i del seguiment de l'absentisme, fins a la coordinació amb altres agents, siguin tant municipals com del propi Departament d'Educació. Això vol dir vehicular les actuacions que fa serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, fins i tot intervencions més punitives de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
2: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: Ens plantarem a les 9 del matí. És temps per cedir-li a la Cristina Álvarez i als esports. Cristina, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: El Barça, que visita la Roma en el partit de la Champions femenina.
5: Sí, després de golejar el París en l'estrena europea, l'equip blaugrana busca enllaçar la segona victòria a la màxima competició europea i mantenir-se així entre les primeres classificades d'aquesta fase lliga. El partit començarà a 3:15. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou diumenge en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Quica Nazaret ni Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
6: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada, dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
5: L'Europa es juga avui l'accés a la tercera ronda de la Copa de la Reina. Rep el Villarreal a partir de 7:45. L'equip escapolat, que ja va eliminar l'AEM en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben a la cita en dinàmica positiva a la Lliga, però al davant hi tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, Primera Federació. El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. Torna, doncs, a Barcelona. Sembla que tot quedarà en un ensurt. Mentrestant, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador Luis de la Fuente destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doplet i d'una assistència.
7: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
5: Derrota del Barça a la pista del Dubai de Xavi Pascual en partit de l'Eurolliga de bàsquet per 94-87. Tot i fer un bon últim quart, els blaugranes no en van tenir prou per capgirar el marcador. Els 25 punts de Kevin Panther tampoc van ser suficients perquè els d'Alexander Sekulic sumessin el segon triomf.
8: Si hagués de resumir el partit quart a quart, diria que bàsicament n'hem guanyat 3 i només n'hem perdut un, però la diferència en aquest ha estat massa gran. Hem tingut mals moments durant el segon quart, en què el rival ha fet un parcial que li ha permès aconseguir un avantatge de més de 10 punts. Hem intentat tornar al partit i hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil. Han sabut controlar el partit fins al final.
9: It was very difficult and they controlled the game all the way to the end.
5: També en bàsquet, l'Espar Girona juga el bitllet per ser a l'Eurolliga a partir d'un 1:45 a Fontajau davant l'Emlak Konut de Turquia. El duel decidirà si les de Roberto Íñiguez tornen a competir a la màxima competició europea o bé si ho faran a l'Eurocup. Ens apropa la prèvia Bru Ortega de Televisió de Girona.
10: Un maig que arriba quan el nou projecte just comença a agafar forma i en un moment delicat per a l'Espar Girona, després d'una pretemporada molt complicada amb la disputa del Mundial i l'absència de moltes jugadores.
11: Estamos verdes. Es verdad que llevamos 2-3 entrenamientos ahora que, bueno, podemos estar ya todas juntas por fin y empezando a conectar, ¿no? Pero nos faltan mecanismos. Si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, pues no habrá nada que hacer. Yo lo que espero es que mi equipo ayude a la gente a ayudarnos. No que estemos esperando que venga la gente y nos ayude a ganar.
10: Si l'Espar Girona vol tornar a estar entre els millors equips d'Europa, Mercerón és l'única baixa confirmada per al partit. Així doncs, caixa o faixa per un grup en procés de construcció que vol tornar a situar Girona entre els millors conjunts del continent per segon any consecutiu.
5: Doncs aquest partit, a partir d'un 1:45, sabrem si l'Uni Girona disputa l'Eurolliga o bé l'Eurocup.
0: Demà ens ho expliques.
5: I tant.
0: Gràcies, Cristina.
5: Que vagi bé.
0: I en Cultura avui us estem destacant que tot és a punt ja a Tarragona per al gran concurs de castell d'aquest cap de setmana. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer fins a 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. D'aquesta manera posem avui el punt final. Ja som dimecres. Demà ens tornem a retrobar, si us ve de gust, a les 7 del matí. Que vagi bé. Gràcies.
12: La xarxa de comunicació local.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

de Barcelona, que ja fa estona passat, i al sud de Girona. En les properes hores es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat ja en un llit de màxim de 5, de 5 sobre 6. Per tant, se'n reclama precaució. I la plantilla de la policia local de Palamós ha decidit deixar de fer hores extres, segons ha informat el sindicat CESIF, amb representació majoritària en aquest cos. La formació sindical denuncia el deteriorament, diu, de les condicions laborals i de salut dels professionals. Assegura que hi ha moltes baixes mèdiques per quadres d'ansietat i estrès, manca d'efectius i que s'abusa, diu, de l'ús d'agents interins per cobrir aquests torns de servei. I Tarragona ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de Castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives altes. Consideren que durant el nivell mostrat en aquesta temporada es donen condicions per viure una de les edicions més destacades de tots els anys.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.
1: Laia de Déu, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna, què tal?
1: Doncs prou bé, prou bé. Escolta'm, el primer dia d'aquest programa ens vas explicar per què el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines es diu passatge Antoni Ribera, o sigui que qui era Antoni Ribera, que era un pioner de l'ufologia.
2: Correcte.
1: Més enllà d'aquesta història d'OVNIs, d'aquella primera connexió, també recordo dues coses. La primera és que toques el saxo com la Lisa Simpson.
2: Tant de bo, tant de bo.
1: I la segona és que ets integradora social amb molta experiència. I avui m'agradaria que ens descobrissis aquesta feina, no? Que molts, diguéssim, sí que n'hem sentit a parlar, però no sabem concretament quines són les tasques d'una integradora social. Laia, què fa una integradora social? Quina és exactament aquesta feina?
2: És molt difícil de definir, realment, perquè sempre s'acaba confonent amb la tasca d'educador social i no és exactament el mateix. O sigui, sí que estem fent atenció directa amb les persones mal anomenades usuàries, en aquest cas, però és sobretot estar 100% amb la persona, crear un vincle, intentar millorar-li l'autonomia, a ser possible, depèn dels casos, i fer un acompanyament. Al final, jo crec que la base és acompanyar, ser-hi, i que, en el cas dels més petits, sobretot, que tinguin referents positius, també.
1: Tu ens deies, no és el mateix que la feina que fa un educador social. Quina seria la diferència? Potser és un acompanyament més emocional el que feu vosaltres que el que fa l'educador social, o com va
2: això? És que tampoc, perquè crec que la línia és extremadament fina. O sigui, jo, per exemple, la diferència més gran que hi veig és amb l'únic col·lectiu que jo no he pogut treballar, que és amb, no per no voler-hi, però és amb el de dones. Sempre amb el col·lectiu de dones maltractades, que han patit violència de gènere, és el col·lectiu que sí que costa més. O, per exemple, treballar en una presó. Jo, com a integradora social, en aquests espais no hi puc treballar. Potser tinc més possibilitats de treballar amb dones, ja sigui perquè tingui formació amb gènere, perquè hagi sigut, perquè hagi militat en espais familiars, però sí que és veritat que exigeixen molta més experiència i molta més cura, i també potser l'educador té a vegades tasques una mica més administratives, no tant com el treballador social.
1: I tu quan vas començar a treballar d'integradora? Sempre havies volgut dedicar-te a aquesta tasca, o com hi vas arribar?
2: Hi vaig arribar per família, però no perquè fossin del sector social, sinó per experiències viscudes en el meu entorn més proper.

0: familiar. Jo tinc una cosina que té dos trastorns de conducta i és ex-drogadicta i, de fet, el meu pare era alcohòlic. Aleshores, suposo que inconscientment o conscientment sempre he intentat ser una mica conciliadora en aquest aspecte i sempre m'ha cridat molt aquesta part més social i d'intentar ajudar d'alguna manera a una altra persona, o si més no, donar-li eines. Jo vaig arribar, doncs, crec que la primera feina devia tenir doncs, 20 anys, com a molt.
1: Molt jove.
0: 20 anys. I fent suplències, eh? Vull dir que no. Jo estava estudiant i ho feia tot en aquell moment. Fent lo típic de estar estudiant durant tot l'any i a l'estiu per pagar-te els estudis busques la primera feina. Jo sí que és veritat que vaig intentar treure'm la carrera d'educació social, no va sortir bé, uh-huh. Però em permetia, o sigui, jo ja podia treballar del que volia, que era integradora social.
1: I has treballat amb col·lectius molt diversos, deies, me'n falten molt pocs, pisos tutelats, noies menors, menors nouvinguts, drogodependents, persones amb diversitat intel·lectual, amb trastorns de conducta. I imagino que cada cas requereix com un abordament diferent, no? Com recursos diferents o una atenció diferent.
0: Sí, o sigui, bàsicament jo diferencio entre adults i joves, adolescents i infants. Vull dir, la diferència és molt clara perquè no tens el mateix tracte. I tampoc entre adolescents i infants de primària. Però això també passa a la vida real, no tractes. O sigui, no tens el mateix tracte amb aquests tipus de grups. Uh-huh. Però el tracte és diferent, els vincles que crees són diferents, les experiències que t'expliquen o el que han viscut, la feina que fas, l'acompanyament que pots fer. Sí, al final tot passa per la voluntat de la persona, tant de la treballadora com de la persona que estàs atenent en aquest cas. Sí, hi ha una voluntat de ser ajudat. Jo me'n recordo en el pis de noies, sobretot, que vaig dir, va ser molt divertit. Vull dir, elles es feien el sopar, jo pràcticament no havia de fer res. Simplement era una companya més que venia a passar la nit perquè no passés res.
1: Uh-huh. I si et faig escollir tots aquests col·lectius que has estat ajudant a integrar, si et faig escollir un d'aquests col·lectius, amb quin et quedaries? Alguna experiència o algun record que diguis, doncs, potser aquest?
0: A veure, experiència com a tal, jo crec que em quedo... O sigui, més que experiència és el vincle, que de fet m'entristeix molt, però és el vincle que he creat amb una persona molt... Bueno, és un noi que té autisme i síndrome d'X fràgil. No es comunica, o sigui, sí que es comunica, però no verbalment. I amb la qual comparteixo i tinc un vincle que en el seu moment ell estava a la residència de trastorns de conducta on vaig treballar i en el seu moment, doncs, ell entenia perfectament quan jo no estava bé, quan jo necessitava una abraçada, quan m'havia de deixar espai i a la inversa també, vull dir, crec que això és el més maco i que encara ara perdura, de fet.
1: Doncs sí, és molt bonic. Laia, perquè de fet ajudar a integrar-se o a caminar o a suportar senzillament el dia a dia els altres ha de tenir moments molt reconfortants, no?
0: Sí, però també té... O sigui, jo crec que sí. Jo les meves experiències gairebé totes han sigut positives, per sort. Uh-huh. Però, òbviament, també hi ha aquesta part, entre cometes, negativa, no? Que és la càrrega emocional que t'endús a casa, que en teoria et venen i t'expliquen la teoria quan estàs estudiant. Això passa en tots els sectors, o sigui, en totes les carreres del sector social, que has de ficar-te una barrera, no? Però quan et passes tots els dies, de dilluns a divendres, treballant amb persones i per persones, arriba un moment que ja, vull dir, a mi em va passar amb aquest noi de no saber on estava, de no haver la barrera perquè és impossible, vull dir, arriba un punt que acabes creant el vincle, vull dir, és clar. Inevitable.
1: Clar, jo t'anava a dir, és una barrera impossible, no, la teva feina no és una feina d'oficina de 8 a 3 que deixes enrere quan es tanquen les portes, no?
0: Correcte.
1: Vull dir, és impossible no generar aquests vincles, sobretot perquè són persones que, en certa manera, et necessiten, no?
0: Sí, a vegades no és tant la necessitat, jo crec, sinó que hi ha vegades que sobretot es veuen amb col·lectius amb diversitat funcional o trastorns de conducta, que al final és, depèn de l'experiència que hagin viscut, tenen, o sigui, els hi falten les habilitats socials que són normals i habituals per nosaltres, com demanar permís, saludar... saber gestionar, entre cometes, quan estàs enfadat, quan estàs molt nerviós, és com donar-los aquestes eines que a vegades no és tan fàcil, perquè si parlem de trastorns de conducta, poden haver-hi agressions, poden haver-hi un seguit de coses, i amb infants igual, és com explicar les coses, donar-los les eines, amb drogodependents també. Vull dir, és com donar eines, acaba sent tot donar eines i fer un acompanyament que al final a vegades l'únic que volen és que tu estiguis allà i els escoltis.
1: Ens deies abans que gairebé totes les experiències han estat positives. Tampoc volem que aquesta sigui una entrevista per romantitzar les coses, perquè de moments durs i fins i tot desagradables també n'has passat.
0: Sí, de fet, una de les experiències que no desitjo ningú és sentir-se acusada, no sé, ara mateix no em surt
1: assetjada,
0: el nom. Assetjada, perdó. Assetjada quan estàs treballant. Jo treballava de nits en un pis de reinserció, tot eren homes, en situació de... Bueno, eren ex-drogodependents. No vull deslegitimitzar el col·lectiu, vull dir que aquestes coses costen i passa un cop cada molt, segurament. Uh-huh. Però em vaig sentir assetjada per una de les persones. Jo estava sola treballant de nit en un pis, la resta, o sigui, per el norma general, molt macos, vull dir, només havia de donar medicacions, però, clar, estant sola de nit, després la resposta va ser que aquesta persona, doncs, no era la primera vegada que ho feia amb altres treballadores, però que si no podia seguir, jo ho havia de deixar.
1: Quina llàstima. Com dius sí. Tu, però com molt bé dius tu, és una excepció.
0: Sí, sí, és una excepció. També és veritat que una cosa que dic molt sovint, i més després d'haver treballat a una residència amb persones amb trastorns de conducta, és que estaria molt bé que la gent que no hi entén o no en parlés amb tanta frivolitat, com si nosaltres, els treballadors, fóssim sempre els dolents, perquè també hi ha vegades que és molt dur haver d'actuar com m'he trobat el cas d'haver d'actuar.
1: Clar, perquè socialment... Això jo crec que no està prou reconegut, aquestes tasques, i són necessàries.
0: Bueno, clar, o sigui, arriba un punt, sobretot en el cas no, de la residència de trastorns de conducta, només n'hi ha 5 a tot Catalunya, i no hi ha prou places per abarcar a tota la gent que necessita un espai com aquest, que simplement t'ajuda a tenir una autonomia i et donen uns límits, que molts cops fan molta falta tenir límits. Però després et trobes que per mitjans, per tal, et criminalitzen el treballador que està intentant fer la seva feina perquè ha de fer una contenció física, quan, ho sento molt, però jo no sóc ni segur... Vull dir, jo era la meva seguretat i, vull dir, jo no tenia uns... Bueno, ni tenen, de fet, uns goril·les que estan allà postrats com a policies i que ells actuen. Nosaltres actuem tota l'estona, nosaltres.
1: Que és el cos a cos, directament, no?
0: Sí, aleshores és defensa. O sigui, és defensa, vull dir, és com... Si jo et pregunto, tu deixaries que algú et pagués?
1: No, esclar.
0: Vale, pues, en aquest cas és el mateix. Òbviament, sempre s'intenten altres vies, la contenció verbal, intentar parlar amb la persona, però hi ha casos que és inviable i és molt trist, realment és molt trist, perquè no desitjo ningú que hagi de passar per fer una contenció física, una contenció mecànica, per enviar algú a un time-out, per qualsevol... És que no ho desitjo a ningú, perquè no és agradable ni per la persona que ho està patint, ni per la persona que ho està fent.
1: Ni per la persona que ho està escoltant hores d'ara, també t'ho dic.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Però sí que és veritat que des de feia uns anys s'està intentant revertir totes aquestes contencions que se'n diuen més físiques i més contencions mecàniques, que són les que et lliguen al llit, per si algú no ho sabia. Però és això, cada vegada s'està intentant anar al contenció zero. Sí que és veritat que hi ha casos molt extrems dels quals s'ha parlat, i sobretot amb, quan parles amb gent que està treballant, els meus antics companys, hi ha casos que no és viable un grau de contenció zero, que no hi hagi aquest punt. No sé si m'he explicat.
1: Sí, perfectament. Laia, moltíssimes gràcies. Estic molt agraïda perquè ens hagis fet aquesta fotografia i ens hagis deixat entrar en la tasca i en el dia a dia de què fa un integrador, una integradora social. Tornem a ramblejar aviat. Una superabraçada.
0: Igualment, gràcies.
1: Fins aviat.
0: Fins aviat.
2: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
3: No, a la meva ràdio local.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Fruitós.
1: Hi ha un racó del Bages, a prop de la confluència de l'antic camí ral que unia Manresa i Vic, on hi pots trobar un dels conjunts monàstics més interessants del país. És el monestir de Sant Benet de Bages, un dels espais més emblemàtics de Sant Fruitós i que han marcat bona part de l'evolució del poble. Doncs bé, avui la tornea gegantera del Rambla 54 coneixerà una parella de figures que hi estan estretament relacionades amb aquest monestir. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54.
5: Hola, Anna, moltes gràcies.
1: Ona, parlem del Sala i la Ricarda, dos gegants que, de fet, són un homenatge als fundadors d'aquest monestir, no?
5: Sí, sí, t'explico. Ens hem de remuntar, però, al segle X. Llavors, el Sala era un noble, parent dels comtes de Conflent, que cap a l'any 925 es va dedicar a restaurar castells d'arreu del Bages i d'Osona. Dit així, sona molt maco i molt bonic, però realment el que feia llavors era ocupar terres i castells que estaven abandonats i els repoblava. Ho va fer, per exemple, amb els castells de Sant Salvador de Guardiola o també el de Castellfollit del Boix.
1: I l'altre gegant, la Ricarda?
5: Doncs he de dir-te que la geganta es coneix com a Ricardis, però efectivament representa, com ara deies tu, la Ricarda, que va ser la segona esposa d'aquest home del Sala. Després que la seva primera dona morís, Sala es va tornar a casar amb ella, que provenia de la Sala Vescomtal d'Osona i que a la vegada també era vídua. Tots dos van tenir dos fills, l'Isar i el Guifré, i dues filles, que eren l'Aigó i la Quíxol.
1: Quins noms tan bonics, eh? Jo sempre he tingut una debilitat pels noms medievals. Així doncs, tenim el Sala i la Ricarda, o la Ricardis, com la coneixeu, que es casen el 926 i 24 anys més tard decideixen fundar un monestir al Bages.
5: Correcte, perquè qui no s'ha plantejat fundar un monestir en algun moment de la seva vida, oi? És
1: tots cada dia, diverses vegades, sí.
5: Doncs mira, ells van pensar i al Sala la idea li anava rondant pel cap durant uns anys fins que el 950 es va decidir per comprar les terres on tenia pensat edificar-lo. L'any següent i l'any següent se va haver d'anar a Roma a dir-li la Santa Seu. Atenció, no, alerta, que us muntaré un xiringuito a Sant Fruitós de Bages que serà xulíssim. Això a Roma, evidentment, els hi va encantar i sembla, es diu, es comenta, que d'allà va portar el cos de Sant Valentí, que és el copatró del monestir.
1: I tot això va ser al segle X, però haurien de passar 10 segles més perquè el poble de Sant Fruitós decidís reviure doncs, aquestes dues figures, el Sala i la Ricardis, a veure si a partir d'ara ho dic correctament, en forma de gegants.
5: Exacte. Sí, el Sala i la Ricardis es van fer esperar molt. De fet, van apurar moltíssim al segle XX perquè van arribar al poble un 14 de febrer de 1999, per tant, fa bastant poquet. I va ser justament per Sant Valentí i coincidint amb la festa de l'arròs, que ja en parlarem un altre dia, és una festa també xulíssima de Sant Fruitós, i va ser llavors que el poble va viure el bateig dels seus gegants.
1: I sembla que no s'hi van posar per poc, perquè si per alguna cosa destaquen aquestes dues figures és perquè tenen una envergadura important, no?
5: Sí, són molt grans i també s'ha d'estar molt en forma per fer-los ballar, com us podeu imaginar. La Ricardis frega els 4 metres i pesa uns 50 quilos, mentre que el Sala s'enfila fins als 4 i 15 centímetres i pesa més de 70 quilos. Aquestes dimensions i aquest pes fan que ell surti poques vegades. Això sí, no es perden cap... Clar, costa de portar-lo. Tot i això, no es perden cap festa de l'arròs de Sant Fruitós, que és quan es van estrenar, com he dit abans. I, de fet, la de fa dos anys, el 2024, van aprofitar per estrenar nous modelets, perquè ja que surten macos.
1: Doncs ben vestits, de dalt a baix. I abans d'acabar, hem de parlar d'un dels aspectes més exitosos i és realment una curiositat que m'ha sobtat quan he llegit la informació i el guió que ens has enviat, que envolten aquests dos gegants, el Sala i la Ricardis, i que té els més petits del poble completament enganxats a aquestes dues figures, perquè resulta que aquests gegants tenen una col·lecció pròpia de contes infantils.
5: Doncs sí, cada any, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cita és gairebé obligada. S'edita un nou número de la col·lecció de contes protagonitzada, com tu deies ara, pels dos gegants. Ja s'han superat de llarg els 22 publicats i són històries on en Sala i la Ricardis viuen aventures fantàstiques pel poble i fins i tot més enllà. Jo no sóc experta en gegants, però no en conec cap que, a banda de ballar pels carrers, també cobri vida en contes pels més petits. Per tant, una curiositat més dels gegants de Sant Fruitós.
1: Doncs sí, no n'havíem sentit anomenar mai de cap llibre dedicat. Sabem dels llibres que hi ha que expliquen quins són els gegants de tot Catalunya, que els hi posen noms, però això de que siguin els protagonistes d'uns contes, i encara menys que tinguin 20 contes, aquests dos gegants. Doncs és una manera molt bonica d'engrescar els més petits i d'apropar-los a la història i la tradició gegantera. Ens quedarà pendent parlar de la festa de l'arròs de Sant Fruitós, que només pel nom doncs, fa molt bona pinta.
5: Quan vulguis, Anna, parlem.
1: Vinga, moltes gràcies, Ona, i efectivament, parlem aviat.
5: Gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Hola, rambleres i ramblers. Hi ha personatges que formen part de la memòria d'una ciutat i que amb el pas dels anys acaben convertint-se gairebé en llegenda. A Tortosa, un d'aquells noms és el de Pepeta la Paisana. El seu nom era Josefa Subirats Favà. Va néixer a Tortosa l'any 1916, al barri de Remolins, i va morir el 1995. Filla de pagesos, des de molt petita va créixer envoltada de plantes i van adquirint coneixements sobre les seues propietats. Amb els anys, Pepeta la Paisana es va convertir en una remeiera i curandera de Gràcia, molt coneguda i estimada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Al seu hort, a l'Horta de Pimpí, hi acudien persones que buscaven remeis per diferents mals, però també consell i ajuda. Qui era aquella dona que arribava a entendre a tantes persones? D'on li venien els seus coneixements? I per què, dècades després de la seva mort, Pepeta la Paisana continua formant part de la memòria de Tortosa? Per entendre fins a quin punt Pepeta la Paisana era coneguda i fins on arribava la seva fama, només cal escoltar el record d'un dels seus fills. Rafael Sol era un jove que va viure aquella realitat, però també conserva la imatge de la finca familiar plena de gent que arribava buscant ajuda de la seva mare.
2: Jo, de jovenet, doncs, hi havia molta gent a casa, a la finca que vivíem, molts de cotxes i molta gent esperant en aquell carrer per anar buscant remeis perquè elles poguessin ajudar el que sigués. Jo, personalment, directament no estava allí per treballar en aquells moments, treballava, era l'empresa que estava treballant, i el que sí que recordo és que l'era o la plaça que hi havia allí hi havia molts de cotxes, i sobretot a l'estiu matrícules inclús d'Andorra, franceses i suïsses, que havien, doncs, a través d'algun familiar o algun altre, havien tingut un problema, els havien portat allí en ella, doncs havia solucionat el problema i millor l'any següent tornaven a vindre, a donar les gràcies que s'havia solventat el problema que tenien. I me'n recordo sempre diversos cotxes, m'estat aquest de cotxes i gent esperant en aquell carrer per anar en busca del remei que li pogués donar a ell, el consell que pogués donar a ella per poder-la ajudar.
1: Aquella fama no es quedava només a Tortosa ni als pobles més propers. El boca a orella feia arribar a persones de llocs molt més allunyats. Algunes, fins i tot, feien un viatge expressament per visitar Pepeta.
2: De Traiguera, de la Jana, de Sant Mateu, de tota aquella comarca, fer-se furgonetes per a vindre el dia equis a anar-se a visitar Pepeta. I gent que m'ha comentat a mi, també llavors vaig vindre l'autobús de línia de l'AIFE i del garatge de l'AIFE que estava en el centre de Tortosa, puja a peu a la finca que estava ma mare. Això m'ha dit gent directament a mi. Parlant, doncs, m'han comentat que anaven els problemes que tenien els familiars, la família, els crios, anaven allà dalt. O sigui, feren viatges expressament.
1: Per trobar Pepeta calia arribar fins a l'Horta de Pimpí, al costat de la Capella dels Reis. Per a moltes persones que arribaven per primera vegada, aquella era la referència que els permetia trobar la finca. Això també forma part dels records de Quique Pedret, integrant de Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries. Pedret hi va passar bona part de la seva infància molt a prop de la finca de Pepeta, i recorda perfectament aquella imatge de la dona envoltada de persones que esperaven per poder-la visitar.
3: On jo vaig passar tota la meva infància, a l'hort de mons pares, on encara hi viuen. I, per tant, com a veïna era molt coneguda, però, clar, no només com a veïna, sinó que allí venia gent de tot arreu de Catalunya, de França i d'Espanya, de tot arreu. Sempre tenia aquella parra plena de gent des de molt pronte de matí fins molt tard de nit, esperant a que pogués ser visitada per la paisana.
1: Però per aquí que Pedret, Pepeta no era només aquella veïna que veia envoltada de gent. També hi havia un record personal. De petit, ell mateix va acudir a Pepeta diverses vegades després de patir caigudes.
3: Quan nosaltres en Quico Celio vam voler fer la cançó, pues a mi me tocava molt de prop. Jo la coneixia, a mi de minudet me va curar moltes vegades caigudes de canell, que en la bicicleta o per caigudes me la ficava al puesto. No li tenia que dir ni a quina mà era, si a la dreta o a l'esquerra. Ella ja m'ho adivinava.
1: La relació de Pepeta amb la gent del barri anava molt més enllà dels remeis. Era una dona molt coneguda i estimada, i encara avui el seu fill explica situacions en què persones que la van conèixer s'han emocionat simplement veient una fotografia.
2: Llavors, en aquella època, la gent se l'estimava molt, i a mi s'ha posat gent davant de mi, s'ha posat a plorar. Doncs veure la foto de la meva mare, i d'un cas que veia un senyor de Tivenys, en aquest cas, que tenia a preparar el forn, i per a fer, van agafar un sac de farines, se va fer mal, que va quedar enganxat. En aquella època, això m'ho va dir la seva dona, m'ho va explicar, diu, veuràs, ensenya la foto de la teva mare. Vaig ensenyar la foto de la meva mare i va començar a plorar.
1: Tota aquesta memòria que avui expliquem també va arribar en forma de música, quan Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries van decidir dedicar una cançó a Pepeta la Paisana, Quique Pedret va tornar a parlar amb familiars i, sobretot, amb persones que havien passat per la seva consulta. I d'aquelles converses em va extreure una idea que acabaria sent clau en la cançó.
3: I allí te'n donaves compte de que aquella dona no només curava en les herbes, en les seues mans, sinó en el seu ànim. Ella dia, jo curo de gràcia de Déu. L'estima que tota la gent que havia passat per la seua consulta era pues, infinita, era una estima que notaves en quan t'explicaven pues, a mi me va curar això, a mi me va explicar això, a mi me va fer veure això.
1: Més enllà de les seves capacitats com a remellera, el que va trobar Pedret en aquells testimonis va ser sobretot una història d'estima i de confiança. I la cançó volia conservar també una manera de viure que amb el pas del temps s'ha anat perdent. I tot este record va quedar condensat en una cançó. Una cançó que situa Pepeta en aquell paisatge d'Horta de Pimpí i de la Capelleta dels Reis i que contribueix de manera viva a mantindre la seva memòria.
3: Una cançó on pues, diu, no? Paisana de nom, paisano remeix, pagesa per sort que tothom mereix, Capella dels Reis, Horta de Pimpí, baix la Parra Vella, que ha de fer bon vi. Pepeta la Paisana, sempre el nostre record.
4: Paisana de nom, paisano remeix,

0: De bon vi. La cançó és una de les maneres com ha perdurat Pepeta la Paisana, però no és l'única. El seu record també és present en un monòlit al barri de Remolins i en una geganta que reprodueix la seva figura i que desfila sempre amb l'ogolafre de Remolins. El ple de l'Ajuntament de Tortosa també va aprovar per unanimitat dedicar a Pepeta la Paisana el tram final de l'Avinguda Felip Pedrell, molt prop de l'Horta de Pimpí. A l'agost es va instal·lar les plaques del nou carrer. Mar Lleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
1: I que també pensàvem que era important incorporar-la dins del nomenclàtor de la nostra ciutat, que té també aquesta poca presència femenina. Igual que hi ha una zona molt propera en aquest espai dedicat a ella, que també vam dignificar al març de l'any passat.
0: Un carrer que porta el nom d'una dona que durant dècades va formar part del paisatge humà de Remolins. Pepeta la Paisana va morir l'any 1995, però el seu nom ha continuat passant de boca en boca, de generació en generació. En les històries dels que la van conèixer, en les fotografies que encara conserven algunes famílies, en la cançó, en una geganta, en un monòlit i ara també en una placa al carrer. Una manera de fer que aquella dona de l'Horta de Pimpí, que cada dia rebia persones sota la parra, continuï formant part de la memòria de Tortosa. Pepeta la Paisana, un nom que, dècades després, continua viu.

0: les gràcies de podcast.
1: Hola, Anna. Us proposo un repte que avui voldria dedicar a un matemàtic alemany molt important, Carl Friedrich Gauss. Gauss va fer aportacions genials en pràcticament totes les branques de la matemàtica i en molts d'altres àmbits, en particular, per exemple, en astronomia i en geodèsia. Es diu que és el príncep dels matemàtics. Va néixer a Brunsvic el 30 d'abril del 1777. El proper any, precisament, farà 250 anys. I va morir a Göttingen el 23 de febrer de 1855. Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.
3: Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
4: Hola, Anna. Bona tarda. Gràcies.
3: Gemma, avui parlem de debuts poètics. Tens amb tu algú que ha publicat el seu primer poemari, que es diu Crit. Ens el presentes?
4: I tant. Ell és l'Adrián Salcedo, que és poeta, però també artista i crític cultural vinculat al Maresme. En el seu primer poemari, Crit, ens proposa diferents maneres de cridar, d'expressar allò que portem a dins i fins i tot també d'incomodar una mica el lector. Així que li donem la benvinguda al programa. Adrián, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Adrián, Crit és una obra que barreja allò íntim amb allò polític i que també juga amb l'experimentació, oi? Explica'ns a què va aquest poemari.
5: Ah, doncs el concepte del poemari, al final, és que cada poema, al final, té un crit. I aquest crit el que fa és, d'alguna manera, trenca la dinàmica de lectura que tenim normalment dels poemes, perquè normalment sempre busquem com un final alliberador, o busquem un final en què identificar-nos amb el poema. I d'aquesta manera, al final, li donem més atenció a si ens identifiquem o no, en si ens sentim emocionalment ajudats o ens sentim emocionalment alliberats, i de la manera de Crit el que farem és atendre més a les imatges que mostro, no? I si són artísticament belles o si són artísticament riques.
3: Uh-huh. Adrián, encantada de saludar-te. Una
5: Hola.
3: Cosa, això d'escriure poesia, d'on et sorgeix? Quan fa que ho fas? Perquè tu ets molt jove.
5: Uh-huh. A veure, ara ja en tinc 32.
3: Bueno, continua sent molt jove. Jo aquí en tinc 53, o sigui que guanyo per golejada, crec.
5: A veure, són molts motius. Quan anava a la secundària, va ser més perquè la meva tutora de l'ESO, que era la Paola, del Santana, ella em va inculcar molt aquest sentiment i aquesta sensibilitat per la lectura, i sobretot la lectura de poesia. I després jo vaig anar llegint coses que m'agradaven a mi personalment, no?, que connectaven més amb les meves inquietuds i les meves

0: complicat de trencar les dinàmiques que té, perquè jo encara no m'he endinsat en això, però jo sé que segurament sigui força més complicat. La poesia, al final, també tenim una trajectòria, sobretot a Catalunya, tenim una tradició de persones que trencaven molt i molt bé amb la poesia, no? I Passeig és un dels exemples. Però tenim molta tradició de poesia visual i molta tradició de poesia futurista. I és una cosa que a mi, almenys, doncs, m'ha ajudat també una mica a tenir més en el cap com puc trencar en la poesia. I no obstant això, amb la novel·la no ho tenim tan...
1: Tan fàcil, tan potser. O...
0: Fàcil, sí.
2: Mm-hmm. Explica'ns també, Adrián... Ai, disculpa.
0: No, res, tot arribarà, però...
1: Mm-hmm. Em sembla que està preparant la novel·la ja, Gemma? Mm-hmm. No? Sí. O alguna cosa tens al cap, o no? O és una sensació equivocada?
0: Tinc moltes coses al cap.
2: Molt bé, doncs, si de cas, en breus en parlarem dels projectes a futur. Pel que fa al procés creatiu, com neix un poema teu, Adrián? D'una frase, d'una emoció, d'alguna cosa que veus pel carrer? Com s'origina, doncs, un poema des de l'inici, des de que el crees?
0: Tot s'inicia sempre des de l'experiència individual, o també col·lectiva, però des de l'experiència. Tot i així, lo diferent és el tractament que li fas, no? Però tot s'inicia sempre en una experiència, encara que sigui en un pensament, en una cosa que tu vius, en un sentiment, però després el que compta és com transformes aquesta experiència, això que has rebut de la realitat, com ho transformes, no? I com fas que sigui poètic.
2: Mm-hmm. Ets dels que hi posa molt la teva persona o com ets en els poemes? És a dir, doncs, ets un poeta que s'hi despulla emocionalment quan escrius o poses certa distància entre l'Adrián i el poeta?
0: No, jo crec que m'hi despullo força, eh? Al final, Crit també és una barreja entre coses íntimes, però coses íntimes a un nivell experimental i també coses, no sé com definir-les. La sinopsi diu polítiques, diu també hermètiques, però sí, jo trobo que sí que m'hi despullo força. Poso molt, molt de mi al final i jo crec que sóc una persona també molt eclèctica i també divertida, eh? O sigui, tinc aquests rampells d'energia i de coses estranyes que provoquen molta diversió també.
1: Adrián, una pregunta. Tens el poemari a mà?
0: Doncs no.
1: Ara mateix no. Val, et anava a dir, perquè d'aquí darrere el vidre em diuen que llegeixi un poema, que llegeixi un poema. Però no, vull dir que els hi has generat curiositat.
0: Puc fer-ho, eh?
1: Pots fer-ho? Doncs vinga, un trosset curtet. No cal que sigui una cosa...
0: Però si em dones un segon...
1: Et dono tots els segons que vulguis. Estem parlant amb l'Adrián Salcedo, que com ens explicava molt bé la Gemma Palet, és un jove poeta que ha publicat Crit, que és doncs, el seu primer poemari, que també li preguntarem. Gemma, aquest poemari ve d'un premi, no?
2: Sí, efectivament, l'Adrián va rebre un premi l'any passat i doncs, podríem dir que aquest poemari es defineix sobretot perquè tracta temes socials, temes polítics, és la seva com forma de reivindicació d'aquestes qüestions més del nostre dia a dia, doncs amb aquest recull de poemes és la manera en la que ell s'expressa i crida, no?, entre cometes.
1: Exacte. Es diu Crit perquè ens ha explicat que tots acaben amb un crit. Adrián, no sé si hem guanyat prou temps perquè hagis localitzat el poema.
0: Sí, heu guanyat, sí.
1: Vinga, doncs, quan vulguis, el micròfon és teu.
0: Et sobrevolen tots els sentiments. I tu, que solament volies dir alguna cosa amb sentit, que fos amb el moment, et quedes allà, brillants lúmens, els ulls tancats, com una pluja d'estrella superior. La mort del moment és l'única bellesa que ens sorprèn. La mort del moment és l'única sortida.
1: Ostres, doncs potser sí que busques incomodar una mica el lector, no? Perquè és una mica dur, això de la mort del moment és l'única sortida.
0: Sí, a veure, i això no vol dir que l'experiència poètica sigui desagradable. Uh-huh. Incomodar moltes vegades és trencar la quarta paret, però en la poesia. I quan veiem una pel·lícula que el protagonista mira directament a càmera, moltes vegades és per deixar

0: més clar un missatge, moltes vegades és perquè la persona que està veient la pel·lícula se senti més a dins d'aquesta pel·lícula. Llavors, jo també vull explorar altres formes de fer això, però en la poesia.
1: D'arribar a la gent, de colpir a la gent, no? De fer-la sentir malament, com deies tu, sinó de remoure-la d'alguna manera, no?
0: Sí, és una manera de dir, t'estic mirant, sé que estàs llegint aquest poema i vull que posis atenció a tot el que et dic, no? I no només en la sensació que et dona, que et produeix, sinó en altres formes d'experimentar el poema.
1: Per anar acabant, Adrián, deixa'm preguntar-te... la Gemma ho apuntava abans. Hem vist que lo de la novel·la no és un impossible. Quin és el pròxim crit de l'Adrián? En què estàs treballant ara?
0: En diverses coses. Ara mateix estic treballant amb la traductora Marta Pere Cucurell. Volem crear una associació d'amics de la poesia a Mataró.
1: Uh-huh.
0: I totes aquestes experiències de poesia experimental, portar-les al públic i portar-les en viu i en tallers col·lectius. Volem donar una mica de personalitat poètica a Mataró, perquè el teixit cultural existeix, però no existeix la continuïtat, no? I jo crec que l'experimentació poètica és la via per aconseguir aquesta continuïtat. I això per banda, que per cert necessitem una persona més, perquè per fer una associació sense ànim de lucre necessitem 3 persones.
1: Doncs fem una crida des d'aquí, la gent que ens escolta des de Mataró. Si hi ha algun interessat en la poesia, algun poeta que vulgui formar part d'aquest projecte, escolta'm, poseu-vos en contacte amb nosaltres i nosaltres us posem en contacte amb l'Adrián.
0: Seria meravellós, meravellós.
1: A veure si la ràdio fa la seva màgia.
0: A veure si, jo crec que sí. No, jo crec que hi ha molta gent que té ganes d'això i hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada.
1: Doncs segur que sí. Gemma, Adrián, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estona de poesia i reflexió a l'entorn de la creació poètica. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: Gràcies. Adéu.
0: Gràcies.
3: Hola, Jan.
4: Hola.
3: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
4: Esteu empostant.
3: No, esteu escoltant.
4: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
5: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
1: Com neix un municipi? És una pregunta que algun dia aquí al Rambla ens hem de plantejar en genèric. No sé massa bé qui ens ho pot explicar, però farem una crida. De moment, avui ens quedem amb un origen concret, el de Santa Bàrbara, al Montsià. Per abordar-lo, cal fixar-se en unes construccions repartides pel seu paisatge, que són les Masades. Víctor Montecino Valls, ben tornat al Rambla.
6: Hola, gràcies, bé, és un honor. No sé si avui és a Rambla i avui el que farem, sempre que dieu ramblejar, avui potser masejarem.
1: Masejarem, no?
6: Sí, una miqueta.
1: Doncs aquestes masades, que són aquest origen, són evidentment anteriors al poble, no?
6: Doncs sí, perquè aquestes planes que complen el nostre territori eren precisament, o pràcticament estaven despoblades, i a partir de les primeres dècades del segle XVIII, cap als inicis, 1720-30, la gent procedent de municipis del voltant, sobretot de Tortosa, doncs començaven a ocupar aquestes terres, les posaven doncs en producció i llavors hi construïren cases, que eren aquestes masades. Al principi podien ser construccions molt humils, s'anaven ampliant llavors a mesura que les famílies prosperaven, i algunes van arribar a ser molt grans i fins i tot incorporaven un molí d'oli. Cap allà a meitat d'aquell segle, del XVIII, ja hi devia haver doncs prou gent vivint dispersa per que existís una petita ermita dedicada a Boreana, si endevines aquí.
1: A Santa Bàrbara, no?
6: Molt bé, premi, perquè et donarem un gomet d'estrella. Doncs sí.
1: I com passa d'aquestes cases escampades pel territori a tenir un poble?
6: Doncs és un procés, evidentment, gradual. A poc se va formant este nucli al voltant d'aquella església i llavors va creixent, especialment a partir d'aproximadament 1815. I és que viure al poble acabava tenint avantatges en seguretat, en serveis, i moltes famílies deixaven llavors les masades i feien cap a este nucli urbà. I hi ha una curiositat interessant aquí, i és que algunes masades se van començar a desmuntar perquè les famílies aprofitaven aquella pedra per a construir-se la casa nova al nucli urbà, dins del poble. Per tant, les masades podríem dir que d'alguna manera són doblement part de l'origen de Santa Bàrbara.
1: I tant. I Víctor, com era viure en una masada?
6: Doncs era una vida molt vinculada al camp, evidentment, i molt més autosuficient, ara ho he dit, que el que seria ara. Sí que tenien, doncs, cuina, el que podíem entendre per cuina, menjador, habitacions, però, clar, també hi havia corrals, espais per als animals, també havien de conservar els aliments i guardar-los, pou, i a vegades també inclús una sínia, i per als, com deia abans, no, les masades més grans, també el seu propi molí d'oli. I llavors, a partir d'aquí, la vida era molt diferent de la d'ara. S'havia de planificar llargament, tindré llenya per a l'hivern, oli, conserves, tomates penjades, carn preparada també per a durar, perquè, clar, no podies anar al poble com ara al súper, no?, cada vegada que necessitaves alguna cosa.
1: I avui aquestes masades encara es poden veure o visitar?
6: Sí, encara en queden moltes, tot i que algunes han desaparegut, motius com els que deia abans, que aprofitaven la pedra, altres s'han restaurat, algunes han quedat integrades dins del mateix poble. De fet, el Centre d'Estudis Planers, una entitat d'aquí al municipi, n'ha documentat més de 200, i una de les que es permet conèixer les masades i, a més, el passat, és la Masada de Martí, que, de fet, per a nosaltres és el Museu de la Vida a la Plana o el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Al llarg dels anys s'han fet visites puntuals a diferents masades, tot i que cada vegada és més difícil accedir a algunes. I aquí també podríem parlar del Rijijiu, que és un festival que utilitza les masades precisament com a escenari per a propostes d'art contemporani. És una altra manera de posar en valor aquestes construccions i recordar que no són només cases antigues, sinó que expliquen d'on ve el poble.
1: Efectivament. Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta història al Rambla 54, una història que encara podem llegir en el paisatge de la Plana, com ens deies. Una abraçada i parlem aviat.
6: Gràcies a vosaltres, això espero. Anna i equip també, evidentment, que està al darrere.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Deixa'm explicar-te una cosa personal, perquè avui per mi és un dia trist, molt trist. Aquest matí m'ha arribat la notícia de la mort de la Mercè Capdevila, una donassa que per a molta gent és moltíssimes coses. Mare, àvia, mestra d'escola, ànima del Mercat de la Concepció de Barcelona, lluitadora i amiga. Fa 4 anys, amb l'Ivan, vam intentar engegar un projecte, el Veïnejant, que era una sèrie sonora de petits espais on escoltar les històries de persones anònimes excepcionals. Al final, la idea es va quedar en no res. O potser era la llavor d'aquest programa, Ivan. El cas és que sí, que vam fer un pilot d'aquell projecte i no vaig tenir cap dubte que amb qui l'havíem de fer era amb la Mercè. Avui hem rescatat aquell pilot com a homenatge. Mercè, gràcies per tant, i que la Terra et sigui lleu. Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que ho són a peu de carrer, els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
7: Hola, Mercè.
8: Hola, què tal? Com estàs, Neus?
7: Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
8: Hombre, saps què passa? Que m'he jubilat.
1: Mercè Capdevila Noguer, 77 anys, Barcelona.
8: Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu. Allò és que venies amb aquella il·lusió, explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo faltant. Jo vaig arribar de fer de mestra quan ja tenia les 4 criatures, que com de joveneta ens vam quedar sense pare, amb 7 germans i els 3 germans grans van haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'acadèmia Porta, hores que deien que escola per a senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys i sempre em va quedar el coquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les quatre criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia un any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotrí, faré el que pugui. Em va servir molt perquè vaig anar en tres tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt, que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir, tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure... Jo també sempre deia que més als 50 anys jo no em veia en una escola. Em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un tremp i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho i em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, dos anys, tres anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era al mercat, una parada de 1902 que estàvem allà, érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava, jo m'agrada l'ambient del mercat, per tant que he fet tota una sèrie de feines, eh? Ja no tot hi he après i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant. I després vaig pensar de moure'm amb ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentari a París. Vaig arrencar molt el del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I, verdaderament, penso que els estudis i el que he fet, vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo treballant moltes hores al mercat és un altre desgast, perquè si la pifiava, que podia ser? Que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 50 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat en una criatura, que això no t'ho permets. I això, psíquicament i físicament, canvia molt, canvia molt. És un altre tipus d'escola, el mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, l'ambient del mercat i la gent de plaça era l'ordinària, la que no era culta, hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa que penso que el mercat han sigut pioneros amb el treball de la dona. El resta d'Espanya, els mercats, tots són homes. Aquí a Catalunya són dones. I llavors no hi havia permisos per criatures. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava. I a mi amb un cabasset em posava darrere el taulell i em donava el pit. I a les 6 del matí, a les 5, tant si era estiu com hivern. Ara se parla molt de la dona. I amb això penso que el mercat donava una imatge de que la dona tirava endavant. Anècdotes molt bones. N'hi ha una que va ser boníssima.
9: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. 5
10: 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
2: Ja som aquí, després de l'aturada de l'estiu, de maletes amunt i avall, de terrasses que s'allarguen, de dinars amb grans sobretaules, de restaurants tancats per vacances i cuines de cases obertes fins a altes hores de la matinada. Tornem a fer Parada i Fonda. I ho diem així, tornem, perquè el Parada i Fonda mai ha estat només un programa. És una taula parada, un punt de trobada, el lloc on cada quinzena farem bullir l'olla i que pugueu escoltar el que es cou. Aquest estiu hem fet els deures, oi, Capell? Hem menjat fora, hem viatjat, hem tastat aquell arròs que feia temps que teníem pendent, hem descobert un petit celler que no surt a les guies, hem xerrat amb cuineres i cuiners cremats pel sol i per la feina, que no han fet vacances perquè nosaltres poguéssim fer-ne. Comencem una nova temporada, recuperats de les nits de festa major i ben envoltats de carbasses. I ho fem amb moltes ganes. Us prometem que seguirem fent el que més ens agrada. Obrir portes de restaurants, colar-nos a les cuines, anar a primera hora als mercats i preguntar d'on ve aquell producte i cap a on va aquella recepta. Als comensals que repetiu, gràcies per l'espera. I als que us incorporeu de primera vegada, ajusteu el volum i pareu bé l'orella. Un dimarts més us donem la benvinguda a la segona temporada del Parada i Fonda.
3: Fer cuina catalana és fer servir el receptori català. Posa't al dia si tu vols, però a la cuina catalana està pràcticament tot inventat. Lluís Barnils, el celler de Matapera, estrella Michelin l'any 1992.
1: L'entrevista.
4: Per allà a finals del segle passat, l'euro entrava en vigor com a moneda única en 11 països de la Unió Europea, inicialment només per operacions financeres. El Futbol Club Barcelona celebrava els seus 100 anys d'història amb un any replet d'actes institucionals, socials, esportius i culturals. El prestigiós xef francès Joël Rebuchon declarava públicament que Ferran Adrià era el millor cuiner del món. Això trencava definitivament l'hegemonia històrica de la cuina francesa. I aquell mateix any, la cuina d'avantguarda que es feia a la Cala Montjoi de Roses, concretament al restaurant El Bulli, ocupava portades en mitjans de referència com el suplement del New York Times, catapultant la marca Catalunya a nivell global. Mentre Adrià, Soler i tot l'equip revolucionava la gastronomia amb tècniques i processos innovadors, Santi Santa Maria del Racó de Can Faves reivindicava la cuina del producte excels i d'arrels tradicionals. El seu llibre de cuina rebia prestigiosos premis i també ubicava la cuina i els productes catalans a la cima. A la capital d'Osona, en Pep Palau i en Jaume Bonarent fundaven el Fòrum Gastronòmic de Vic, esdevenint el primer congrés en fira de tot el continent europeu, convertint-se en un model d'èxit, de debat i divulgació culinària que després s'exportaria a moltes altres ciutats de tot el món. A la mateixa plana, Nando Jovan rebia la seva primera estrella Michelin a Calldetenes, així com el Jordi Parramon a Vic. A Sant Feliu, molts pocs anys després, una colla d'amics i coneguts anomenats els Boines Negres, malgrat que pel nom poguessin semblar un grup d'insurgents o paramilitars, tipus el Farabundo Martí del Salvador, arrencaven la primera fira de la carbassa de Sant Feliu de Codines. Carbasses monumentals, cues inacabables, rius de gent amunt i avall. Avui, o una vintena d'anys després, digueu-ho com vulgueu, la fira sembla que continua ben viva, potser amb matisos o canvis sensibles vers edicions anteriors, però ben viva. Dani Fonoll, president dels Amics de la Carbassa i motor incombustible de la fira i de moltes altres coses. Benvingut.
5: Hola, molt bona tarda.
4: Tenim Fira de la Carbassa assegurada per anys?
5: En principi sí. En principi hi ha un grup que som Amics de la Carbassa, que està molt consolidat, que ens ho passem molt bé fent això, i que creiem que podem durant uns quants anys fer aquesta fira i fer-la més gran, més especialitzada, més concreta, i que cada any, avui mateix ja diem quin dia fem la propera reunió, perquè tenim apuntades moltíssimes coses que es poden millorar de lo que hem fet fins ara. Per tant, evidentment, jo estic convençut que farem fires com la d'avui o més grans encara.
4: Hi ha trempera. La fira ha passat per diferents mans. Quines i per què?
5: A veure, la fira va començar a l'any 2006, exactament, segons el diari 9-9, perquè tenim uns panells allà que hi ha totes les notícies que van sortir al 9-9, i normalment ens han enviat la notícia del diari del divendres, que és el que anuncia la fira, i el diari del dilluns, que és el que explica el que ha passat a la fira. Llavors ho tenim des del 2009. Van ser uns amics, com has dit, que es deien Boines Negres, que el van promocionar en el seu moment. Ells es dedicaven als bolets i havien fet fires de bolets a Sant Feliu, i van començar a cultivar carbasses. Eren tots pagesos, estem parlant de gent coneguda, molt coneguda de Sant Feliu, que es van dedicar a cultivar carbasses i les feien, començaven a fer carbasses grosses, i t'estic parlant en aquell moment que eren carbasses de 150, 200 quilos, no era res de l'altre món. I van decidir fer aquesta fira de la carbassa a l'any 2006, la van començar a fer Sant Feliu de Codines. Aleshores, aquests senyors van estar fins al pràcticament la pandèmia. La pandèmia va ser el trencament en moltes coses. Vull dir, la pandèmia va ser el límit que van dir fins aquí, i a partir d'aquí ja no vull. Jo en aquell moment estava de regidor a l'Ajuntament, que ha sigut una etapa que també he complert, i van venir els amics dels Boines Negres i em van dir: mira, l'any que ve ja no farem la Fira de la Carbassa. Dic: hòstia, que l'any que ve no farem la Fira de la Carbassa. És una fira ja institucionalitzada, que ja portem a l'any 21, portàvem pues, les 15 edicions pertinents, o 16 i tal. Vull dir, a veure, com no voleu fer la Fira de la Carbassa? I llavors, com a regidor, vaig dir: l'encapçalaré i la tiraré endavant. La vam fer al pàrquing, la primera aquesta que vam fer, que no estava, i tenia hi havia notícies que plouria lo mai dit, i resulta que no va caure res, ni una punyetera gota, però la vam fer al pàrquing. Vam tancar el pàrquing i vam fer a baix la fira 8 o 10 parades, la majoria de carbasses, i ja està. Llavors, l'any següent, un grup de gent vam decidir agafar i formar el grup Amics de la Carbassa. Amics de la Carbassa és una entitat de Sant Feliu de Codines que el que pretén exclusivament és continuar amb la Fira de la Carbassa. Hi ha un nucli de mitja dotzena de persones que són els que en si estem portant, i per sort el dia de la fira doncs tenim 10-15 persones més que ens donen un cop de mà, si no seria impossible, perquè vas a altres fires por ahí i veus un fotimer de samarretes de color taronja, que dius: cony, quina enveja, no? Però és això. Aleshores, què passa? Que vam decidir a partir d'aquell moment, que estic parlant de l'any 23, realment va ser el primer any que més o menys ho vam portar a terme, i vam començar a fer una fira que cada vegada l'hem fet més gran. Què passa? Que nosaltres no som pagesos, no sabem fer carbasses. Així, jo, per exemple, aquest any sí que he fet el planter, que he donat als col·legis per veure si intentàvem fer carbasses. L'he fet jo a casa, al meu jardí, perquè era un repte. Dic: l'has de fer.
6: Com es nota que està jubilat, aquest
5: home? Es nota, que està jubilat.
6: Per fer més coses.
5: Però dic: el planter, a més a més, el dematí abans del cafè llet, m'anava a mirar el planter, a veure si creixia o no creixia. Vull dir que és aquesta, era un repte, no? Però, bueno, la idea és aquesta, que fem una fira de carbassa, que Sant Feliu, durant aquests darrers 3 o 4 anys, no hi ha hagut cap carbassa de Sant Feliu. A Sant Feliu els pagesos es van rendir, es van dir que no volien fer res més, i a partir d'aquest moment, doncs, el que estem intentant és promocionar. Nosaltres hem anat amb els pagesos que fan carbasses, intentar aprendre, intentar estar amb ells, que ens coneixin, perquè les portin aquí, si poden, al concurs, encara que no en tinguem nostres, però que les portin aquí. I això els últims anys ho hem aconseguit, que vinguin carbasses de fora cap aquí. I aquest any hem aconseguit tenir 4 carbasses de Sant Feliu. La més gran feia quasi 250 quilos, que ha guanyat la local, que era de l'Hort de Can Figa, i s'ha de dir, que ara era la Cristino, perquè hem fet el Miquel i el Cristino són els que les han cultivat, i hi havia 4 carbasses. Una de 200, quasi 250 quilos, l'altra de quasi 200 quilos, i dues de més petites de quasi 100 quilos. I aquestes han estat avui amb el concurs, que a mi m'ha semblat una satisfacció enorme. M'ha semblat perquè per fi tornava a haver carbasses de Sant Feliu, a la Fira de Carbasses de Sant Feliu. Què vam fer en el seu moment? També reconduir la fira. Fira de la Carbassa no té sentit. Per què? Perquè no hi ha carbasses. No hi ha tantes carbasses com per fer una fira de la carbassa. Llavors, ho vam reconduir a una fira de carbasses i productes de la terra. Què significa això? Significa uns productes naturals, significa productes de la terra, però si hi ha artesania, que sigui natural, que sigui feta amb fusta, que sigui feta amb ganxet, que sigui feta, però que sigui feta a mà.
7: De proximitat, no?
5: Exactament, cosa de proximitat, buscar i tot això,
4: productes
5: no?
4: Productes i processos més tradicionals.
5: Exactament, que siguin
4: no?
5: tradicionals i tot.
4: Que...
5: I amb un condicional molt especial. que no hi hagi parades repetides. Si hi ha una parada d'embotits, hi ha una parada d'embotits. I tots els que vulguin venir van a la cua. Si aquest falla, vindrà el següent. Si hi ha una parada de formatge sec, hi haurà una parada de formatge sec. Si hi ha una parada de formatge d'or, o de iogurt, o de mel, o de marmelada, o del que sigui, hi haurà una parada d'allò.
7: Sí.
5: Què fas amb això?
7: Després repeteix tot.
5: Exacte. Si tens moltes parades de la mateixa cosa, el problema és que la gent a vegades no es decideix i a vegades no compra cap. Perquè dius, no sé si comprar-la allà o allà o allà, marxem.
7: O ja compraré, i al final...
5: En canvi, d'aquesta manera, si tu vols un embotit i hi ha una parada d'embotits, compres l'embotit a la parada d'embotits. I s'ha acabat el bròquil. Si vols un formatge, la compres amb aquella parada del formatge. Llavors, avui, aquesta edició del 2026, hem tingut unes 50 parades aproximadament, de les quals 35 eren parades forànies i unes 15 parades eren d'aquí, de Sant Feliu. Els col·legis, que no fallen mai, que allà hi són, que han de venir perquè han de fer un viatge final de curs i han de recaptar el que puguin. Exacte, l'Onco Vallès, que tampoc falla mai. I després, gent de casa. Hi ha la Fruiteria de Travessia, que porta bolets, hi ha el Feliuàs, que porta el seu oli, hi ha la Birrada, que porta la seva cervesa. Clar, són parades locals que són benvingudes. Vamos, com més vinguin, millor.
4: Heu trobat l'equilibri, no?, una miqueta. És a dir, la carbassa hi segueix sent.
5: Exacte, carbassa, la carbassa és el fonamental.
4: Però després hi ha altres coses que, exacte, al final, és el que li agrada a la gent.
5: Exacte, ven a la carbassa... Ven a la carbassa, veuen carbasses grosses, avui aquest any hi havia una carbassa de 500 quilos de Sant Llorenç de Morunys, hi havia una carbassa de 400 i bastants quilos de Sidamon, hi havia les carbasses del Figa, amb qual veus carbasses grosses. No ha pogut venir una carbassa de quasi 1.000 quilos de Valtierra, perquè quan la van aixecar divendres, que creiem que venia, estava podrida de sota, quan la van aixecar del terra estava podrida, i llavors ja no podia participar.
8: Això, perdona, Dani... diria que ho he vist al TikTok.
5: Sí, sí, perquè ho ha publicat. Aquest senyor s'hi dedica. Aquest senyor s'hi dedica.
8: El rei de les calabazes.
5: Aquest senyor s'hi dedica, és el Rubén.
7: És que 1.000 quilos...
4: Tu saps què és això?
5: És el Rubén Mendy.
4: TikTok? Què és això, el TikTok?
7: Que és una... app d'aquestes també, no?
8: D'anar fent així amb el dit, sí, i anar veient vídeos. I em va sortir i vaig pensar, hòstia, aquest tio podria venir a la Fira de Carbassa. Doncs pues veig que havia de venir.
5: Ja havia de venir. Ho va anunciar, a més, per les xarxes. Hòstia, ho va anunciar que venia aquí, però quan la va aixecar divendres em va enviar un àudio i un vídeo que estava podrida per sota, i per venir amb una carbassa que no pot concursar, perquè, a veure, a més, les regles de concurs de les carbasses, a veure, hi ha una federació internacional.
7: Hòstia. És un món... I aquestes carbasses d'aquí, les autòctones, també se'n van a fer aquests...
5: Sí, sí, jo tot el que hem passat avui aquí a Sant Feliu, això va a la ECP, que és la Lliga Internacional de Carbasses, que està establert als Estats Units, que nosaltres ens hem afiliat, cada any ens hi afiliem, perquè aquests pesos vagin allà i es registrin, i llavors nosaltres hem d'omplir tot un qüestionari perquè vagi... És més, aquest any jo he tingut que fer un curset de jutge, per poder
7: carbasses.
5: Jutjar aquestes carbasses.
7: Ja han passat dos jutges, per aquí, el de la cervesa i el de les carbasses, tu.
5: Sí, sí, hi ha un curset que fan, perquè la tija no pot tenir més d'un pam, que no pot tenir cap tara, que no sé què, si no pot participar. Si està... Hi ha unes normes molt estrictes i que, a més, a veure, mira, en aquest concurs et diré una anècdota. Un dels participants va portar una esvergínia que feia 1,6 kg, val?
7: I va portar... Es diu ràpid.
5: I una xíndia que feia pràcticament uns 70 quilos. Vale? I llavors, a casa seva l'havia pesat i pesava més, tant una cosa com l'altra. I ens va fer calibrar la bàscula per veure si anava bé o no. A veure, jo no tinc les peces d'aquelles de 2 quilos, a veure si són 2 quilos i tal, no. Dues garrafes de 5 litres d'aigua que han de pesar 10 quilos. Ja està.
7: I aquí... Ja
4: tot és comestible, això, no, per això?
5: Sí, sí, tot, no tenen... A veure, poden tenir abonos perquè creixin més i poden tenir tot això, però és perfecte. A veure, avui hem partit el Jordi Madró, que des d'aquí li agraeixo perquè cada any ens fa el favor d'abrir la motoserra i agafar la carbassa. Avui n'hem partit una del Miquel, del Figa, i l'hem partit i l'hem repartit entre la gent. Aquí amb aquesta carbassa es pot fer cremar la carbassa, es pot partir a trossets i posar-se en qualsevol estofat i cap problema.
7: A ell no li interessa anar a un altre concurs? No...
5: A veure, mira... A les dues més grosses, amb una, l'empresa IAL, que la va portar, perquè d'aquí 15 dies hi ha el concurs de Sant Llorenç de Morunys i la vol presentar allà al concurs. El que passa que ja no pot registrar-se com a marca internacional perquè ja ha participat en un concurs. Pot ser d'exhibició. o pot ser perquè allà, per exemple, no estan inscrits en el concurs internacional i pot guanyar allà a Sant Llorenç de Morunys.
7: Però, si vale?
5: Però no lliga, estaria ja no. inscrit a la Lliga Internacional perquè ja ha participat en un concurs. Per exemple, de Valtierra, que es va fer el cap de setmana de l'11 de setembre, la que va guanyar era de Rubén Mendi, el de Valtierra, i pesava 1.033 quilos.
7: Però aquesta sí que deu tindre algun xupat, no?
5: Bueno, aquesta primera patrocina una casa de bonus. Llavors, ja deu tenir, però, a veure, tu haguessis vist, jo vaig anar a veure les carbasses de la finca del Figa, del Miquel, vaig anar, els va ensenyar, vaig anar cap allà amb el cotxe i vaig veure, i totes les carbasses tenien el seu cobert per protegir-les del sol i de tot, i aquest, a més a més, li fot ventiladors, li fot coses i tal, perquè la carbassa es mantingui.
9: Si més bé que tu i jo,
5: tio. No, viuen les carbasses de meravella, vull dir que viuen les carbasses, les tenen supercuidades. Llavors, mira, com una anècdota, aquest any, la primera carbassa que vam tenir fa, aquest any passat, no l'altra, venia de prop d'Igualada, Capellades. I era una carbassa que va pesar gairebé 700 quilos, 600, no, perdó, gairebé 700 quilos, 690 i pico. I ens la vam, va dir, la vaig portar amb aquest concurs, però si voleu se la porto vosaltres, i va ser l'única carbassa grossa que hi havia aquell any, no hi havia cap més carbassa. I la vam portar aquí, la vam guardar al magatzem del Canyón, ens la va voler guardar, va ser una odissea poder descarregar-la i tot, però no surt de compte.
7: Jo recordo que em va trucar a mi per si tenia
5: problemes. Sí, vaig mirar a veure on podia trucar. La Sidamon la vam anar a buscar ahir amb una furgoneta que ens van fer un preu especial per anar a recollir Sidamon i portar-la perquè m'interessava tenir-la aquí. És així. Un concurs de carbasses gegants. Sense carbasses gegants no és concurs.
9: No és concurs, sí, no. El nom ja no...
5: És així. Aleshores, doncs, fas el que sigui per poder-la tenir. I aquest xicot que va portar aquella de fa 2 anys em va trucar al mes de finals de juny, devia ser, em va enviar un àudio, diu, aquest any fotrem rècord de Catalunya, d'Espanya i de tot arreu, perquè estem a juny i ha fot quasi 800 quilos, una bèstia de carbassa que ja veuràs, tal. Em va trucar al cap d'una setmana, diu, s'ha rajat per baix.
9: Hosti. Clar, és que tant pes que té, clar.
5: No, va rajar per baix i s'ha acabat el bròquil.
9: Déu-n'hi-do.
5: Ja no serveix.
9: Un món, eh? És un món, això, les carbasses.
5: No, no, jo he averiguat que és un món. Jo no soc pagès, ni ho seré, ja t'ho dic ara.
7: Ara ets jutge, ara ets jutge.
5: Ara soc jutge, carbassa, perquè em sé les regles, però, bueno, tenia al costat el Mogues, el Salvador Mogues, que és una institució, ha rebut premis als Estats Units i tot, a la Lliga aquesta internacional l'han cridat per premiar-lo, perquè és un tio que les ha promocionat durant tota la vida. És d'aquí de Santa Maria de Palautordera, que els primers anys es va ajudar molt perquè ens va enviar coses i tal per poder participar, i aquest any ha vingut i ha guanyat 2 premis, a la millor síndria i a la Virgínia aquesta que et deia de quilos 600 i aquest senyor se'n va als Estats Units, se'n va a Xina, se'n va a Austràlia i se'n va on sigui.
7: Perquè la lliga aquesta és mundial.
5: És mundial. Allà és una lliga mundial que pot participar tothom. A Valtierra l'any passat vam conèixer a un sud-africà, vam conèixer a un alemany i vam conèixer a anglesos, que estaven allà alguns participant. Que llavors els tenien que portar a les carbasses i tal.
8: Que vinguin aquí, no? Aquests internacionals.
5: Bueno, aquest és el tema. Estem a dintre del grup per intentar convèncer. Ara ja vam pujar una miqueta el premi, que era més baix. Ara ja les 2 últimes edicions vam pujar el primer premi a 800 euros, el segon premi em sembla que està a 600 i el tercer està a 400. No he portat el programa i ara mateix de memòria no m'ho sé. Aleshores, clar, no té res a veure amb Valtierra. El que passa que Valtierra aquest any hem fet la 14a edició. Sant Feliu hem fet la 21a edició.
9: Per tant, el que jo veig, que ara això ja està agafant una altra dimensió, potser aquí podria reivindicar una mica d'ajut públic.
5: Bueno,
9: no?
5: És el que intentaria, en primera, per part de l'Ajuntament. La veritat és que amb la regidoria corresponent sí que hi ha molt bon feeling, i avui, a més, ho he dit des del pedestal, vull dir, ni l'he dit des d'allà al micro, ni aquesta fira seria possible sense els Amics de la Carbassa, ni seria possible sense l'Ajuntament. És una col·laboració que hem d'anar agafats de la mà i hem de tirar-ho endavant. No hi ha cap possibilitat més de fer-ho.
9: Pel bé del poble, al final.
5: Pel bé del poble, que al final, a veure, fem un joc que és la carbassa amagada, que amaguem 6 làmines amb una carbassa a 6 botigues del poble. Per què? Perquè la majoria de gent que ve de fora agafi el pamfleto que hi ha allà amb el fulletó, que hi ha tots els diferents llocs on pot estar ubicada la carbassa, amb unes pistes que poden portar a aquella tenda i anar, que els hi segellin i entrin en un sorteig. hi ha famílies que no tenen res a veure a Sant Feliu que se'n van a donar la volta per Sant Feliu per veure si troben on estan les carbasses amagades. És una manera de potenciar això.
9: No, i tant, no, i que fa falta.
5: I llavors, doncs, nosaltres estem molt agraïts, a més de tots aquests comerços que ens donen coses per poder donar els premis, que ens, doncs, ens deixen participar i que deixen posar aquesta carbassa a les seves botigues, al seu aparador, i que col·laboren, que són còmplices de tot això. I això és el que fa créixer una miqueta la vida del país.
7: Del poble, del país, i aquest any, bueno, no sé quina valoració fas tu d'aquesta edició d'enguany, però jo, com a persona externa, veig que aquest any s'ha promocionat molt, perquè ho hem vist per Instagram, per TV3, o sigui, hem vist molta gent.
5: La xarxa...
4: Ha vingut el Jan Fargas aquest any.
5: Exacte.
7: El Tot es mou va sortir...
5: Això és una anècdota, perquè, per exemple, el Tot es mou va sortir perquè l'Anna, la meva dona, va veure la setmana anterior, una d'això de la Carme Ruscalleda, que feia, diu, la setmana que ve farem un estofat de carbassa, que no sé què, perquè com que és època de carbasses, farem un estofat de carbassa. I després posava whatsapps dels oients. I va dir, ai, collons. Diu, mira, resulta que a Sant Feliu de Codines fem una fira de carbassa el cap de setmana 26-27, envio el catàleg de tot el que fem, el fulletó de tot el que fem a Sant Feliu de Codines, i tal, i a més ve el Jan Fargas, que és col·laborador vostre del programa, i bla, bla, bla, bla, bla, i tal. I el dimarts, per casualitat, ens entenem que quan acaba la Carme Ruscalleda, la Melero, diu, ah, per cert, el cap de setmana que ve, el 26 i 27, teniu la safira de la carbassa a Feliu de Codines, que a més han enviat el cartell, que us el passo, i va passar el cartell de Sant Feliu, i a més, doncs, hi haurà el Jan Fargas, que és col·laborador nostre, que farà un plat especial en carbassa i bla, bla, bla. Bueno, això és una propaganda que no es pot pagar.
9: Això no es pot pagar.
5: Això és impagable. Llavors, l'Anna després, evidentment, els hi va enviar un missatge agraint que haguéssim dit i que haguéssim publicat tot, i el Jan, ahir al vespre, em va escriure, diu, passa'm, sisplau, el tall de TV3, que quan hi vagi ho diré. Molt bé. Vull dir que llavors tot això són coses que et fan créixer, encara que no vulguis.
9: Això és una propaganda pel futur també.
5: Ja està.
9: Superimportant.
5: I nosaltres a la fira el que volem és això, que tothom la disfruti, que tothom gaudeixi, que hi hagi molts jocs, que hi hagi moltes actuacions, moltes coses pels nanos, que puguin gaudir-les, sí, disfrutar-les, molts concursos, que estiguin ocupats tot el dia, si pot ser, que els pares ho agraeixen, a més.
9: Sí, sí. No, i que a més que és interessant, a més que és un món, jo que l'ignorava totalment... També t'haig de dir que hi havia una gentada ahir i avui.
5: Sí, sí, no, la gent jo crec que hem fet rècord.
4: Ahir a la tarda jo vaig quedar parat.
5: Hem fet rècord.
4: Baixava la tarda vespre.
9: Maco, era un ambient maco. Les...
5: No, molt familiar, molt familiar. Molt xulo. Hem fet rècord, jo crec, de visites.
4: Molt xulo.
5: Amb el meu ull, que no sé si serà bo o dolent, però aquest any hem passat de les 6-7.000 visites, 6-7.000 persones a la fira, segur. El que passa que, segons els paradistes, han gastat menys que l'any passat. La crisi es nota.
7: Bueno, sí,
5: vull dir que les butxaques estan més buides, també es nota. I això, tal com una cosa, us dic, és com l'altra, no? Vull dir que això està. Però avui, per exemple, ha passat la Laia, d'aquí de la ràdio, que fa el programa de l'E 59 i tot això, a fer una entrevista perquè no va poder anar i m'està... I la veritat és que, quan va fer l'entrevista, està ben emocionat, una miqueta, de dir, escolta, és que vas per les parades i estaran encantats de venir aquí a Sant Feliu, parles amb la gent i dius, hòstia, que bé que ho teniu muntat, això i tal, l'aparcament. El gran problema. El gran problema. El gran problema.
9: L'aparcament i les llums de la plaça.
5: Ho he parlat amb més d'un. No parlarem de la plaça. He parlat amb més d'un.
4: No
5: parlarem de la plaça. He parlat amb més d'un que m'ha dit... No em pregunto d'on ve la gent, però sí em pregunto on cony han aparcat.
7: Sí, no, això és una cosa, el tema aparcament i el caos circulatori que es munta és, bueno, és també
4: la geografia que tenim aquí. Em va dir que va haver dos o tres cotxes dalt sense dormir aparcats que baixaven a peu.
5: Sí, no, és que no hi ha aparcaments, no hi ha tampoc, no sé... Ja, és que no
4: segur
5: vull...
4: que hi ha fórmules.
5: No em vull ficar, no em vull ficar abans, on no em toca, eh? Vull dir,
4: no, però segur que hi ha fórmules.
5: Segur que hi ha fórmules que, parlant...
7: El de l'Olimpo es fregava les mans al migdia, saps? Veia que els cotxes, els de l'Olimpo, veia que els cotxes anaven parant allà i pensava... Aquí hi ha vermuda.
5: No, però hi ha segurament alguna fórmula. Segur que tenim una esplanada a Sant Feliu que puguem parlar amb algú, que la puguem arreglar, perquè...
4: Hi ha propietaris que segurament...
5: Darrere del cívic...
4: Bona voluntat...
7: Sí, això és fer poble, al final.
4: Bona voluntat i algun cabaret. parlem-ne.
5: Home, clar, evidentment, tot però, val diners. Collons, darrere del Cívic hi ha un espai que hi cauen 250 cotxes.
4: No? Hi ha pobles, hi ha fires, o hi ha events, o concerts, o coses que vas por ahí, que et foten a aparcar a sí, mitja sí. hora d'on
5: Mira,
4: estàs.
5: Mira, diumenge, no diumenge passat vam anar a la Fira de Sidamon, precisament per veure els cultivadors, per fer aquesta relació que hem de tenir amb ells, perquè no som nosaltres cultivadors. Per tant, hem de tenir aquestes relacions, ah. i hem de veure. I vam anar a Sidamon. I a Sidamon just van canviar d'ubicació, perquè tenien una ubicació molt dolenta, i just van canviar d'ubicació a un lloc ple d'arbres, que hi havia una ombra preciosa per estar, però és que davant hi havia un camp que hi havia 300 cotxes. Em va fer una enveja, us ho puc jurar, que em va fer una enveja que no saps com dir-ho. Sí,
9: sí. No. Algú s'haurà de fer, perquè hi ha part de vosaltres...
5: Clar, hi ha diverses fires,
9: per altres, Feliu. Més fires, més
5: events... Hi ha diverses events i tal, a l'Ocodines... S'ha de poder aparcar en algun lloc.
4: Hi ha pols damnificats, no? Diguem, per la gent que... Cony, que passen per aquí i no tenen per què parar la fira, doncs jo, i estan encallats una pila de temps...
5: Sí, sí, exacte.
4: ...una urgència o alguna cosa.
5: Sí, no? Exacte.
4: Coses que s'han de millorar, i més quan... Pues es porten 20 i pico d'anys fent això. Ja,
7: no? Sí, sí, és una fira ja ben establerta.
4: L'any que ve més i millor.
5: No? Sí, no, no, bueno, la idea és aquesta. L'any que ve, ara segurament la setmana que ve ja tindrem la primera reunió post-fira, perquè està tot fresc i és allò que tens, està bullint a dintre, allò que hem de dir-ho, hem de dir-ho, sí, sí. perquè allò que no ha sortit bé, i mira que l'any que ve no passi, ja està. No hi ha més.
9: És qüestió de millorar i de...
5: Però la veritat és que tota la gent que ha vingut, tots els paradistes que han vingut, que estan encantats de la vida i que tots ens han dit tornem. Per tant, això és una bona senyal. I totes les famílies encantades per tots els jocs, tots els concursos i tot el que hem muntat, doncs, bueno, això ens dona una satisfacció personal de dir, bueno, heu fet una feina que és fotuda, vull dir, perquè tots els que esteu entitats sabeu que, sí, sí. que tot això al final et trobes molt sol, en moltes ocasions, i que per sort, el dia que passa, doncs et trobes que hi ha molts voluntaris que venen a donar-te un cop de mà i ho pots tirar endavant.
7: Si passa bé...
5: Però des de divendres a les 8 del matí fins avui a les 6 de la tarda, que ens hem sentat a dinar, doncs ha sigut una atenció bueno, contínua i ja està.
8: Avui, bueno, fins diumenge a les 6, que avui és dimarts.
5: Avui crec que
8: la fira, no acaba dimarts, no?
5: Però la Xavi ens ho arregla, perquè si no, posa això. Fins diumenge a les 6 de la tarda ha sigut dos dies i mig que han sigut caòtics, però bueno, és el que hi ha.
7: Si surt bé... És
5: satisfactori, no?
7: Si surt bé, és gratificant. Bueno, ara l'únic que et queda és anar repartint planter. Tots
5: no,
7: una mica
5: ara el que em queda és treure totes les carbasses que he penjat a les carreteres del voltant.
7: Això
5: és el primer.
7: Això és una cosa que a mi, quan vam fer la primera birrada, vaig dir, jo vull fer el que fa aquesta gent. Perquè et trobes carbasses, te'n vas a Lliçà, te'n vas a... I trobes les carbasses per allà i vaig dir, fem cartells de la birrada i ja.
5: Pues ja et dic, ara, el primer que toca... Primer retirar tots els cartells, perquè les carreteres no tenen per què veure ressentides per la nostra carrossada.
7: El TikTok.
9: Allà no has de
4: treure res.
5: No, la veritat que a l'Instagram tenim el Pau i l'Eulàlia, que estan portant un Instagram acollonant. Vull dir que aquest any, per les xarxes, ha sortit per tot arreu i estem encantats.
4: Doncs, Dani, em sembla que t'esperen, que si no fotran alguna...
5: Si no, la dona em dirà que ja a veure què faig. Així que moltes gràcies per cridar-me, i ja veieu que sí. I a qualsevol cosa aquí estic
9: i bona feina. Heu fet molt bona feina
5: a vosaltres per fer-vos el ressò.

0: En Capell va al mercat.
1: El mercat és el dilluns. El dilluns en compra llums. Llums!
2: Hola! Què, nois? Com hem acabat l'estiu?
3: Bueno, ja ho saps. Tu ho saps millor que ningú, eh?
2: No, ja estic jo. Per no veure-us més,
3: sí, pam, això mateix. Sí,
2: estic
3: sí,
2: amb el Moreno.
3: Sí, sí, sí, mira,
2: pizza...
3: aquesta recepta que fem té alguna cosa d'allò que el meu fill va poder carregar allà, correcte, quilos i quilos de guanxale d'aquell, però no farem servir guanxale, oi que no, el Ferran?
4: No,
3: farem servir... fem
2: col... producte de la terra.
4: Producte més ben parit.
3: Sí. Va, doncs sí, sí.
2: Ha provat bé, festa major, ens sí, hem recuperat.
3: També, tot recuperat, no?
2: Ho vam donar tot,
3: eh? Ho vam donar tot, bueno. A les barraques vam estar bastantes hores entre cuinar i consumir.
2: La Susana, no?
3: També vam anar a esmorzar bastant.
4: Jo fins dijous tenia agulletes, tio. Tantes hores dret.
3: Dret, sí.
2: I no del gimnàs, no, precisament?
4: No.
2: Bueno, i ara ja comença temporada. El que passa que m'ho vull explicar, perquè jo sempre faig les coses malament. Aquí hem d'explicar que el senyor Xavi, que no és tot tècnic de so, ens va dir, no,
5: el primer programa el 29 d'octubre.
3: Un dijous. Un
5: i vam dir, bueno, doncs pues vale, doncs pues 29 d'octubre.
4: El dijous,
5: el dijous passat, diu, no, eh? És el 29 de setembre. No. Què?
3: Aquí
5: i ara què?
3: Aquí estem.
4: Aquí com un clau.
6: Sort, la temporada sempre comença després de festa major. Vull dir...
3: però nosaltres som nous, no?
6: Els humans, però temporada sempre comença quan acaba la festa major.
3: Som nous.
5: No, que ja m'agrada a mi, que no sempre sóc jo.
6: Home, em podíeu aixecar la mà, no? I dir, Xavi, a finals d'octubre, novembre, comencem.
3: No sé, no hi vaig pensar.
5: Ja ens va anar bé, eh?
4: Quan vam saber que era un dijous, el 29, ja ens va trontollar tot. I a més, 29 d'octubre també és després de la festa major. També podria
6: ser. Sí, clar.
3: Sort hem tingut que aquesta setmana, a la fira de la carbassa, no hem tingut que anar gaire lluny per buscar, per buscar els ingredients d'aquesta recepta que fem. I ha estat bastant bé, no, David?
5: Correcte.
3: Vas baixar una volta
5: com
3: allà,
5: que
3: no?
5: Era la fira de la carbassa, i aprofitant que farem un arròs de carbassa, doncs tot lligadet.
4: Farem? Qui ho farà, aquest arròs?
3: Bueno, aquest arròs no el farem, perquè aquesta temporada també canviem una mica el tema.
5: Espera, o sigui... espera. Exclusiva.
3: Exclusiva. Aquesta temporada, el que és la recepta del Corpus, seguirem fent receptes del Corpus, però tindrem una col·laboradora que ens farà la recepta en viu, en el moment que la faci, que pot donar.
4: La gravarà.
3: I ho gravarà i ho penjarem a l'Instagram.
4: Instagram, o allò que
3: hem dit. Bueno, si obrim un TikTok d'aquest, això, un TikTok.
4: O YouTube.
3: Potser també, potser arribarà...
5: Potser ho fotreu o no, després?
3: A la Berta Pineda, cuinant-nos receptes per nosaltres.
4: Son pare, d'allò, i sa mare, i les germanes, ja veuràs, aniran engreixant amb aquestes receptes.
3: Cada dimecres tindran un plat a taula.
4: Soparan bé.
5: I... partners de lujo, no? Partners de lujo.
3: Sí, sí, sí.
4: Col·laboradora top.
3: I aquesta setmana no, perquè anem això una mica agafats de temps, però ja que vam veure que a la Fira de la Carbassa en senyor Xavi Serrats i...
4: el Joan.
3: I en Joan.
4: Joan Rius.
3: En Joan Rius. Van fer un arròs de carbassa i ells la van fer de costella, per això.
4: Arròs i sí.
5: L'arròs i fideuà.
3: Però la fideuà no era la carbassa, em va dir Xavi.
4: Ah, val.
3: Però l'arròs sí, l'arròs era la carbassa.
4: Bueno, i tenien un col·laborador també per allà, pes important, eh? Que era el Paco.
3: Ah, jo el Paco no... Jo vaig veure el ganivet, que els Rius em va vindre directe a ensenyar-me el ganivet japonès, que li havia regalat al Paco, i el tio estava allà emocionadíssim.
4: Sí, no?
3: Però sí, sí. Bueno, doncs això, vas baixar al mercat, jo vaig baixar al dematí amb tu, però després tu ja vas...
5: Ens vam encallar...
3: Sí. Allà
5: al FEDAC, a la cervesa. Però bueno...
3: Però tu jo crec que vas comprar després, no?
5: Després sí, després me'n vaig anar a comprar, vaig estar mirant, com no, vaig anar a comprar unes carbasses... I, clar, també hi ha tipus de carbassa per avorrir, però em van recomanar que la carbassa per fer l'arròs... Hòstia, no me'n recordo el nom. Ajuda.
4: La carbassa cacauet.
5: No, però tenia un altre nom.
4: Del violí o...
5: Bueno, té diversos noms, però bueno, en definitiva, com diu el nom, doncs té forma de cacauet i té un gust molt dolç que li fa un toc molt especial. Després, per fer el sobreixit, vaig anar allà a comprar 4 cebes... i pebrots per fer una mica de caldo, un brou de verdura.
3: De rabaquet.
5: De rabaquet, això. I quan ja teníem això, vaig anar, també hi havia una cansaladeria, i vaig anar a comprar ja 2 talls de cansalada.
3: Si el guanxavi del meu fill no el volem, no?
5: No, el guanxavi italià...
3: Ha baixat quilos i quilos, el tio d'allà a Itàlia.
4: Guanxavi. o wasabi.
5: Però bueno, i això ja ho tenim tot.
3: Molt bé.
5: Després vaig comprar una ratafia.
3: La ratafia, que és de la ratafia. És com fumada, aquella ratafia, és forta, eh? Però bueno.
5: I ja ho tenim tot fet. Pues tot comprat i ja preparat perquè... Qui ens ho cuina ara, per això? La...
3: Ens ho cuinarà la Berta a partir de la... Aquesta setmana hem copiat la...
5: Correcte.
3: Els cuiners de la carmassa.
4: Si la vol fer ja que la faci, també.
3: Bueno, també podem deixar-li...
4: Si es pot anar fent ja alguna prova.
3: També,
4: sí. Si surt tot ella o no surt, perquè ahir tenia dubtes, eh?
3: Sí, que ens ajudarà, sí.
4: La bona
5: Bueno, doncs comencem.
3: Va, anem cap a la recepta.
5: Fot el foc.
4: Va. Diu que...
7: La recepta del Corpus. Dam dam darararam dam darararam dam darararam
4: dam dam darararam. Doncs sí, aquí estem. Hòstia, hi ha hagut una mica problema tècnic, però això és normal,
3: no
4: perquè
3: res.
4: Estem...
6: En viu.
5: Post-vacances.
4: No, i clar.
3: Va, anem cap a aquest arròs de carbassa, que en el llibre del Corpus el tinc jo a la pàgina 111, és la recepta número 92.
4: Jo me l'he deixat avui.
3: I el llibre original no el tenim avui, però bueno, feu cas.
4: Me l'he deixat. Noi...
3: Vale? Què necessitem per aquest arròs?
4: Vale, doncs per aquest arròs necessitem els 800 grams de carbassa, en aquest cas la carbassa...
5: Que ens sobrarà, perquè m'haig comprat. Cacauet.
4: Sí, que és una carbassa fina, tirada dolça, és molt bona. 300 grams d'arròs, 200 grams de cansalada. Quina cansalada fotem, Joan? Del coll, viada, què
3: bueno,
4: faries?
3: Bueno, què vas comprar?
5: La que vaig comprar.
4: Ja, però no, jo no hi era, que no vaig venir.
3: Era viada. És cansalada viada la que va comprar. Tampoc no especifica ben bé aquí quina cansalada, però bueno...
4: Doncs ell posaria cansal al coll, però bueno,
3: foteu el deu. També, però ell va comprar viada.
4: Una ceba, oli d'oliva, sal, aigua o brou de verdures.
3: L'oli també el vas comprar amb aquella gent que tenia l'oli allà?
5: L'oli d'oliva.
3: Molt bé.
4: No, està bé. Està bé matisar. A vegades, saps? Fotia oli de colza o castro.
5: Per què es diu viada?
4: Ui. Què?
5: Què vol dir viada?
3: Ja comencem.
5: No, home!
3: Busca-ho.
5: Ah, no ho sabeu. Hòstia.
3: Cansalada viada de tota la vida.
5: Collons. Va, segueix i ara us diré la resposta.
4: En una cassola, fregiu amb oli la cansalada tallada a trossets. Mentre es va daurant, s'hi afegeix la ceba tallada molt petita. Quan està ben rosseta, s'hi tira la carbassa tallada a daus i es deixa coure tot junt a foc lent. Es va remenant i quan la carbassa es comenci a estovar, s'hi tira l'arròs. Es remena, es mulla amb l'aigua o el brou de verdures, molt calent, se sala i es deixa coure uns 18 minuts, aproximadament, també tot depèn de l'arròs, oi, Joan?
3: Sí.
4: I remeneu de tant en tant perquè no s'enganxi. Com a variacions, es pot substituir la cansalada per costella de porc.
3: Que així és com la van fer
4: a la fira. S'hi pot afegir un tomàquet, s'hi pot afegir all picat, s'hi poden afegir mongetes bullides, s'hi pot afegir un pessic de sucre i, bàsicament...
3: Sí, però un pessic de sucre ja és prou dolça, no, la carbassa?
4: Sí, és curiós. Potser a l'hora que el tastes, si poder aquella carbassa no és prou dolça, no? Potser això t'acaba d'ajudar, doncs... Però sí, curiós.
3: Molt bé, què, has trobat allò de cancel·lar aviat o no?
5: Estoy en ello.
3: Pues noi, aquí et deixem, eh? No sé si la vol provar de fer la Berta, si la vol provar de fer, ja penjarem a Insta i també penjarem les fotos d'aquests cuiners, grans cuiners que ens van fer un arròs deliciós. Pensem que era per 150 persones, eh? Ja no s'estan de res, aquí. Molt bé, pues
4: bueno,
3: va.
4: No, ho tens o no, David? No? És la ventresca, va.
3: Ja ens ho explicarà. Que aprofiti.
7: El fast food.
5: Bueno, senyors, avui farem algo diferent, ja que no he tingut temps per preparar.
3: Ja s'ha preparat el fast food, el tio.
5: No, però avui farem un trio.
4: Bueno, però és que no han tingut temps.
6: Un trio?
5: Fotareu un trio aquí?
4: Temps hem tingut.
3: Temps hem tingut, tio.
6: Un trio radiofònic.
5: Un trio radiofònic.
3: No has trobat ningú, no?
5: I lo que surja. Va.
3: Què vol dir això?
5: Li fotro... No entrarem en temes escabrosos. Va, fotem-li?
4: Dispara.
5: Va, Comencem per tu, Ferran?
4: Per què, per mi?
5: Bueno, comencem per tu, ara, Joan?
4: Per què, per mi? O cap aquí o cap allà, jo estic al mig.
5: Hòstia santa, tio, serà difícil això. Va, som-hi?
4: Som-hi. Per allà.
5: Ets cuinetes o prefereixes que et cuinin?
6: Una mica de tot.
5: Va, què mai falta a la teva nevera?
4: Salsa Perrins.
5: Quin seria el teu plat estrella?
3: El meu? Crec que se'm dona una mica bé els arrossos.
5: Mar o muntanya?
6: Muntanya.
5: Lloc i restaurant on et trobaríem quan vols desconnectar?
4: El... Collons, tio, com es diu allà baix?
6: Clar, clar.
4: Allà on volem anar, tio, collons. Allà on anirem al final de temporada? Hòstia,
3: sí,
4: a la Poniente.
3: Allà t'agradaria de
5: collons. Collons, vas fora, eh?
3: Sí, tio, no, 600 paus per desconnectar.
6: Va, anireu, anireu. Va. Si són 600 euros, em convideu o no vinc? Eh?
3: Amb el maridatge de vins, 680 pavos. I hem d'anar a Càdiz.
4: Però tu hi vas.
6: Guapa, aquí.
4: Això no és com el McDonald's, que va... O sigui, primer pagues i llavors, saps? Vull dir, primer hi vas, disfrutes, i a l'hora de pagar, tio, fots allà dins aquelles basses que té, allà els esteus aquells, i marxes corrents, tio. Ja està.
3: Nadant, nadant.
5: Va, un plat memorable que hagis menjat.
3: Un pa memorable? Un hòstia, arròs, no, em vaig fotre un cop un civet de senglar allà dalt a l'Empordà, tio, i era tremendo. Ah, no, i un arròs, això sí que és veritat, un arròs aquí a Can Benet, o sigui, a la fonda, no, a la fonda, a Benet, al Mont Sant Benet, un arròs de bledes amb conill, que era espectacular, tio.
4: Conill de... Conill de balcó
3: de
4: granja?
3: De balcó, de balcó, tio. Però era
5: pèl o sense pèl?
3: Espectacular era, tio. Però aquell civet també encara el recordo, tio. La cantina era. El civet era la cantina, tio.
5: Entendem. Xavi, un plat per oblidar.
6: Les empanades argentines.
5: I això?
6: Perquè està infestat a Barcelona. Allà del tio Bigotes.
3: El tio Bigotes.
6: Tot fora. Igual que el Branch.
5: Com els xinos. Fora.
4: Mort al branch.
6: Mort al branch.
5: Ferran, quin és el plat o ingredient que detestes i no pots amb ell?
4: Hòstia, és que m'agrada tot, tio. Sóc un puto fart. Doncs
5: pues fora. Tu, aliment més estrany o exòtic que t'hagis posat a la boca?
3: Un saltamontes d'aquells fregits del México, tio. Jo era fa un... No sé com es diu, tio. T'ho donen com pipes i és... Crash, només sents crash a la boca.
5: Xavi, qualsevol taula per menjar, amb estovalles o sense?
3: Chipolos rojos, en això que es diu. Així, és que no me'n recordo, tio, una cosa rara. Perdona.
6: Estovalles o sense, depèn de la... O sigui, depèn del nivell del sopar.
3: Home, no, que sense és de brunch, tio.
6: No, però vull dir, un hamburguesa i això sense. Wow. Si vas a menjar bé, doncs amb estovalles.
4: Cony de jovent.
5: Va, tu, què valores més del servei d'un restaurant?
4: L'atenció.
5: I per acabar, la truita amb ceba o sense ceba?
3: A mi m'agrada en ceba.
5: Doncs fins aquí s'acaba el fast food d'avui. Ja. Bon profit. I com deia el capità Enciam, els petits àpats són poderosos. Serà la meva frase final. This is the Rocksteady Beat on a Ruthless
8: Style. L'agenda quinzenal.
4: Hola, va.
3: Va, és tardor, ja comencen també les fires de tardor, hem passat la fira de la carbassa, estan molt bé, i ara tenim algunes fires per aquí al voltant, però aquest any també hem decidit que no marxarem molt lluny, intentarem fer zona per fer

0: i el de Sarrià i en tots aquests. Sí.
1: I res, però bueno, també, vull dir, no, és gratis l'entrada, però
0: No,
1: després per
0: després...
1: consumir haurà de
0: Hi ha
1: consumir.
0: entrades en menús, crec,
1: I
0: també.
1: també hi haurà DJs, hi haurà, bueno.
0: Una mica...
2: Però s'ha d'anar a Barcelona.
1: Per anar al
0: Però
1: cap,
0: això
1: s'ha
0: a Barcelona...
1: d'anar a Barcelona,
0: És
1: entrar al
0: del 2 al
1: Fanga.
0: 4, o sigui, podem anar al 2 o al 4, perquè justament
2: El
0: el
2: 3,
0: dia
2: no?
0: 3, aquí,
1: Home,
0: hi ha
1: ojo!
0: La birrada artesanal codinenca.
2: Ep.
0: Edició especial Fals Oktoberfest.
2: Tothom dret, sisplau.
0: Això el 3 d'octubre. I tenim el gran Joan Lloberes Tell, perquè ens parli i ens digui quatre cosetes d'aquesta edició.
1: No, potser sí que ens hem d'aixecar ara, eh?
0: Ah, sí, podem dir. Bona nit, senyor Joan.
3: Bona nit.
0: Què tal?
1: Bona
3: bé,
1: nit.
3: Com anem?
0: Bé, bé.
2: Hòstia, foto... bé. La veu així com una mica d'ultratomba, no?
0: D'ultratomba. Bueno, em sembla que és que ve ella de la Fira de Carbassa, que sé que van estar punxant també.
2: Ah, vale, vale.
0: Això, va...
1: Bueno, què? Sí. Preparant ja la cervesada pel dissabte?
3: Sí, ja tenim tot quasi a punt. Estarem allà des de... Obrim a les 4 de la tarda i ja fins que ens facin fora.
0: I... aquesta és la intenció, no?, que us facin fora.
3: Sí, com sempre, no?
0: Molt bé. Bueno, hem de dir que ja és la 8a edició.
2: Però
0: eh?
2: Sempre us han fet fora sí. De bones maneres, entenem.
3: Sí.
2: Val, val, bé.
3: Sí, sí. Mai hi ha hagut vells de bastons.
2: Val, val.
3: Bueno, en principi serem nosaltres i tres cerveses més. Estarem allà anar punxant cerveses. Tindrem un parell de concertets i algun joc que farem. I al final acabarem, com sempre, amb DJ. Al darrere ja hi ha
4: un
3: tic aquí a Sant Feliu.
1: Ara sí que ens aixequem. Ara sí que ens aixequem.
0: Ara ens assentem. Ajuntaran allà dos grans mestres, eh?
2: I els concerts qui són, Joan?
3: Mira, això sóc un desastre i no me'n recordo els noms. Tampoc ho he portat jo.
0: Em sembla, el teu company, el Black, em sembla que em va dir que una era una cantautora de per aquí la zona i l'altra era un grup així com un folk melòdic.
3: Sí, alguna cosa així perquè faci, ajudi a fer baixar la cervesa.
2: Molt bé.
1: Sorpresa, són grups sorpresa.
0: Quins cervesers venen, a part de vosaltres?
3: Bé, Còmic, bé, Circoso, que són d'aquí al costat, aquest ell sí, i bé, la Barbarenca.
0: Ah, molt bé, tot d'aquí, proximitat.
3: Sí, tot d'aquí.
0: Sí.
2: No?
0: Cervesers.
2: Sí.
0: Cervesers,
2: el Joan Arrufo Mas, què passa, tio?
0: Poden sorprendre molt, clar, poden sorprendre fent... Ja, fan hiper, bueno, el de Circoco treballa per la Montseny. Si no m'haig equivocat, o sigui que...
3: Sí, al final és el que cuina, crec,
0: sí,
3: allà.
0: Sí, és el que cuina, allà. Allà.
2: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. I doncs, vosaltres feu cervesa?
3: Nosaltres també, bueno, la Pilona.
0: A la Pilona, molt bé.
3: Sí.
1: La Pilona és la que vam provar ahir, no?
0: Sí. Abans d'ahir, sí, a la Fira de la Carbassa.
3: Sí.
1: Molt recomanable, jo, molt recomanable.
2: S'ha preguntat mai per què es diu la Pilona?
0: Sí, que s'ha preguntat, sí.
1: No?
2: I però aquí a la ràdio de dia no m'han preguntat mai. Per què es diu la Pilona, Joan?
3: Bueno, perquè al final, quan la vam fer... Semblava que la regalessin aquí, en aquest poble,
2: les Pilones. Era allò, Sant Feliu de les Pilones, no?
0: Les Pilones.
3: Sí, va, i clar, i l'eslògan ja quedava maco, la morra de la Pilona.
0: Sí, perquè quina temporada la vam fer, aquesta? Aquesta fa anys ja que l'està feta, oi?
3: Sí.
0: És una
3: sí.
0: Brown? Ja, és de
3: ja
0: les...
3: fa... Sí, no
0: sí, sí, jo encara estava
3: sí.
0: A la birrada, sí.
3: Hem fet 3 o 4 anys, poder?
0: Sí, sí. Sí,
3: sí. Sí. Bueno,
0: això, que és la 8a edició, ja, que han anat
2: Són
0: seguint,
2: palaves,
0: encara que hi ha gent
2: palaves
0: que en Joan és dels primers que hi havia i hem anat callant uns quants pel camí, però ell fa que perduri.
2: Ha quedat lo bo.
0: Ha quedat lo bo, sí, sí. Han quedat els currantes.
1: Bueno, aviam si el jovent s'anima, no?
0: Sí.
1: I s'entra al món de la cervesa.
0: Però bueno, és el que
3: diem. Benvinguts.
0: És el que diem també, que ell doncs, clar, va estar l'altre dia a la Fira de la Terra, hòstia, doncs va portar la seva cervesa i allà va estar amb la carbassa. M'ha estat parlant un rato amb el Fonoll i he estat molt content amb tot.
3: Molt bé.
0: Bueno, doncs dissabte ens veiem per allà a fer uns brindis.
2: No
0: i...
2: ha estat el cas, on es fa? On heu dit?
3: El Xifreda.
2: El Xifreda, vale, vale.
0: Xifreda.
3: Sí, sí.
0: A les 4.
2: Guai. Bon lloc.
0: Sí, és un bon.
3: I tant. Sí, queda
0: sí.
3: Maco ja, sempre.
0: Sí, és maquíssim.
2: Súper.
1: Doncs allà ens hi veurem, no?
0: Farem uns brindis.
3: Allà us esperem.
1: Molt bé.
3: Vinga.
0: Última birra.
5: Les recomanacions, top.
0: Bueno, doncs, amb recomanacions, igual, seguirem igual també amb aquesta secció, intentarem tindre els partners i col·laboradors, el que passa que avui també per qüestió de temps no hem pogut, i parlarem

0: Una mica de coses, com sempre, llibres, restaurants, cosetes així. Tens algun llibre per recomanar?
1: Sí, jo en tinc un que vaig estar mirant així una miqueta per sobre i em va agradar bastant i justament el vaig veure a casa teva, tio. Mm-hmm. És un llibre que es diu Stick,
0: ah, sí,
1: i és del Tim Hibbert i està publicat aquí a Espanya pel Planeta Gastro. I és una guia imprescindible i superaccessible pels que els agrada la cuina de la carn, o sigui, les barbacoes i totes aquestes coses, sobretot, i panxes i històries d'aquestes. Val, és un viatge pel sector càrnic, i des del punt de vista també des dels ganaders, dels sí, ganaders, no? Dels pagesos, de xefs, de restaurants, etc. Val? Expliquen també tècniques i preparació de les carns, mètodes que són innovadors, això de la regla 2x2x2, que és el sellado inverso, la cocción a la sal o vacío, bueno, coses d'aquestes que són, hòstia, són superxules, i vaig estar com un quart d'hora, 20 minuts mirant-lo i em va semblar superinteressant i
0: a
1: molt
0: més,
1: xulo.
0: El llibre, bueno, és de Gastrobar, bueno, el Planeta Grasto, i la veritat que el llibre és maquíssim, també. És tapadura, la
1: sí,
0: portada és com
1: és
0: si
1: maco.
0: Fos un bistec,
1: sí,
0: saps?
1: És molt
0: maco.
1: És com
0: i d'aquí vaig treure...
1: Col·leccionista,
0: el dia de Festa Major vaig fer un dinar, que eren unes costelles a baixa temperatura, que el David les va poder disfrutar una mica, i la veritat que vaig treure idees d'aquí, que queda molt bon.
2: Molt doncs bo.
1: Això,
2: molt bon.
1: El llibre Stick, bistec, o no? Sí. Del Tim Hibbert, i està a un preu d'uns 35 euros... format tapadura, 352 pàgines, sí, ja. I el podeu trobar al Corte Inglés, Amazon, sí. Planeta del
0: Libro,
1: a la Libreria Canaima, etc.
0: Molt
2: bueno,
0: bé.
2: Interessant.
0: Sí. També per recomanar aquesta setmana, ja que fa poc que ha començat, una sèrie de TV3, que la fan cada dilluns, que es diu Gènesi. No sé si l'heu vist.
2: És curiosa. Vull dir, si realment... És...
0: Fan cada dilluns fan un episodi nou. Jo n'he vist dos, o sigui, em falta el d'aquest dilluns passat. Que no sé si fan un o dos.
1: Dos en fan.
0: Vale. I és una sèrie que relata la revolució gastronòmica a Catalunya.
1: Van començar dilluns passat i sí, tirar dos de cop.
0: Dos,
1: no sé si serà la dinàmica de cada dilluns, que en tiraran dos de cop. Si més no, el 3CAT. Jo crec que sí que n'hi ha cada dilluns dos episodis.
0: Clar, avui potser n'hi ha dos, ja.
2: I què?
0: I, bueno,
2: és bastant real o què?
0: A mi em va agradar molt. És una revolució, això, parlar de revolució gastronòmica a Catalunya, liderada pel Ferran Adrià, que el fa l'actor el Miquel Fernández, que el clava, a mi em va encantar.
1: Clavat.
0: I, bueno, et parla dels èxits del Bulli, l'obsessió per la cuina i l'explosió del talent de cuiners i cuineres catalanes. Jo el que he vist per ara, els dos episodis, em va agradar molt perquè surt el Fermí Puig, que també el fan molt bé, surt el germà del Ferran Adrià, bueno, el Soler, que és el que portava el Bulli. A mi m'ha agradat molt aquesta sèrie.
1: Sí.
0: Bueno, m'està agradant.
1: Hi ha com una part fictícia.
0: Sí, la veritat, la sèrie va com amb dues bandes, no?
1: Sí, hi ha una mena de paral·lelisme i tal, que hi ha una part que és com més és fictícia, de fet.
0: Que és la noia que...
1: És la periodista, la crítica gastronòmica,
0: que la seva neboda sí. És una xef. Bueno,
1: sí, però tot això ja és...
0: És com dos temps paral·lels, exacte, no? Sí. Abans i el que és avui en dia. I està molt bé. Tu volies fer...
2: Hi ha un spoiler.
0: No fotis spoilers, tio.
1: De què? De què vols
0: d'aquesta
1: sèrie?
2: El restaurant tanca.
0: Hòstia, tio.
1: Que cabron, tio.
0: Ets dolent, tio, pobres oients.
2: Fins aquí la meva aportació.
0: Molt bé. Bueno, doncs això, està... La fan a TV3 els dilluns, després de les notícies, i si no, es troba a Trescat. Restaurants, teniu algun? No sé aquest home que ha viatjat una mica per La Rioja, té alguna per...
3: Fa unes setmanes vaig anar cap allà a La Rioja, i vam trobar un planazo, vam anar amb la meva nòvia, no vam fer tant Logroño, sinó vam fer més La Rioja.
0: La Rioja.
3: Un dia vam anar a visitar, volíem fer els pobles que és Cenicero, El Ciego i La Guàrdia, però ens vam quedar a Cenicero perquè hi havia un planazo de final d'agost, que bueno, que això s'ha d'apuntar a any vista, no? Però era la Fiesta del Vino, o la Fèria del Vino, no me'n recordo exactament, que eren tots els productors locals només de Cenicero, productors locals només de Cenicero, allà, tots paradetes, pagues 12 euros, la copa de vi i vi infinit. Tant com vulguis, pots provar tots els tipus de vins de tots els productors locals.
0: I l'hora de halar, què?
3: I llavors, allà tots tenen un platet amb una mica d'embotits locals i pagant 12 euros tens tot.
2: Allà, Moreno i Essencial.
3: Un pet com una gla.
0: Allò és Rio Jalavesa i per mi són els millors vins que hi ha a Espanya.
3: Exacte. I...
0: Fora
2: de ah, no, veure, fan cada any o no?
3: Català, sí.
2: No. Fan cada any?
3: Sí, i llavors a la nit tens vaquilles amb foc. Llavors ja tens Espanyes profundes.
0: Això ja et sobra. Això ja
3: llavors tens Espanyes profundes, sí, però...
2: I amb l'estat que deus acabar és perillós.
3: Sí, nosaltres vam fer els vins i vam marxar perquè ja en teníem prou i de sobres.
0: Sí, bueno, ja t'imagino ja encenent el cigarro amb el cuerno de la vaquilla. No, molt bé, no. Vosaltres? Jo sé que veu anar a un restaurant per aquí a la vora també, vosaltres dos, que jo no vaig poder anar aquell dia.
2: Amb aquest, amb el Tiro.
0: El Tiro de Mollet, no? I què, Ferran?
1: Bé.
2: És curiós. Recomanar pica una mica, tot s'ha dit que pica, però realment molt bo. Tot va ser molt bo. El servei molt atent, superbé.
0: Amb estovalles?
2: Amb estovalles. Si no, no m'hagués quedat.
1: Cambrers amb lito, ben servits, amables, educats... No ve cap d'aquells que diu guapo!
0: Ara s'ha posat de moda, això.
1: No n'hi ha d'aquests allà.
2: No, i també tenen tot el producte exposat. La carn, el peix, tot allà exposat. Impressionant. Té també una tirada de vins per avorrir allà darrere amb aquelles...
1: Una bodega espectacular.
2: Els que vulguis. Sí. I una parrilla per fotre allà tot, però què devia fotre allò? 8 metres?
1: Una cosa molt bèstia.
2: Però molt bé.
0: Què vau fer, carn i peix o...?
1: Una mica de tot.
2: Vam fer de tot, sí. Alguna el grande, com si n'hi un demà.
0: Jo sé que alguna ostra va caure per allà
2: alguna
0: també, no? Ai, perdó.
2: Alguna ostra.
1: David i jo no, però...
0: Un acompanyant, sí, no?
2: La jefa, sí.
1: Jefa del tros, sí.
2: Molt bé, recomanable.
0: Molt bé. Alguna recomanació més o ja ens està tallant aquest senyor?
3: Bueno, jo recomanacions, sempre recomano la Vall d'Aran.
0: També has anat a punxar un altre cop, no?
3: I vaig anar-hi a Bussols un altre cop a punxar i sempre es recomana.
2: Bueno, aquest any t'han parlat, i hauríem d'anar
0: a
2: provar més
0: així.
2: Coses, eh? Que aprofito per dir que si algú vol patrocinar o convidar...
0: Els calàsteus, no? Està bé, això. Molt bé.
1: Sí.
2: Doncs res, aquí a Sant Feliu, què? Hi ha en vista el Vidal, què?
0: Bueno, hi ha perspectiva de que...
3: Obren nou, Vidal?
2: Ha d'obrir, no?
3: Obren nou, uns nous agafen el Vidal i l'obren. M'han dit que a la part de dalt han de fer lloc de copes. Es diu, vull dir...
0: Es diuen, no? Això ja
3: sí, exacte, això ja ho veurem, però...
0: No sé.
2: Bueno, aviam què depara...
0: Aviam com va aquesta nova temporada.
1: Molt bé. Hem d'esperar la plaça, tenir la plaça acabada i a partir d'allà...
0: Plaça tot Nova, Vida Nova.
1: Oportunitats allà.
2: Aviam. Doncs què? Ja preparats?
0: Ens despedim.
3: Ens despedim ja fins al pròxim.
0: Sí. Crec que al final, després de pensar que era el 29 d'octubre, encara l'hem quadrat una mica bé aquest programa.
3: Bueno, pròxim ja el 13 de setembre.
0: Ai,
3: d'octubre.
0: És boníssim.
2: També bé, eh?
0: Bueno, comensals, fins d'aquí 15 dies. Gràcies a tots. I bon profit.
2: Bon profit.
1: Salut, Capitán Siam.
2: Us ha agradat, eh?

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern espanyol a només 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. També preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
4: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
2: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
5: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
6: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
7: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
2: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
5: Ho revela una enquesta de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
2: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
5: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
2: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions.
5: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de la nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
2: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
8: El conjunt blaugrana visita avui al camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions Femenina de Futbol, previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga que jugarà al Camp Nou.
2: Seguim molt pendents del temps, després dels aiguats d'ahir, ja que Protecció Civil torna a activar l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xàfec al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Passant 4 minuts a les 2, al control de so, amb Rubén Arcos i Francesc Ávila, a la coordinació i redacció, Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només publica el primer dels decrets, el que té més consens polític, i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatge per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellvé. Bon dia, Carina.
10: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació cap al lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
11: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
10: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
2: A tot això, Junts i Podem mantenen encara a hores d'ara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret, Mari Carmen.
5: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la responsable Isabel Rodríguez, ministra de... La resposta, volíem dir, Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
3: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
4: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
5: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
2: Mentrestant, creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants de moment. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres, com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que es farà al Congrés.
5: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que aplega la plaça Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
12: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
13: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
5: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels 2 decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
2: De tot plegat n'hem parlat amb un expert, Sergio Nassarre, que és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural.
5: Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació. Ho ha dit a la xarxa.
14: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur, els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total.
2: Coincidint amb el debat polític i social pel cas Mari Carmen, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
5: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en un futur.
2: Un debat que també arriba al món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del Fòrum BSN Desperta, que s'ha fet avui. Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
15: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
2: Mesures d'habitatge a les quals s'ha sumat les últimes hores l'ampliació de l'escut social per part del govern d'Espanya davant l'escalada imparable del preu dels carburants.
5: L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, considera que la pròrroga era totalment imprescindible perquè la situació no ha canviat gens. Ho ha dit a la xarxa el seu portaveu, Enrique García.
16: Era totalmente necesario en la medida en que cuando se aprobaron estas medidas la situación geopolítica era una y hoy sigue siendo la misma o incluso peor. Y todos esos incrementos del precio de la energía se están empezando a trasladar a los sectores. Y entendemos que van a tratar de impedir que la subida del precio de la energía vayan a otros bienes y servicios como ya ocurrió en el año 2023.
2: I tot plegat en ple debat de política general al Parlament. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat que la cambra impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Un debat de política general que en aquesta segona jornada ha tingut com a protagonista el grup de Junts per Catalunya, que forçarà una votació per tal de reprovar Illa. Els socis d'investidura, Esquerra i els comuns, de la seva banda, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Sales de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
18: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
17: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
7: Voldríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de 2 a 4 anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes, voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
17: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
19: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar. I aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
17: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o bé discriminació, segons una enquesta feta per la Fundació Arrels. Un de cada 4, a més, ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors, fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
21: Un dia la guagua, que eren 5 chicos, i bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si... Todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
20: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
22: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
20: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
2: És un quart de tres, anem ara fins a Berga, perquè allà els treballadors del Centre Internacional de la Creu Roja fan avui vaga per reclamar que no es tanqui aquest equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta, que ha començat amb una concentració a les portes del centre.
5: L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han volgut negociar.
2: Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
23: Els treballadors del Centre de Protecció Internacional de Berga s'han manifestat exigint que tant Creu Roja com el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions facin marxa enrere en la intenció de tancar el centre de refugiats de la capital berguedana. Ho explicava Andreu Vilardell, delegat sindical de la CGT.
24: Entenem que això ve pel Pacte Europeu de Migració i Refugi i una disminució de les places d'asil a nivell de l'estat espanyol.
23: L'Ajuntament de Berga s'ha posicionat al costat dels treballadors i les persones refugiades i han intentat evitar el tancament previst pel 31 de desembre sense èxit. Andrea Coromines, regidora de Salut i Drets Socials de Berga.
25: No hi ha cap motiu en concret, o sigui, es tanquen 1.000 places arreu d'Espanya, en toquen unes 484 a Catalunya i ens ha tocat a Berga aquestes de tancar-les.
23: El Centre de Refugiats de Berga va ser creat l'any 2016 per acollir les persones que fugien de la guerra de Síria. En aquests 10 anys han passat per les instal·lacions de l'alberg més de 900 refugiats de diferents nacionalitats, molts dels quals s'han acabat integrant a la ciutat. Actualment el centre té 50 places finançades per l'Estat i gestionades per la Creu Roja i una plantilla d'11 treballadors.
2: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien les pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal són les mancances estructurals que té el sistema educatiu i no pas les sortides. Ho avui Lleida Ràdio, Carla Serrano.
26: Aquest dimecres al matí, els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
27: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
26: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
28: Notícies en xarxa.
2: Els fets delictius s'han reduït un 13% aquest darrer any a Torredembarra, al Tarragonès. La dada s'ha facilitat en la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament. A la reunió també s'ha anunciat la possibilitat que la Torre compti amb un petit parc de bombers, on a la Torre Ana Plaza.
29: Les xifres de fets delictius a Torredembarra mantenen la tendència a la baixa dels darrers anys. Des del setembre de l'any passat fins ara s'han registrat 980 infraccions penals que representen una reducció del 13,3%. Especialment significativa és la disminució en el nombre de delictes contra el patrimoni. Els robatoris amb força han baixat un 30% i amb violència o intimidació un 27%. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, s'ha mostrat satisfet amb les dades i afirma que el repte és saber transmetre-les.
1: I el repte que ha sorgit d'aquesta Junta Local de Seguretat doncs és traslladar aquestes bones dades a la sensació de seguretat que té la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes. Per tant, és un repte que hem entomat tots els presents d'aquesta Junta.
29: En la reunió també s'ha anunciat la pròxima renovació del conveni de col·laboració amb les policies locals d'Altafulla i Creixell, al qual també s'afegirà Roda de Barà. A més, bombers han comunicat que hi ha la possibilitat que la torre tingui un petit parc, una reivindicació històrica del municipi, i la decisió es prendrà en uns mesos.
2: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià de Besòs.
5: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot.
2: Denuncien quatre agents de la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
5: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, tres agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i aparti del carrer els altres tres policies.
2: És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Ranuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
4: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
3: Una nova producció d'Aida tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'Òpera de Verdi.
2: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
6: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
8: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
6: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
2: I arriben els esports. Ja és amb nosaltres a l'estudi en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
9: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià, segona jornada de la Lliga de Campions femenina, previ al duel de diumenge de la Lliga F, que jugarà al Camp Nou a partir de 6:45 de la tarda. Les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
10: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes populistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de dijous convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres, durant la pretemporada, digui ser temporada. Dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final No som un equip únic, encara que sigui l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
9: El jugador del Barça, Lamine Yamal, va marcar 2 dels 4 gols de la selecció espanyola masculina contra Croàcia en partit de la Lliga de les Nacions, i el seleccionador, Luis de la Fuente, es va desfer en elogis del de Mataró.
7: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho, y nosotros estamos felices con él.
9: Un Barça que està pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. Al Terrassa, d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació, partit únic al camp del Sestao, a 8:15 del vespre. En cas de guanyar els agarencs, es classificarien per a la Copa del Rei. En bàsquet, l'Espart Girona es juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga Femenina de Bàsquet. L'equip català, que entrena Roberto Iñiguez, rep a 8:45 la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontajau. El Kitsanàs Manresa debuta a l'Eurocup masculina, ho fa a la pista del PAOK de Salònica. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga contra el Marsella a la final de la Supercopa d'Europa masculina a la piscina de Sant Sebastià. Avui, a partir de 8:15 del vespre, l'equip català vol sumar la segona Supercopa Continental de la seva història davant l'equip francès, que, recordem, va guanyar l'Eurocup el curs passat. I en handbol, el Fraiking Granollers debuta avui a la Copa EHF, la segona màxima competició continental masculina, davant un dels candidats al títol, el Flensburg alemany.
2: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: L'any. Un any és la unitat de temps que la Terra tarda a completar una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des de que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 2422. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
0: La xarxa de
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimarts 29 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès.

0: I arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la C-59 entre Mollà i Castellterçol se situa en el tercer tram de Catalunya amb més accidents per xoc amb animals. Caldes de Montbui projecta un complex fotovoltaic al polígon de la Borda per reduir al màxim la factura de l'enllumenament públic. L'entitat ecologista ADENC alerta que les obres de la C-59 entre Caldes i Palau mantindran els autobusos atrapats a les retencions.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: I comencem l'edició d'avui dimarts 29 de setembre explicant-vos que la C-59 entre Mollà i Castellterçol s'ubica en el tercer tram de Catalunya amb més accidents per xoc amb animals. En els últims 4 anys sumen 130 accidents, ens ho explica en Jordi Givert.
2: A Catalunya es registren cada dia una mitjana de 15 accidents de trànsit per xoc amb animals, una xifra que ha crescut un 50% en els darrers 5 anys i on el porc senglar protagonitza més del 60% dels impactes. Tal com recull el diari El 9-9, al Moianès la situació és especialment crítica. La comarca acumula 537 accidents per aquesta causa en els últims 4 anys, amb la carretera C-59 entre Moià i Castellterçol com el tercer tram de tot el país amb més sinistres registrats pels Mossos d'Esquadra, acumulant 130 col·lisions. Durant l'any 2025 es van comptabilitzar 104 xocs amb fauna al Moianès, tenint l'octubre com el pitjor mes amb 20 sinistres i on la C-59 va concentrar 17 actuacions policials, principalment en els punts entre Castellterçol i Moià, on no hi ha la tanca cinegètica instal·lada en l'última reforma de la carretera. En els primers 6 mesos d'aquest 2026, de gener a juny, la comarca ja sumava 53 accidents, dels quals 13 s'han produït a la C-59. Des del Departament de Territori assenyalen que caldrà més temps per avaluar l'impacte real de les noves tanques i passos de fauna instal·lats a les vies des del juliol del 2025.
0: L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha presentat el projecte per un nou complex fotovoltaic al polígon de la Borda, que permetrà doblar la producció d'energia solar en espais municipals. La instal·lació, dotada d'un gran sistema de bateries d'emmagatzematge, posicionaria el municipi com a pioner en l'autoconsum col·lectiu. Les obres tenen un pressupost de gairebé 1,9 milions d'euros, dels quals 1,2 milions seran finançats per la Diputació de Barcelona. A més de la generació energètica, el projecte permetrà asfaltar el solar actual per habilitar 238 places d'aparcament sota pèrgoles solars i instal·lar una electrolinera municipal. L'alcalde de Caldes, Isidre Pineda, destacava l'impacte d'aquesta infraestructura en la gestió dels recursos.
3: I és el fet de, amb aquesta energia, perquè es farà molta energia, gairebé un megawatt, podrem seguir treballant i desplegant el projecte de la CEL de Caldes amb l'emmagatzematge de l'energia que es farà a través d'unes bateries, que, per dir-ho d'una manera molt senzilla, voldrà dir que l'energia que acumulem durant el dia la podrem gastar durant les nits en l'enllumenat públic del nostre municipi. Això és un tema d'eficiència, però és un tema de sostenibilitat i de reducció de recursos públics. També, evidentment, també ens permetrà poder seguir fent iniciatives com el de ampliar la comunitat energètica local de Caldes o, per exemple, crear una xarxa de carregadors públics, una electrolinera, que també és una de les qüestions que presentarem més endavant, la manera com ho farem a través de la comunitat energètica.
0: Amb aquest projecte, la comunitat energètica local, la CEL, passarà d'1,2 a 2,2 megawatts de potència instal·lada. La clau del sistema serà la incorporació de bateries de liti, ferro i fosfat d'un megawatt de capacitat que permetran reduir el cost anual de la llum dels fanals dels 250.000 euros actuals a només 60.000. El regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín, detalla com s'aprofitarà aquesta electricitat emmagatzemada durant els moments de màxima demanda a la xarxa.
4: I aquestes bateries ens permetran una cosa que és molt xula, que és la possibilitat de, al vespre, quan tenim l'increment de consum energètic d'electricitat, per què? Perquè és quan totes les persones arribem a casa i, per tant, encenem llums, ens posem a cuinar, etc, el que s'anomena el bec d'ànec, que és un gran increment en la corba de consum de l'electricitat, nosaltres, amb aquestes bateries, el que podrem és injectar energia a la xarxa. Per tant, novament estarem treballant per la sostenibilitat. Injectar aquesta energia ens permetrà, fer uns càlculs que hem fet per fer-ho gràficament, tenint en compte que ja portem a l'Ajuntament de Caldes de Montbui molts anys treballant el fet de canviar tots els fanals que tenim de l'enllumenat públic a LED i telegestionat, que això també continuem sent molt singulars, perquè no hi ha molts ajuntaments que ho tinguin, això. Per tant, ser el màxim eficients possibles.
0: Aquesta setmana es tanca el termini per a la presentació d'ofertes de licitació de les obres. La intenció de l'Àrea d'Acció Climàtica és començar els treballs durant el primer trimestre del 2027, amb un termini d'execució previst de 8 mesos. L'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, l'ADENC i la campanya contra el quart cinturó reclamen un canvi radical en la planificació de la mobilitat al Vallès. I és que després de reunir-se amb el nou director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, l'entitat ecologista ha posat l'alerta en el disseny de les obres que s'estan executant a la C-59, entre Caldes i Palau. Segons denuncien, la pèrdua de la línia segregada en arribar a les rotondes de Can Valls i Palau farà que els autobusos continuïn patint les mateixes retencions que la resta de cotxes. Toni El Talló és membre de l'ADENC i ens explica que aquesta manca de prioritat fa que la població triï el vehicle privat.
5: La qüestió és que tots sabem que si un usuari, una persona que està utilitzant el vehicle privat i que podria estar utilitzant l'autobús, veu que l'autobús arriba a la cua igual que ell, no estarà temptat d'acudir al transport col·lectiu. En canvi, si veu que el bus passa pel seu costat i mentre ell està aturat encara en passa un altre i potser un altre, sí que s'acabarà plantejant que potser li sortiria a compte canviar el seu hàbit. Aquí el principal problema que tenim és que partim d'una interpretació diferent des de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat i la que tenim nosaltres, però l'altre element important és que això funciona en relació a Barcelona, però com em dèiem abans, el principal forat que tenim en transport col·lectiu en l'àmbit comarcal és el transport col·lectiu. I, per tant, mentre no tinguem una bona xarxa de transport col·lectiu en el Vallès en general, serà molt difícil que els que, fins i tot nosaltres, no, membres d'entitats com l'ADENC i la campanya contra el quart cinturó, no tenim alternativa pràcticament a alguns desplaçaments, no tenim una alternativa en transport col·lectiu, necessitem, és a dir, estem obligats a utilitzar el vehicle privat.
0: Aquesta manca d'aposta decidida pel transport col·lectiu a la comarca, segons l'entitat, està lluny d'assolir les fites fixades al Pla Específic de Mobilitat del Vallès, aprovades l'any 2021. Les dades oficials revelen que la quota de transport públic a la zona amb prou feines ha augmentat un punt percentual i que les emissions de CO2 continuen augmentant en lloc de reduir-se.
5: El problema que tenim és que amb aquests anys d'aplicació del Pla Específic de Mobilitat del Vallès hem millorat només un 1%, la qual cosa vol dir que estem molt lluny de dels objectius, no només en transvasament modal, és a dir, en repartiment, com es reparteix la gent, quin mitjà prioritàriament utilitza, sinó també en emissió de gasos d'efecte hivernacle. En caràcter general, s'havia d'aconseguir una reducció del 6% i en aquests moments estem encara amb un increment que s'acosta al 9%. És a dir, que hi ha molts punts de diferència i, per tant, vol dir que els objectius del pla no s'estan complint.
0: Més enllà del tram sud de la C-59, l'ADENC manté oberta la seva oposició als projectes d'asfaltat i recorden que estan pendents de la resolució al contenciós que van presentar per les obres de la variant de Sant Feliu de Codines, previstes per començar aquesta tardor.
5: Vam presentar un contenciós administratiu contra l'aprovació de l'estudi d'impacte ambiental i del projecte executiu. La presentació d'aquest contenciós no comporta la suspensió de l'inici d'obres, no? Però sí que és veritat que ens podem trobar en una situació que s'hagin iniciat les obres d'aquí un temps i que ja podria arribar a haver-hi una sentència favorable al que nosaltres demanem, que és que bàsicament la tramitació que va utilitzar la Generalitat en el seu moment per tirar endavant aquest projecte era una tramitació que estava fent frau de llei.
0: Davant d'aquest escenari, des de l'ADENC, demanen al nou govern català que apliqui un canvi de rumb real a les polítiques d'infraestructures, reordenant la xarxa de concessions d'autobusos i prioritzant el transport públic per adaptar-se de veritat al context d'emergència climàtica. I ara anem cap al Moianès, perquè el teixit associatiu ja té a la seva disposició una nova oferta formativa amb l'Escola de Tardor 2026, una iniciativa que busca ajudar les entitats dels diferents pobles de la comarca. En Jordi Givert.
2: Centrat en la gestió integral de petites associacions, el curs, reconegut dins del Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya, s'impartirà entre el 13 d'octubre i el 24 de novembre i consistirà en 7 sessions els dimarts a la tarda, a partir de 6:45. L'activitat serà impartida pel CAE i comptarà amb 2 sessions presencials a Can Carner i 5 més en línia. Les sessions abordaran aspectes claus com les obligacions legals, fiscals i econòmiques, la recerca de subvencions, l'elaboració de plans de comunicació i la gestió d'equips de voluntariat. Per obtenir la titulació oficial caldrà certificar el 75% de l'assistència, tot i que també es permet la inscripció a sessions individuals. Les inscripcions es poden tramitar per correu electrònic, de manera presencial, a la seu del Consell Comarcal del Moianès o també via telèfon.
0: I seguim amb tu, Jordi, perquè el Club Vòlei Moià fa un pas més en el seu creixement i incorporarà

0: la porta, a més, a obrir equips de base.
1: La Fira de la Carbassa i Productes de la Terra de Sant Feliu de Codines ha tancat la seva 21a edició amb un cap de setmana de plena activitat amb més de 50 parades i una gran assistència de públic als carrers del municipi. Per segon any consecutiu, l'associació Amics de la Carbassa ha agafat les regnes de l'organització d'una cita que continua creixent. El president de l'entitat, Dani Fonoll, feia un balanç molt positiu de la resposta de firaires, veïnes i serveis municipals.
2: Ja ho pots veure, tu. Durant una volta veus la gent el que et diu, que en el fons t'emociona, no? Dius, la feina que has fet ha servit per alguna cosa i sembla que els firaires estan encantats de la vida, els que han portat carbasses estan encantats de la vida i l'organització està encantada de la vida. Que molt... És més, et diria que hasta la policia municipal està encantada de la vida, perquè hi ha molt de tràfic i tot, però no hi ha hagut cap problema. Tothom ha anat a buscar-se la vida on ha pogut, han aparcat, han tingut una miqueta de mà ampla amb què deixar una miqueta de tolerància en aquests dos dies, i això els hi agraïm, evidentment, però jo crec que en aquest moment a la Fira de la Carbassa i Productes de la Terra s'està convertint, jo crec que en la fira més important de Sant Feliu de Codines, la que atrau més gent.
1: L'esdeveniment s'ha reafirmat com un reclam que va més enllà de l'àmbit local i atreu a visitants d'arreu de Catalunya. La regidora de Comerç i Fires de Sant Feliu, Anna Maria Vilarrasa, també destacava que la fira posa en valor tant els productes de proximitat com els productors locals i de la rodalia. Vilarrasa, a més, agraïa l'empenta de l'associació que fa possible la fira per l'empenta que ha donat a un esdeveniment que amb la pandèmia va quedar tocat de mort i anys després ha reeixit.
3: I que el que vol és donar valor a la carbassa, als productes de la terra, als productes nostres.
1: Això sí, l'eix neuràlgic del cap de setmana ha tornat a ser el concurs de carbasses i fruits gegants. En la categoria general, el primer premi va ser per Jordi Sandrí, de Sant Llorenç de Morunys, amb un exemplar de 500 quilos, mentre que en l'àmbit local el triomf va ser pel veí Cristino, amb una carbassa de 118 quilos, seguit de Miquel Segalés, de Can Figa, amb una carbassa de 154 quilos i mig. Aconseguir aquestes dimensions en una carbassa és una feina minuciosa i artesanal. Per això, Miquel Segalés explica com realitzen la pol·linització per assegurar el creixement de la carbassa.
4: Tu la plantes, fas un forat molt fondo, hi poses molt fem natural, i llavors la planta treu una tija. Quan fa 5 metres, comença a treure unes flors, que hi ha el mascle i la femella. Llavors agafes el mascle, que és el pare, i el mascle amb la femella. Obres la flor, la fregues i el pol·len del mascle es barreja amb el de la femella. Llavors agafes un cordill o el que vulguis, el lligues perquè no hi entri el borinot o les abelles, que el mesclin amb qualsevol altra planta, inclús pot mesclar-ho amb pol·len de les mongetes o del que sigui. Llavors, clar, la carbassa queda ella impregnada d'aquell pol·len seu. I per això, si estàs de sort, creixen tant.
1: A banda de les hortalisses de grans dimensions, el públic va omplir el recinte per adquirir tota mena de productes de proximitat i temporada. I és que un dels valors afegits de la fira és el tracte directe entre el productor i el comprador, tal com explicava Jaume Canals, productor i pagès d'Argentona, que no s'ha perdut cap de les edicions de la fira, excepte pel Covid.
5: Encantats, la gent, bé, com sempre, la gent pregunta i la gent s'informa i la gent vol saber el que compra, però bé, estem contents.
1: Una bona acollida que també compartien els productors locals, com Ramon Serra, de Can Feliu, has dedicat a la producció d'oli d'oliva.
6: Ens ha passat força gent preguntant, parlant del tema, fent el tast que convidem la gent al tastal i agafant contactes, i bueno, és la fira, és això. Per mi és la més important. És la que mou més gent, vull dir, proves en tenim, no? Per mi és el número 1 de tot el que es fa.
1: La festa es va completar amb propostes gastronòmiques destacades, com el show cooking del xef Jan Fargas del restaurant Les Voltes de Mollà, que va preparar un estofat de botifarra, carbassa i bolets, que després van poder tastar un centenar d'assistents, a més de tallers d'elaboració de pa, una xocolatada pels més menuts i moltes activitats familiars. La inauguració oficial de la fira es va fer dissabte a les 10 del matí amb la regidora de Comerç, Anna Vilarrasa, i va comptar també amb la presència del conseller comarcal de Turisme del Consell Comarcal comarcal del Vallès Oriental, Àlex Valiente. I també Junts per Catalunya va voler convidar la seva presidenta

0: del grup parlamentari, la Mònica Sales, que va destacar aquest tipus d'iniciatives. Escoltem per aquest ordre a Àlex Valiente, del Consell Comarcal, i a Mònica Sales.
1: Jo avui vinc com a conseller comarcal, però que si no hagués vingut com a conseller comarcal, hagués vingut com a usuari, perquè per mi és una de les fires més importants de producte local que tenim a la nostra comarca. Per nosaltres aquestes fires que atrauen a gent de tota Catalunya, no només del Vallès Oriental, són importants perquè, a part de veure una activitat tan nostrada com la carbassa aquí de Sant Feliu de Codines, també aprofitem per fer turisme, és a dir, aquí vens, esmorzes, fas una esmorza de forquilla, gaudeixes del poble, pots anar... Si vens en família pots anar al cim de les Àligues, pots anar a Sant Miquel del Fai, pots fer un dinar a qualsevol establiment d'aquí de Sant Feliu de Codines.
2: És important que nosaltres hi siguem, que acompanyem una activitat com aquesta, que trepitgem territori, que coneguem el batec de cadascuna de les localitats. Llarga vida aquesta fira, llarga vida als productes de la terra.
0: La comitiva institucional la va complementar el regidor Miquel Palau i altres regidors de grups de l'oposició, com Laia Jordana, Frederic Sala, Àlex de la Fuente i Manuela Jiménez. I fins aquí l'E59 d'avui, dimarts 29 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Moià, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica dels contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret. Els decrets han estat avui també motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
4: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad, en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
2: Els treballadors del Centre Internacional de Creu Roja de Berga fan vaga avui per reclamar que no es tanqui l'equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta, que ha començat amb una concentració a les portes del centre. L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social ni Migracions han volgut negociar. I parlem ara del desbordament de les rieres de Can Isbert i Can Lluc a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha malmès la collita d'una vintena d'hectàrees en el municipi. Unió de Pagesos lamenta les conseqüències de l'aiguat d'ahir dimarts i dona per perduda la collita d'enciam i coliflor plantada a l'estiu, prevista per recol·lectar a l'octubre. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora a la C-14 a Peramola, a l'Alt Urgell, on va ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat en un tram que estava limitat a 90 km hora. Els agents consideren que és autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible. I la producció de podcast en català s'estabilitza durant el 2025 en 421 sèries. Això després d'un fort augment d'episodis durant el 2000, des del 2016 al 2024.
5: Hola, bon dia, ramblers i rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabada de pipiripipiripi, almenys al camp. Al celler encara els queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes, així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, I res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
6: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
7: Sí, hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa, del Rambla 54, és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellar del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
8: Gràcies, Anna, un plaer.
7: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
8: Doncs sí, crec que l'Armumí i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellar al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellar del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evar Darius o el Pere Joan Ventura.
7: I d'on han sortit aquesta parella?
8: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellavell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Armomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243.
7: Déu-n'hi-do, són moltes, eh?
8: Sí, sí. Però totes elles eren iguals i senzilles. O sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja de més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
9: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa. I l'estat de conservació en el que s'han trobat encara les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
7: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
8: Ah, exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
9: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'èlit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa. Doncs, clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa. I després, doncs, la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
7: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Hi han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
8: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
9: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri al medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs directament per sota la capa vegetal, no? Que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellavell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
7: I un cop trobades, Albert, ara què? Què estan fent el Jordi i el seu equip?
8: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arquila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
9: Generalment, a les necròpolis, els cementiris i les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut doncs les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'escaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus ja enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge, ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Hermomir i la seva esposa Arquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellar, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
8: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellar, tant les tombes més anònimes com les de l'Hermomir i l'Arquila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
7: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Hermomir i l'Arquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellar del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
8: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo, sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent, o els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre, que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte, després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui, elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.
1: Mira que nets. A veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment. Ivan, doncs aquí a l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí. Va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més, aquest número dels escuts legals. Mm-hmm. Però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco. No? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o a inquirir.
4: Mm-hmm. De fet, a Malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys. Com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, eh? El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, eh? Un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent que potser no estan dins d'aquest debat que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, Malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar. Inquirir un escut, què és això?
3: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, Potser és la que més s'utilitza.
4: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ha de ser un ajuntament, sí. Sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé... Què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que et recomanin un disseny d'escut. I en allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, en allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells. I llavors ja l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
1: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
3: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes. I de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els ha permès d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Uh-huh. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
3: Sí, però és un error que caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenin esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. I de la mateixa manera els esmalts. Molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica. Vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements. Per descomptat, dos elements, si són tres elements que es toquen, hi haurà dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment. Escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya. És un fons daurat, or, metall, amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que així, que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, i fem un esmal o un dibuix amb color blau, o color atzur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
4: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
3: No, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix, el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica i entres amb més detall a una formació específica. Per tant, acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim, que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no? D'un cognom o...
3: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant, una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca, per la teva història, en el cas d'una persona, no? Per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el Vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
1: Uh-huh. Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
5: Hola, Anna, sóc el Dani Grau de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de canya i, segons l'escut oficial, ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
3: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això, després, la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar. I després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori, que els escuts municipals tinguin forma caironada, per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens representa aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no? Que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no? Que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat no, ara l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que com que l'escut surt al ca, vol dir que l'escut, el nom del poble ve de gos.
1: Ah, veus, jo ja els hi he enxufat, que ve de gos.
3: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. Mm-hmm. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria no, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
1: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
6: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell. I no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba. És una hortalissa ben gran, de color verd, acompanyada de la corona mural, que indica que Sabadell és una ciutat, i també a la part inferior doncs, la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós no?, que tinguem a l'escut una hortalissa, crec que és una curiositat que ens fa únics, però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
1: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
3: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
1: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
3: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell. Però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat. Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no? El pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de 5 torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. Molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, mm-hmm. vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin hauria de ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, no perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser feien el mercat aquest dia o potser tenien algun acte important els dissabtes. Per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però... Torno a dir-ho, és una teoria, com I tantes això, altres que poden sorgir.
1: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
3: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera, I tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les caldes ve, és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres. Parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
4: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
3: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti. Perquè quan obriu el sí, perquè
1: veure,
3: clar, quan obriu el cercador...
1: A Google en directe, Sunyer.
3: Fes-ho. Busca escut municipal Sunyer, en Menya.
1: Sunyer, escut municipal. A veure què surt aquí. Ostres! Sembla. entre allò... Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
3: Sí? Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no?, aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no?, d'ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més aquest color verd, no?, que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, no?, com
1: sí,
3: hem fet
1: sí,
3: de broma.
1: Sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, vull dir... Molt modern,
3: sí,
1: però...
3: És com un verd així, sí, no...
1: I
3: però
1: és
3: bé,
1: legal?
3: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble. I a més, també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
1: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
3: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no?, que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita, ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no?, amb aquest animal.
1: Exacte.
3: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi donen un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
1: Sí, sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant WhatsApps?
3: Vinga.
1: Anem pel següent.
7: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
3: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, hem estat parlant dels gossos. Aquí, en aquest cas, el cas de Calella, el gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no?, de Calella, però en realitat no, ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest ca, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no?, vindria de les estelles o estrelles que serien les que es representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no?, o d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
8: Hola, hola, sóc la Laia Batlle Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir doncs, aquesta corona típica dels escuts i predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que, evidentment, doncs, identifica Sant Jaume dels Domenys.
4: Joan, una petxina, per què?
3: Aquest cas és molt interessant, perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys? Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no? Que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que és el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres. Per tant, vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit. Vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
9: Ei, Anna, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïms que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès, i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a sobirats fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
4: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
3: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema o element parlant no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble, no ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, Però, clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
1: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
10: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan, com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tarraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació, no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del de Tarragona.
1: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
3: Sí, i tant, que tinc a afegir.
1: Doncs
3: l'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix, en heràldica. En heràldica, si us fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona

0: l'emblema és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
1: I a més
0: un
1: a
0: detall,
1: més...
0: Molt...
1: Digues.
0: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen vair. El vair era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest vair, i aquest, el vair d'ones, pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el vair normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena. Que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el vair heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
1: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
0: Un plaer.
1: Gràcies. Sí.

0: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però, ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
1: Hola, bona tarda, Anna, i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
2: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, és la primera vegada que ens trobem això. La meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, compten a tots els veïns, encara que siguem nous. I bueno, m'ha agradat molt, crec que vindrem cada any, està molt bé.
3: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis. Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí... I és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent. La festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies. Algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
4: Doncs jo porto visquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
3: Com diu la Marta, cada setembre, pels volts de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer i, com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes, el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom, el carrer dels dibuixos.
5: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant els dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
3: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal. Ho pinten amb pintura i els dibuixos queden...

0: queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
1: Jo des de ben petit jo sempre he viscut la festa del carrer. El meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això. I nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, doncs, bueno, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? No sé, molts anys. Potser fa, no sé, 14, 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres. El que som el jovent, que ja no ho som tant.
0: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
1: Abans, doncs, mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre Vall, eren cases i horts, i llavors doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de la Sardana, tot allò era una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i van començar a quedar sense paret.
0: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
1: Ha canviat i és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen doncs perquè no els hi ve de gust, però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà i ara doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
0: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys el mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
1: Els que coneixíem els nens, que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, eh? Però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests pues, es feien a la paret, es feien... De vegades no eren personatges de televisió, a lo millor doncs, era, no sé, papallona, o era un cotxe, o era... Saps? No s'havia d'omplir molt la paret i no hi havia tanta possibilitat com ara, són molts, ja ni els coneixem, els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era una altra, la televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, i sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, coses d'aquestes.
0: Lluny d'aquests avions, camions, mortadelos i filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
1: De temes, doncs, mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, també vam fer el mar. Sí, se n'han fet de tot tipus i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat el vam fer de cuina catalana, perquè era l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
0: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
1: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de la Tamayo, que viu a, és veïna del Sant Miquel de tota la vida. I ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs, i és surt boníssim cada any, i de fet ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
0: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
1: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent, fins que va arribar un moment doncs, que, evidentment, es van cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar, i ara estem nosaltres, i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
0: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
2: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
3: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris d'indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Estem coneixent a poc la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% de el seu valor. Dos decrets que s'han de debatre, recordem-ho, divendres, al ple extraordinari del Congrés. Precisament, el Congrés ha retirat la immunitat a Félix Alonso i el Tribunal Suprem té via lliure ara per jutjar-lo. L'alcalde d'Altafulla i exalcalde d'Altafulla i diputat de Sumar, en Comú Podem, està sent investigat per presumpta prevaricació administrativa en la seva etapa al capdavant del consistori. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica Carol Cubota.
3: El Congrés ha aprovat per unanimitat el suplicatori demanat per l'alt tribunal i un cop retirada la immunitat, Félix Alonso ja no compta amb la condició de forat. Passarà, doncs, a ser investigat pel Tribunal Suprem, que veu indicis suficients que l'exalcalde d'Altafulla hauria comès un delicte de prevaricació quan era el màxim representant de l'Ajuntament. La causa està relacionada amb diversos contractes menors adjudicats principalment a Milà Advocats i a Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, gestionades per dirigents ecosocialistes de l'entorn polític d'Alonso. El Suprem considera que hi ha indicis que alguns serveis recurrents, el 2017, es van contractar mitjançant aquesta fórmula per evitar els procediments de publicitat i concurrència. Així mateix, es van pagar factures fora del termini establert en un contracte menor. Alonso, que va declarar com a investigat el juny passat, nega haver comès cap irregularitat ni haver fraccionat contractes. L'exalcalde altafullenc podrà continuar exercint els seus drets com a diputat amb normalitat, ja que la retirada de la immunitat no comporta la suspensió parlamentària ni cap altra conseqüència pel que fa al seu exercici polític.
2: Més temes. El primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham, ha assegurat que el país analitzarà totes les opcions sobre la relació amb la Unió Europea, després que dimarts, durant el Congrés Anual del Partit Laborista, afirmés que el Brexit va provocar més danys que beneficis. En una entrevista a la BBC, Burnham ha dit que no descarta arribar fins al final i plantejar la reincorporació del Regne Unit al bloc europeu 10 anys després d'aquell Brexit. I el Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques nacionals i internacionals. Se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell Barcelona i disposarà de 170 expositors. Es tracta de la 63a edició del Saló.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la creació de 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. El president ho ha exposat durant el debat de política general, torn de rèplica al president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret. El president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades. El pla suposa una inversió de 878 milions d'euros.
3: I crec que estem en condicions d'anunciar que podem plantejar pel 2030 la creació de 20.000 places. De 20.000 places. Que comportaran 15 residències públiques, la resta serien places concertades, un model de concertació, unes 15.000 per gent gran i unes 4.500 per persones amb discapacitat. Amb això fem un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim a Catalunya estan al voltant de les 20.000 persones.
2: I els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions, diuen, que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs que ha començat amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, a la que es van adherir 1.500 centres educatius. La portaveu d'USTEC és Rosa Aguilar.
4: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol, el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
2: Els professionals de l'unitat de fotografia científica dels Mossos han descartat que l'escopeter acusat avui de l'ull a Roser Espanyol l'1 d'octubre de 2017 l'apuntés directament. A la tercera sessió del judici celebrada avui han assegurat que en l'observació de les imatges recopilades als voltants de l'escola Ramon Llull l'arma està inclinada i està apuntant al terra. I l'OTAN ha confirmat que Rússia ha enviat un document a l'organització en què amenaça amb l'ús del seu arsenal, incloses les armes nuclears, si un membre de l'Aliança Atlàntica ataca territori rus. Segons el portaveu de l'OTAN, Alison Hart, l'organització ha contestat la missiva i ha assenyalat que l'OTAN és una aliança defensiva i que cap de les seves activitats o exercicis representa una amenaça per territori rus. Al seu torn, el secretari general, Mark Rutte, ha insistit que no existeix una amenaça imminent d'atac per part de Rússia.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Les comunitats autònomes hauran de pagar el deute de llogaters vulnerables si el pis és d'un petit propietari, Jordi Fortià.
3: És només algunes de les mesures que forma part de la lletra petita que s'ha conegut avui, del primer dels decrets d'habitatge que el Congrés ha de convalidar divendres i pel qual encara no compta amb el suport ni de Junts ni de Podem. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
4: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
5: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
2: Junts vol reprovar el president Illa mentre que els socis d'investidura Esquerra i els Comuns el collen perquè compleixi els acords si vol sostenir la legislatura.
3: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové li ha reclamat avançar amb el conflicte polític i Illa no descarta una consulta sobre l'autodeterminació.
6: Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
7: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
2: Protecció Civil torna a activar l'Inuncat davant la previsió de pluges torrencials demà dijous i alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a la tarda.
3: A les Terres de l'Ebre es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per això, en aquesta zona, avui ja s'està treballant per protegir els punts més vulnerables.
2: Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
8: I és que en aquesta zona de Santa Bàrbara, l'aigua del barranc del Pelós ja ha provocat inundacions importants en diverses ocasions. Ho explica una veïna del carrer, Sílvia Calvo.
9: Per la porta de l'Almacén me va entrar tot l'Almacén, fins a l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, ens agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
2: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats en 64 funcions.
3: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana, Cançó d'amor i de guerra.
10: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
2: I en esport, Joel Gomis, el Barça està jugant a Roma el segon partit de la Lliga de Campions.
11: A 6:45 de la tarda ha començat el partit. Al minut 17 de la primera meitat es manté el resultat inicial d'empat a 0. El Barça, que vol tornar d'Itàlia amb 3 punts per encarar en bon estat de forma el partit de diumenge contra el Real Madrid.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Força núvols. Hi ha hagut a gran part de Catalunya les últimes hores i, de fet, a hores d'ara, estem tenint alguns ruixats més aviat de curta durada, però alguns d'intensos, entrant per totes les comarques de Ponent, des del Pirineu fins a l'Ebre, de fet, i algun d'aquests xàfecs doncs, aniran dinsant una mica més les immediates hores, arribant a gran part de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central. Quan més cap a la Costa Brava tindrem més clarianes, almenys aquestes immediates hores, però també aquesta propera nit i, sobretot, aquesta matinada es carregarà una mica a la Costa Brava. Aquesta nit amb una temperatura agradable i esperant a un dijous, ja a banda de començar el nou mes, de temps més regirat, al voltant del mig matí i migdia, tindrem alguns ruixats intensos a cavall del Camp de Tarragona i de l'àrea de Barcelona, sobretot els Vallesos i el Penedès. I ja durant la tarda, les tempestes més fortes cauran al Prepirineu, el de Lleida, sobretot, i atenció a les Terres de l'Ebre, la nit de dijous a divendres plourà a bots i barrals. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de seguir parlant que l'avaria d'un camió a la P7 a Sant Cugat en sentit a Girona talla un carril i provoca 5 quilòmetres de lentitud. També en aquesta P7, circulació lenta a Santa Perpètua de Mogoda en sentit a Tarragona i a la B30 al seu lateral a Travetia i Cerdanyola, més o menys, en sentit Girona i aturades. Els accessos nord també hi ha problemes a la C33 i la C58, les vies que venen dels Vallesos, i si ens desplacem a la part de l'àrea metropolitana sud, doncs aturades a la 2, a Sant Joan d'Espí i Cornellà, C32 per connectar amb la ronda, la zona de Cornellà i Sant Boi, i sobretot les rondes amb molta mobilitat. Us demanem que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Les comunitats autònomes hauran de pagar el deute de llogaters vulnerables si el pis és d'un petit propietari. És només alguna de les mesures que formen part de la lletra petita que s'ha conegut avui del primer dels decrets d'habitatge que el Congrés ha de convalidar divendres.
4: El conegut com decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats i preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. De moment, però, els de Carles Puigdemont ja han mostrat desacord en alguns punts.
0: Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret de més consens polític i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Carina Viver.
5: Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
6: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
5: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: Ho dèiem ara en portada, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest anomenat decret Mari Carmen.
4: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
7: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
8: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
4: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
0: També n'ha parlat de tot plegat el president espanyol en compareixença amb el president francès Emmanuel Macron.
4: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social de l'habitatge. En concret, el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
9: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
0: I mentrestant creix la pressió al carrer, a la campana de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona amb més de 100 participants.
4: Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i la votació que se celebrarà al Congrés.
0: Anem doncs cap allà, Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo. Bona tarda.
10: Molt bona tarda. Doncs al principi hi havia una vintena de tendes i ara mateix hi ha unes 60. Cada cop va arribant més gent a aquesta plaça amb la seva tenda per sumar esforços per combatre una problemàtica que afecta a bona part de la població. Els acampats denuncien dels desnonaments, la pujada del preu del lloguer i les dificultats per accedir a un sostre digne. La protesta coincideix amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, que consideren totalment insuficients. Una situació que cada cop s'agreuja més i que gent com l'Arteco ha patit de primera mà.
11: Jo vaig patir l'assetjament de la crisi immobiliària en les meves pròpies carns. Jo em vaig creure lo de treball fixe, hipotecar-me, perquè hipotecar-te és el millor i pagues menys que amb un alquiler, amb un lloguer, però realment no va ser així. El tipus variable va passar de 600 euros a 1.000, llavors jo amb 1.100 euros, que era el que cobrava l'atur, se'm va fer insostenible. Vaig haver d'entrar a claus.
10: La intenció dels acampants és estar-s'hi com a mínim fins aquest divendres, quan el Congrés haurà de votar els dos decrets sobre l'habitatge aprovats pel govern de Pedro Sánchez, tot i que alguns no descarten quedar-se indefinidament si el problema de l'habitatge no millora.
0: Gràcies, Álvaro. I d'habitatge també n'ha parlat el món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta 2026.
4: Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gravenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
12: Bona tarda. L'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha defensat fer un replantejament pel que fa a l'accés de l'habitatge públic. La demanda de la societat ha canviat, diuen, els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat la classe mitja o mitja baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Albiol ho ha destacat durant la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta 2026, a la xerrada anomenada La visió municipal de l'habitatge públic, on ha debatut juntament amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners.
0: Al Parlament i en la segona jornada del debat de política general, Junts vol reprovar el president Illa, mentre que els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, el collen perquè compleixi els acords si vol sostenir la legislatura.
4: A les respostes, el president no ha descartat una consulta sobre l'autodeterminació i sancions contundents per incomplir la llei en habitatge. Illa també ha fet avui un altre anunci. Proposa que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
0: Mont Carvajal.
13: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
14: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
13: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
15: Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
16: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
13: I Jèssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Protecció Civil ha tornat a activar l'Inuncat davant la previsió de pluges torrencials demà dijous i alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a la tarda. A les Terres de l'Ebre es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores.
4: El Meteocat ha emès avisos a bona part del país per precipitacions que poden ser especialment intenses a l'Ebre, al Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Concretament, entre aquesta nit i la matinada de dijous a divendres, s'esperen tempestes intenses, calamarsades i precipitacions molt abundants en un total de 36 comarques.
0: Els experts avisen que a partir de la matinada pot començar a descarregar amb força les Terres de l'Ebre. Per això avui allà s'han començat a preparar per evitar inundacions als punts més conflictius. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
17: Alguns veïns, en veure les previsions de les pròximes hores, ja han començat a preparar planxes, fustes i altres elements de protecció per evitar que l'aigua torni entre els habitatges. I és que en aquesta zona de Santa Bàrbara, l'aigua del barranc del Pelós ja ha provocat inundacions importants en diverses ocasions. Ho explica una veïna del carrer, Sílvia Calvo.
18: Per la porta de l'almacén me va entrar tot l'almacén, fins a l'escala que puja la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, ens agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
17: L'episodi de l'octubre de l'any passat encara és molt present. L'aigua va arribar a entrar als baixos de diversos habitatges i va deixar al darrere fang desperfectes i molts objectes malmesos. L'Ajuntament ha fet actuacions per millorar l'evacuació de l'aigua i completa la canalització del barranquet. També està prevista una bassa de laminació per retindre part de l'aigua de les avingudes del barranc del Pelós.
0: I tot plegat quan encara cuegen les conseqüències dels aiguats d'ahir. Un dels punts on va caure més fort ahir la tarda és a l'Estartit, on avui les brigades s'han passat hores traient fang. Aquí van arribar a caure i fins a 116 litres per metre quadrat, el registre més important que van deixar les tempestes a tot Catalunya. Costa Brava Televisió, Paula Marco.
19: Fang, bassals i brutícia. L'Estartit ha treballat durant tot el dia per recuperar la normalitat després de l'aiguat d'ahir al vespre. I van caure 116 litres per metre quadrat, el registre més important que van deixar les tempestes a tota Catalunya. La pluja va descarregar amb força entre les 6 de la tarda i quarts de 8 del vespre. En poc més d'una hora van caure més de 100 litres per metre quadrat. L'aigua que baixava des del Montgrí i Rocamaura va convertir els carrers en autèntics rius i va inundar-los, sobretot a l'Estartit. Des del consistori asseguren que no han lamentat danys greus. El que ahir a la nit estava inundat, avui al matí ja no tenia pràcticament aigua. Espais com la zona esportiva i la carretera entre els dos nuclis no havien quedat mai tan afectades. A partir d'avui, la feina de l'Ajuntament és clara: fer balanç de les diverses afectacions. Hi ha equipaments municipals amb goteres i també camins que han patit danys a causa de l'aiguat.
3: Notícies en xarxa.
0: En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià del Besòs.
4: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot.
0: I denuncien 4 agents de la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
4: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi al qual cau a terra. Després, 3 agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i aparti del carrer els altres 3 policies.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia.
4: És a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment d'ascens de discursos, diuen que criminalitzen aquestes persones.
0: Maite Poló.
20: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
21: Un dia en la guagua, quedaron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras necias y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué no?
20: La directora d'Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
22: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
20: Dues de cada 3 agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
0: I els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies. Els sindicalistes han reivindicat que el tema principal són les mancances estructurals del sistema educatiu i no les sortides. Ho ha ullat i de ràdio Carla Serrano.
23: Aquest dimecres al matí, els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
24: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
23: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
0: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra, David Navarro.
25: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutats.
26: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
25: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'Òpera de Verdi.
0: I Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
27: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
1: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
27: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat es viurà el Festival Internacional de Pallassos.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Dimecres de múltiples partits en joc amb participació d'equips catalans. En futbol, el Barça està jugant al camp de la Roma la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Al minut 38 de la primera meitat, el resultat és de 0-1 favorable a les catalanes. Carolyn Graham ha avançat a les culers al minut 18. Qui també juga a partir de 8:15 és l'Europa, que rep el Villarreal en partit de Copa de la Reina al Nou Sardenya. En bàsquet, el Quinzenàs Manresa està debutant a l'Eurocopa a la pista del PAOK de Salònica. A pocs segons pel descans, el resultat és de 40-41 pel conjunt vegenc. D'altra banda, l'Espart Girona es juga l'accés a l'Eurolliga a partir d'un 8:45 del vespre a Fontejau contra l'Emlak Konut Turk. Ens en porta a l'última hora Pau Villafanya de Girona FM.
3: Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
4: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás y ahora va con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Lliga Catalana no habrá nada que hacer.
3: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercero.
2: En handbol, el Freking Granollers està jugant a la pista del Flensburg alemany la primera jornada de la EHF i al descans el resultat és d'empat a 20. En waterpolo masculí, d'aquí a 5 minuts, l'Atlètic Barceloneta rebrà el Marsella en la gran final de la Supercopa d'Europa. Aquesta, però, no és l'única cita de waterpolo de la jornada, perquè a les 9 el Catalunya i el Mataró s'enfronten en la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina. TV Mataró, Oriol Debat.
5: Un enfrontament a priori disputat en aquesta competició, que aquest any és més oberta que mai, amb diferents equips que s'han reforçat. Dani Ballart és l'entrenador de la Solim Mataró.
6: Una piscina molt petita i sempre una piscina difícil perquè no tenim espais per nedar, és una piscina amb mesures molt diferents a les que estem acostumades a jugar, i bé, un partit que, com ja veiem, no hi ha rivals fàcils, així que preparar-lo bé i intentar sumar 3 punts més.
5: Les barcelonines s'han reforçat aquest any, venen de guanyar amb claredat el Rubí i el Tenerife en les dues primeres jornades.
2: I un darrer apunt, Lali, perquè el Barça acaba de marcar el segon gol de la nit a Roma. Per tant, al minut 40 de la primera meitat, Roma 0, Barça 2.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
10: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
9: Entrades a auditori.cat.
11: El diccionari TermCat.
12: 40 anys, 40 paraules.
13: 2002. Infoxicació.
14: Excés d'informació que provoca en el receptor una incapacitat per a comprendre-la i assimilar-la.
11: Núria Artigas.
15: A través de les xarxes socials, els webs, els correus electrònics, els missatges o els blogs, ens arriba una quantitat ingent d'informació que ens pot arribar a provocar angoixa, nerviosisme i malestar, i fins i tot ens pot arribar a limitar la capacitat de comprendre. Parlem de la infoxicació, un terme que va aparèixer fins i tot abans de la creació de les xarxes socials en línia, però que, amb l'esclat de l'ús d'aquestes aplicacions els darrers anys, ha adquirit una gran rellevància. Segons es recull a l'acte d'aprovació d'aquest terme per part del Consell Supervisor del TermCat, la denominació infoxicació la va idear el consultor en innovació Alfons Cornella a partir de la truncació dels mots informació i intoxicació. Es tracta, doncs, d'una paraula ben formada, transparent i que, a més, és més econòmica que altres possibles expressions que també es podrien tenir en compte com a denominacions possibles, com són excés d'informació o intoxicació informativa. Aquest cas resulta curiós perquè quan es va normalitzar el terme l'any 2002, com hem comentat, encara no existien les xarxes socials i la gent encara no feia un ús tan intensiu d'internet. Recordem que els mòbils no tenien connexió a internet llavors. Tot i això, ja s'intuïa la importància que acabaria tenint aquest concepte i el Consell Supervisor considerava molt necessari difondre aquesta proposta de denominació catalana que els parlants han acabat incorporant.
12: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
7: La xarxa de comunicació local.
16: Ona Codinenca. Al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dimecres 30 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Moià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès.

0: Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el regidor Pere Pladevall porta als tribunals la reforma de la plaça. El parc de Can Xifreda acull aquest dissabte la 8a edició de la birrada artesanal codinenca. La nit de l'esport de Caldes lliura 27 guardons en una 10a edició marcada pel record a Lluís Álvarez.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'edició d'avui dimecres 30 de setembre explicant-vos que el primer ple ordinari del curs de Sant Feliu de Codines ha servit per aprovar l'advocada i el procurador que defensaran i representaran a l'Ajuntament en un recurs contenciós administratiu que es va presentar contra l'aprovació definitiva del projecte de reforma de la plaça Josep Humbert Ventura, que es va fer el mes de maig després de resoldre les al·legacions. L'aprovació al ple també ha fet públic que el contenciós contra l'Ajuntament el va presentar Pere Pladevall, regidor a l'Ajuntament i portaveu del principal grup de l'oposició. Ens ho explica Gemma Permanyer.
2: La reforma de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines ha arribat als tribunals. El darrer ple municipal ha servit per ratificar l'advocada i el procurador que defensaran a l'Ajuntament en un recurs contenciós administratiu que es va presentar contra l'aprovació definitiva del projecte, que es va fer el mes de maig després de resoldre les al·legacions. En el ple també ha transcendit que va ser Pere Pladevall, que és portaveu del grup majoritari a l'oposició, qui va presentar aquest recurs contenciós administratiu per l'aprovació definitiva del projecte de reurbanització de la plaça, que entre d'altres demanava al jutge que prengués mesures cautelars i que, per tant, se suspengués l'execució de l'obra. El jutge va resoldre denegant aquestes mesures cautelars i els treballs van començar poc després de Sant Joan. El contenciós fa referència a l'aprovació definitiva del projecte de reforma de la plaça Josep Humbert Ventura, que es va fer, com dèiem, al ple del mes de maig, després de resoldre les al·legacions presentades i amb els vots a favor aleshores de Primàries Codines i Junts per Catalunya, l'abstenció del PSC i els vots en contra de Junts per Sant Feliu de Codines. Un cop el jutge ha denegat les mesures cautelars que es demanaven, el procés judicial continua el seu curs. En aquest sentit, el ple ha ratificat les dues persones que representaran i defensaran a la institució davant d'aquest contenciós, que són l'advocada Cristina Gómez Nebrera i el procurador Ignacio Diancisu Pigem. Pol Cabutí és l'alcalde de Sant Feliu.
3: En el que demanava mesures cautelars que el jutge ja va denegar, al·legant doncs, que podien anar contra l'interès públic de l'Ajuntament de millorar i de fer aquest projecte a la plaça. I ara el següent pas doncs, és esperar que si definitivament la part denunciant, demandant, presenta la demanda o no, que això es convertirà, doncs, entrarà dins d'aquest procés judicial que es resoldrà. No és l'únic contenciós que ens ha presentat el regidor Pladevall de l'oposició. Va presentar també un contenciós contra la licitació del projecte, contra el procés de licitació del projecte, en el que demanava cautelars i cautelaríssimes, que el jutge també va denegar, i un cop el jutge ens va donar la raó en aquest cas i va donar llum verda a que seguís endavant denegant aquestes cautelars, la part denunciant no va arribar a presentar la demanda i, per tant, en aquell cas, el contenciós no ha tingut més recorregut.
2: L'alcalde considera que s'han volgut aturar les obres per la via judicial.
3: És que serà una millora segur, d'això estàvem convençuts i per això ho vam tirar endavant i al final doncs, això ho buscava entorpir i com que no ho ha aconseguit, el projecte segueix endavant i per tant, de moment, això. Evidentment, doncs, davant de qualsevol procediment judicial, l'Ajuntament es defensarà i sobretot doncs, si es qüestionen els procediments que s'han fet tots de forma legal i amb tots els informes tècnics i jurídics favorables dels serveis de l'Ajuntament.
2: El portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines, Pere Pladevall, argumenta que el recurs contenciós administratiu ha estat la seva opció després que les al·legacions no fossin incloses al projecte i que la proposta d'una nova consulta popular no prosperés.
4: I ets tu doncs, que els hi vas dir a la comissió doncs, que demanaven una consulta, a la qual hi havia doncs, un membre simpatitzant, és així, del Partit Socialista, un membre simpatitzant d'Esquerra Republicana i un membre simpatitzant de Junts per Sant Feliu de Codines, els hi vas dir que això només operaries, o això ens van transmetre, si un jutge ho deia. Per tant, doncs, qui va convidar a posar un contenciós va ser aquesta alcaldia i nosaltres, amb l'exercici de les nostres funcions i potestats, hem fet allò que ens va quedar perquè no s'ha escoltat ni al·legacions ni s'ha fet una consulta que es podia fer.
2: El portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines, Pere Pladevall, argumenta que el recurs contenciós administratiu ha estat la seva opció després que les delegacions no fossin incloses al projecte i que la proposta de consulta popular no prosperés. En el debat de dijous, per ratificar les dues persones que representaran l'Ajuntament de Sant Feliu als tribunals, el PSC no ha votat. La regidora Jordana ha considerat que es tracta d'una baralla entre dos partits i ha dit que la seva opció era no votar perquè la plaça s'havia de discutir abans de les obres. El punt del ple que implicava ratificar la representació jurídica de l'Ajuntament s'ha aprovat, doncs, amb els vots del govern i els vots en contra de Junts per Sant Feliu de Codines. Pladevall, en el mateix ple, també ha recordat a Jordana que un simpatitzant del seu partit formava part de la comissió per la consulta de la plaça. De fet, el PSC, juntament amb Esquerra i Junts per Sant Feliu de Codines, van ser de les formacions que van recollir 892 signatures contra el projecte de la plaça i alhora van constituir la comissió ciutadana que va portar al Parlament la demanda d'una consulta popular sobre la plaça.
0: I continuem perquè Sant Feliu de Codines es prepara per acollir aquest dissabte 3 d'octubre una nova edició de la seva trobada de cervesa artesana al parc de Can Xifreda. Organitzada per l'Associació de Birreros Artesans Codinencs i amb el suport de l'Ajuntament, la fira obrirà portes a les 4 de la tarda amb una selecció de productors de proximitat, actuacions musicals i propostes gastronòmiques. Entre els participants hi haurà cerveses de la zona com Sirocco o Comic Beer, juntament amb l'entitat local que punxarà la seva pròpia cervesa. El president de l'associació, Joan Lloberes, detalla les característiques de la cervesa oficial de l'esdeveniment.
5: Bueno, és una Belgian Ale que vam... perquè quan la vam fer, pues, vam anar a buscar un estil que no fos ni... que es diferenciés del que hi ha ja normal que pots trobar al bar, però que fos una mica per tots els gustos. I al final vam agafar un estil que era un estil belga bastant maltós. Ens vam inspirar en una que ens agradava bastant, l'única que portava bastant de graduació, i la vam rebaixar una miqueta. Perquè, bueno, em sembla que aquesta nostra treia uns 6 graus i alguna cosa, i amb la que ens inspiràvem en tenia, pues, 9 o 10.
0: La jornada s'iniciarà a les 4 de la tarda i a partir de les 6 hi haurà concert acústic amb Switch of Hits, seguit d'una activitat sorpresa.
5: Després farem com un petit concurs sorpresa que ens hem així mig inventat per passar l'estona i riure un rato. Podríem dir que són habilitats de supervivència per la gent que li agrada beure cervesa.
0: I és que aquesta 8a edició anual es manté com un punt de trobada pels amants de la cervesa, després de 8 anys de trajectòria, fent-ne un balanç positiu de la seva evolució.
5: La veritat és que tots els anys, tot i cada any ho hem fet en una data diferent, sempre ha anat força bé, la gent ha acabat contenta, ens ho hem passat molt bé, tant els cervesers com la gent que ha vingut, i, home, amb ganes d'aquest any i seguir creixent, la veritat. Esperem que no plogui dissabte, que ho hem dit, però sí, tirem endavant i, bueno, amb il·lusió.
0: La birrada artesanal codinenca s'allargarà des de les 4 fins a la mitjanit i també hi haurà servei de food trucks. I marxem cap a Caldes de Montbui perquè va celebrar el passat divendres la 10a edició de la Nit de l'Esport a la plaça de la Colla Castellera. L'acte va lliurar 27 guardons dividits entre propostes de les entitats esportives locals, la comissió organitzadora i les votacions populars. No obstant això, el moment més emotiu de la vetllada va ser quan es va lliurar el guardó especial a títol pòstum a Lluís Álvarez Navalón, escollit directament per la ciutadania. Aquest esdeveniment bienal permet repassar les fites més rellevants dels clubs i dels esportistes calderins de les dues darreres temporades, així com commemorar els aniversaris d'entitats arrelades a la Vila Termal. La regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, destaca el valor de consolidar aquesta cita.
6: La 10a nit, són 20 anys perquè és bianual i cada 2 anys fem el recull, no, d'aquests esportistes i esportistes i les esportistes calderins i calderines que han aconseguit fites, reptes, trajectòries. tot això, i entitats i clubs, no?, que han arribat a fer bastants, a celebrar anys, no?, com a club i com a entitat d'esport. Això és el que volem.
0: La gala va omplir de gom a gom la nova plaça Castellera, un espai amb una forta càrrega simbòlica, ja que coincideix amb l'antic pati escolar on moltes generacions van fer-hi activitat física. L'alcalde Isidre Pineda posava l'accent en el reconeixement a les persones que treballen des de l'esport base.
7: Els referents que en molts casos doncs, poden passar un punt desapercebuts perquè són persones que lideren la secció, o són entrenadors, entrenadores, o són justament esportistes que han excel·lit en la seva disciplina. La nit de l'esport intenta fer això, intenta trobar-se tots i totes en un lloc magnífic que justament ens recorda molt a un esportista qui ha estat guardonat, esportista, educador, professor, com va ser el Lluís Álvarez, el qual avui també tenim molt present per tot el que ha fomentat i tot el que ha fet justament amb la seva trajectòria. Absolutament.
0: Però el punt àlgid de la nit va arribar amb la proclamació del Guardó Especial, concedit a través de la plataforma de participació Decidim. El reconeixement a títol pòstum a Lluís Álvarez Novalón posa en valor la seva tasca com a docent i preparador físic a diferents clubs del municipi. La seva exdona, Beth Serrano, i la seva germana, Àngels Álvarez, expressen l'afecte rebut per part del poble.
8: L'escalfa tota la gent i així demostra com el Lluís estimava els seus alumnes i a l'esport, i agrair aquest reconeixement que li heu atorgat. A nivell de ciutadania, alumnes, pares, tot el seu amor es demostra i encara és palès a tot el poble. I ara, jo ho rebo i els meus fills estan rebent i estic molt orgullosa de vos.
0: La vetllada també va servir per premiar promeses com Valentín González Galiño o Didac Reyes i per retre homenatge al centenari de l'esport ciclista calderí. I ara anem amb una informació més general, i és que el Vallès Oriental creix un 2,7 al 2025, impulsat per la construcció i els serveis, i se situa en un 7,7 per sobre dels nivells de la pandèmia. I és que el valor afegit brut del Vallès Oriental va créixer un 2,7% durant el passat exercici del 2025. La construcció, amb un augment del 3,9%, i els serveis, que van créixer un 3,4%, encapçalen aquesta evolució. També va augmentar el sector primari, amb un increment del 3%, mentre que la indústria ho va fer de manera més moderada, amb un 1,3%. Tot i això, la indústria continua tenint un pes molt important en l'economia comarcal, ja que representa el 33,6% del VAB i té en la química i la farmàcia alguns dels seus principals motors. Pel que fa al mercat de treball, l'afiliació a la Seguretat Social va augmentar un 1% durant el 2025 i la comarca ja supera els 160.000 treballadors afiliats. Amb aquests resultats, l'economia del Vallès Oriental aconsegueix situar-se un 7,7% per sobre del nivell d'activitat registrat l'any 2019, abans de la pandèmia. Pel que fa al Moianès, tanca el 2025 amb un creixement econòmic del 2% gràcies a la indústria i als serveis. La comarca creix, però un punt per sota que la mitjana catalana. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
9: El valor afegit brut del Moianès va créixer un 2% durant el passat exercici del 2025, un resultat impulsat principalment pel bon comportament de la indústria, que va augmentar un 3,3%, i dels serveis amb un increment del 3,1%. El sector industrial es consolida com el motor estructural de la comarca, representant el 38,6% de l'economia local i afavorit pel dinamisme del sector alimentari. Per la seva banda, el sector primari va registrar una millora moderada de 1,4%. En la cara oposada de la moneda, la construcció va patir una forta davallada del 9% a causa de la frenada de la promoció d'habitatge. Pel que fa al mercat de treball, l'afiliació a la Seguretat Social es va mantenir estable amb una lleugera variació de menys 0,1%, conservant un total de 3.860 llocs de feina a la comarca. Amb aquests resultats, l'economia del Moianès aconsegueix superar en un 0,6% els nivells de producció previs a la pandèmia de l'any 2019.
0: I no ens movem del Moianès, perquè el jove castellterçolenc Biel Sagués aconsegueix una brillant victòria a la Gorbeia Suzein, una prova de la Copa del Món que competia amb la Federació Catalana, Jordi Gibert.
9: Sagués ha estat el gran protagonista del cap de setmana guanyant la cursa de 21 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu a la Gorbeia Suzein. Amb només 19 anys, el jove esportista moianès va signar una actuació impecable liderant la selecció catalana en terres basques. Sagués va mantenir un intens frec a frec durant bona part del recorregut amb el murcià Marcos López, a qui va acabar superant a la línia de meta per més de 3 minuts de marge. Ni la intensa boira que va acompanyar els corredors durant el trajecte ni la seva joventut van impedir que el corredor de Castellterçol es coronés al capdamunt del podi amb la tradicional xapela. Una victòria incontestable que confirma el seu gran estat de forma després de fer una segona posició a l'emblemàtica Olla de Núria.

0: Hola, som la Júlia
1: i en Gerard de primer.
0: Aquesta és l'última setmana de setembre de l'any 2026.
1: El rodolí de la setmana és...
0: A la festa major ens ho passem molt millor.
1: La música i cercavila i ballem tota la vila.

Bon dia a tothom, sóc en Dovides de segon. Aquesta setmana els companys i companyes de tercer comencen dijous la piscina. La comunitat de grans fan una sortida al parc Usar.

0: Hola, som l'Alícia i la Lia de Tercea.
1: I ara arriba un dels moments més alegres del programa.
0: Els aniversaris d'aquesta setmana són...
1: l'Enzo de Tercer B.
0: La Samantha...
1: de Sisè B.
0: El Bruno...
1: de Segon.
0: I el Nil...
1: de Primer. Que hagueu passat un dia genial.
0: I que aquest nou any estigui ple de bons moments.

0: Marxem d'aquí, Quim. Aquests robots estan espatllats. No te'ls miris, si us plau.
1: Hola, companys i companyes. Som la Núria
2: i en Guiu,
1: de quarta. I a continuació us presentarem la cançó que ens acompanyarà els propers dies.
2: Quina emoció! Esteu preparats i preparades? Doncs la cançó de la setmana serà Cementiri de robots, de la cantata Kim A. de Mart.
1: Aquesta cançó ha estat creada aquest mateix any, 2026, pel compositor Joan Serrat.
2: I sobre què tracta aquesta cantata, Núria?
1: T'ho explico de seguida, Guiu. Està ambientada en un futur on la protagonista, la Kim A., és una nena alienígena que ve de Mart. A través del seu viatge descobreix temes com la tecnologia, el progrés, la robòtica i la humanitat.
2: Esperem que la gaudiu moltíssim i fins aquí la nostra secció.
1: Ens escoltem!

0: Aquesta setmana i que encara que sempre indiferents tenen una cosa en comú.
1: Sí, tots ens recordem que és important cuidar-nos, cuidar els altres i respectar el nostre entorn.
0: Comencem pel 29 de setembre, el Dia Mundial del Cor. Aquest dia ens recorda que hem de cuidar el nostre cor, per exemple, fent esport, menjant bé i tenint uns bons hàbits.
1: I cuidar-nos també ens ajuda a estar millor amb els altres. Per això, el 2 d'octubre se celebra el Dia Mundial del Somriure.
0: Un somriure, una paraula amable o ajuda algú, pot semblar una cosa petita, però pot fer que una altra persona se senti molt millor.
1: I aquest mateix dia també és el Dia Internacional de la No Violència. Ens recorda que els problemes els podem solucionar parlant, escoltant i respectant els altres.
0: I si parlem de respecte, no ens podem oblidar dels animals. El 4 d'octubre és el Dia Mundial dels Animals.
1: Exacte, hem de cuidar-los, respectar-los i protegir els espais on viuen.
0: Així que aquesta setmana tenim un missatge molt clar.
1: Cuidar-nos, somriure, respectar i no fer mal als altres.
0: I això no ho hem de fer només en aquests dies.
1: Ho podem fer cada dia.
0: I fins aquí la nostra secció d'avui.
1: Esperem que us hagi agradat i que us emporteu aquest missatge.
0: Fins la

0: Bon dia a tothom.
1: Som el Gerard i l'Amon i avui us portem una efemèride que ens farà mirar cap al cel.
0: Aquesta setmana viatgem fins a l'any 1957 per parlar de l'Sputnik 1,
1: el primer satèl·lit artificial que va aconseguir orbitar la Terra.
0: Tot va passar el 4 d'octubre del 1957, quan la Unió Soviètica va llançar l'Sputnik 1 des del cosmòdrom de Baikonur.
1: Per primera vegada, un objecte construït pels humans aconseguia girar al voltant de la Terra.
0: Aquest fet va marcar l'inici de l'era espacial i va impulsar molt la investigació i la tecnologia.
1: I també va iniciar una gran competició entre la Unió Soviètica i els Estats Units per explorar l'espai. I ara canviem de tema, perquè arriba l'emoció de la setmana.
0: Aquesta vegada parlarem de la ràbia.
1: La ràbia apareix quan alguna cosa ens molesta molt, no surt com esperàvem o sentim que és injusta.
0: Per exemple, quan hi ha molt de trànsit, arribes tard a l'escola i no pots fer res. Encara que no sigui una emoció agradable, la ràbia també ens pot ajudar.
1: El més important és aprendre a expressar-la sense fer mal als altres. I fins aquí el programa d'aquesta setmana.
0: Avui hem descobert com l'Sputnik 1 va obrir una nova etapa en l'exploració de l'espai.
1: I també hem parlat de la ràbia.
0: Esperem que hagueu après alguna cosa nova.
1: Fins la setmana.

I fins aquí l'E59 d'avui, dimecres 30 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Bon vespre, avui ens dona Codinenca. Dimecres 30 de setembre del 2026 i estem a les 9 i 2 minuts, el temps que passa a escoltar la sintonia Alba Sardanes, els membres del programa, avui el complet. Temporada 9, segon programa de la temporada, i si no ens fallen els números, crec que portem 251 programes que van sumant.
1: Calla, calla, que aquest dia que em vas dir 9 temporades em vaig veure molt vella. Ostres.
0: Toni, no passa res. És nova. Aquesta és un... És, si és nou, és
1: no,
0: que
1: no,
0: és nova.
1: No, la temporada sí que és nova, ja està clar. Això. Ja està claríssim.
0: Ja anem bé. Jordi, ben tornat.
2: Molt bona nit.
0: Què tal?
2: Molt bé. Aquí a Tarbada, disposats a nous temes, eh? I bé, que m'haig de posar bé el micro. Que aquest, ara. Bé, disposats a nous temes, nova temporada i molta il·lusió.
0: Molt bé. I avui crec que ens portes una capvuitada de Festa Major, no?
2: Sí.
0: Oi que sí?
2: Sí, celebrarem la Festa Major de Sant Feliu i el Vallès.
0: Doncs ja anirem seguint. I el control tècnic, com cada dimecres, l'Albert Rodríguez, què tal?
3: Molt bon vespre. Bé, fantàstic, sí. Ganes de veure'ls. Sempre, eh? Vull dir que arriba el dimecres i a casa ja ho saben. I bé, ja està molt bé aquesta estona amb vosaltres. I
0: aquest tom de setmana que...
1: Sí. Ens tenen controlats a les cases. Tot,
3: eh? Saben on som. Sí.
0: Doncs, va, arrencarem directe avui i... La introducció del que parlarem us ho farem saber tot seguit, que tenim sardana cantada, però també farem una minissecció de Sabies què, que ens fa il·lusió parlar-ne i, per tant, us explicarem en breu. Arrenquem amb el que dèiem ara amb el Jordi de Cap Vuitada. Doncs la setmana passada ens venia de gust acabar amb una peça que no hi va cabre i la farem sonar avui d'entrada, perquè els globs tant són per sortir com per entrar.
1: Per efectivament.
0: Tant, eh?
1: Efectivament.
0: Sí, no? Hola. Doncs, per tant, entrarem amb un galop. Amb un galop no ben bé, però sí una música que sona i a les places hi ha gent que ja s'aixeca, sobretot en el Vallès, i comença fent parella una sèrie de passos i van seguint. I no és una copla, tenim els grallers i tabalers dels Castellers de Mollet, els Esbufecs, i faran sonar a la festa. A veure si us agrada. Som-hi.

0: Galop, doncs, el galop de la festa.
1: El galop de la festa. Havia pot començar la ballada total.
0: Ja som tots a la plaça.
1: Tots a la plaça.
0: Aposentats, oi? Ja pot començar la ballada. El compositor d'aquesta peça és en Joan Vila i Ayats i la va compondre el 1918. Vull dir que té uns quants anys, eh? Evidentment és un galop que el fa servir sobretot a les gitanes. Quan surten a plaça, doncs la fan servir pràcticament sempre. Que això no vol dir que les coples també la toquin, sobretot quan fem els concursos de colles improvisades. Normalment sempre demanem un galop i solen posar aquesta.
1: Uh-huh. És el més popular, no poder.
0: Sí, és molt més popular. Que n'hi ha molts de galops, eh?
1: Sí.
0: Però aquest és el més popular.
1: Sí, sí. Sobretot en el món del ball de gitanes és el típic.
0: Sí, sí, és el número 1, diguem.
1: Doncs això, ja estem tots a plaça i per tant farem sonar la primera sardana del programa, que tenim el mestre Ortí, que ens fa contar i no pas sardanes, sinó que una sardana que porta per títol 6 de 7 i amb la principal... És la principal? No, la copla Els Vents de Riella. Els Vents de Riella. Doncs tenim aquest 6 de 7, a veure com sona. Som-hi.

0: 6 de 7.
1: 6 de 7, del mestre Enric Ortí. Havien parlat moltes vegades ja. Aquesta sardana la va dedicar l'Ignasi Pinyol i es va estrenar el 2008 a l'Aplec de Calella. Va dir que ja té uns quants anyets també. Bé, l'Enric Ortí, ja n'hem parlat d'ell, va néixer a Barcelona el 1966 i pràcticament sempre ha tocat la tenora. Va començar a tocar la tenora amb la Cobla Juvenil de Sabadell amb 9 anys. Que si us he explicat que no podia aguantar la tenora i li posaven una cadira perquè es pogués apujar la tenora. Va durar pràcticament fins al 2008. A partir del 2008 ja va entrar a la Sant Jordi Ciutat de Barcelona i fins avui encara està allà. Aquest any, el 2026... s'ha commemorat els 50 anys de la seva trajectòria musical, 50 anys, el 2006 va guanyar l'edició de la Sardana de l'any amb la Sardana Essència de Plec.
0: Tenim
1: molta tela aquí,
0: un programa sencer.
1: Exactament, vol dir que en cas aviam si un dia ho podem trucar i podem parlar una mica amb ell.
0: Molt bé. Doncs va, som-hi, i tenim a la sintonia, que ens esperen al telèfon, doncs va, que passi la sintonia i endavant. Doncs som-hi, avui tenim un Sabies Què que volem dir per molts anys, encara que serà de forma indirecta, ara us ho explicarem tot. Jordi, què tal?
2: Bé. Hola, bona nit,
0: Ramon. No, aquest Jordi no, el altre Jordi, el Jordi Massaguer.
2: Sí, sóc jo, Jordi Massaguer.
0: Sí, no, hi ha hagut un lapsus que tenim un altre Jordi a l'estudi i es pensava que...
2: Ara heu dit que no, vale, clar, quan jo no estic a l'estudi, no.
0: Es pensava que anava per ell. Et sento molt lluny, Jordi.
2: Sí, doncs jo més a prop al mòbil no me'l puc posar, eh?
0: No, et estic mirant amb l'Albert perquè pot ser un tema tècnic. Ara sembla que t'hagis acostat més... Jordi, hauries de venir aquí a l'estudi, ja ho veus.
2: Sí.
0: Aclarir-ho. El Jordi Massaguer, company de ràdio i de programa, que ens has estat fent de tècnic.
2: Quasi de sardana.
0: Per això, i que ens has estat fent de tècnic més d'una temporada.
2: Sí, ara, hòstia, mira, m'ha vingut el record. Mira, sí. Podria estar mal dir-ho, no? Però pràcticament no escoltava sardanes des del pa de sardanes quan el feia jo, amb el Joan Bernal i, bueno, i abans amb el Turigas, amb el Miquel Turigas, i al final, sí. Bueno, està bé també que continuï un programa així de cultura catalana i de música tradicional, que està molt bé, molt bé.
0: No, i que ara ho parlàvem al començament. Doncs mira, fa 8 anys poder que no escoltes sardanes, perquè la primera temporada que vam arrencar nosaltres ens vas fer de tècnic tu.
2: Sí.
0: I estem a la novena, per tant...
2: Doncs sí, 8 anys. Bueno, que no escolto... Bueno, algunes sí que n'he escoltat, però vull dir ja molt, molt residualment.
0: Passant per alguna plaça en bicicleta, no?
2: Sí, o de tant en tant algun cop que us hem campat, saps? En les exposicions, sobretot, del cap de setmana. Em sembla que aneu abans que els diumenges, abans que el vivències musicals.
0: Ah.
2: Llavors, quan... Doncs sí, alguna estoneta sí que us he anat escoltant.
0: Per fer un seguiment, estupendo.
2: Sí.
0: Doncs, escolta'm, t'hem trucat per parlar de La Tienda. Sí. Aquest grup de joves, hem de dir, oi? Que...
2: Bueno, sí, està bé que en sigueu joves.
1: Bueno, quan van començar...
2: Ja passem els 40, la majoria, però bueno.
1: Quan vau començar eren joves, clar.
0: No, que... La gent es pot preguntar què té a veure ara que ens salva de sardanes que estan fent de trucant al Jordi Massaguer per parlar de La Tienda. La Tienda és un grup de jovent que aquí a Sant Feliu es dediquen a fer sonar música màquina. Oi que és això?
2: Sí. Aquests
0: aquests que van
2: sí,
0: amb...
2: Amb poques paraules seria això, sí. Bueno, és un grup de... Sí, doncs al final és això, és... amics que tenen la mateixa afició, els mateixos gustos musicals i que al final doncs, fan de la seva passió no? doncs una manera de continuar aquesta passió que es va assolir quan érem molt més joves que ara i que mira, després de 25 anys encara segueixen. Jo no soc de La Tienda realment, però bueno, al final és el grup més proper d'amics i llavors és com si com si fos com, per això que... sento, com a casa.
0: I amb el programa que fas tu també ets més proper a la seva música,
2: bueno,
0: que sí. En algun moment...
2: Bueno, no et creguis, Ramon, jo tiro cap a una altra banda, però
0: ja,
2: bueno.
0: Però dic, en algun, ja anava a dir especificar sí. En algun moment concret t'hi pots apropar més.
2: Sí, sí, sí, sí que m'agrada més l'underground, el hip-hop, el rap, més música urbana. Uh-huh. I, bueno, el Fase també té 18 anys i al final, en aquests 18 anys també he tingut seccions de música màquina o electrònica. I al final sí que... Sí, però bueno, ara ja realment... com la música màquina realment, si no es punxa, no, llavors no li veia cap sentit.
0: Ja. Yeah. Clar, és un altre
2: estil. I a mi m'agraden altres tipus de música i al final doncs tiro per allà.
0: És una pregunta que et volia fer cap abans d'acabar la trucada. 18 anys has dit de fase alternativa?
2: Sí, sí.
0: Ostres, fas majoria d'edat, tu.
2: Sí, sí. Bueno, ara hauria de fer 19, però com he tingut
0: una parada tècnica.
2: Una parada tècnica d'una temporada sencera, doncs... Realment són 18 temporades, sí, sí. Ara començaré la 18, si tot va bé.
0: Bé. Doncs endavant. Sí. Doncs no, això que ens va fer gràcia el dia de la diada, l'11 de setembre, que van fer les mencions d'honor.
2: Ah, sí, sí.
0: I pujar a l'escenari de la tienda i a l'associació de sardanes aquí a Sant Feliu.
2: Sí,
0: comparteixen aniversari, no?
2: És un fet curiós. Bueno, al final són dues entitats musicals, no? I està molt bé. Sí, sí, de fet, la màquina doncs, també va néixer aquí a Catalunya, pràcticament.
0: En sèrio?
2: Estil concret. Sí, sí, aquest estil concret, sí. Sí. La música tecno, la música electrònica no, però la música màquina com a màquina va néixer a Catalunya. Llavors, al final, tampoc estem tan lluny. Ostres,
1: carai. Sí, sí. Perquè vosaltres sou entitat, oi? Us veu formalitzar com a entitat?
2: Sí, sí. Al final no va sorgir com una entitat, però al cap dels anys sí, van formalitzar l'entitat. Més aviat també doncs, per poder, doncs, poder gestionar tot el tema de festes amb l'Ajuntament i de més. Perquè al final això va néixer doncs, això, com neixen... No com neixen, sinó com, bueno, quan unes joves al final queden a casa d'algú, algun local, o el típic, no?, garatge, o el que sigui. I, bueno, no tocàvem la guitarra nosaltres, hi ha algú que toca la guitarra, no?, la bateria, el baix, i nosaltres tocàvem, doncs, això, els discos i les taules de mescles. Quasi tots els amics de la colla sabem punxar, realment. Molts ja no punxem, però la majoria hem après a punxar discos.
1: Clar. Perquè els actes que feu vosaltres ara, quan els feu?
2: Normalment, o sigui, és festa major, que és quan es celebren els aniversaris, i després esporàdicament doncs, es van fent actes depenent. Si hi ha alguna data important, algun aniversari d'algun dels integrants Sí, però més aviat són festes majors i ja et dic, alguna data entra durant l'any que podrien arribar a ser 2-3 com a molt durant l'any, més festa major.
1: Però esteu obert a tothom, vull dir, tothom pot venir, no?
2: Sí, i tant. És, bueno, fa la punteta a la discoteca.
1: A la discoteca.
2: De fet, encara, sí, és discoteca, jo crec que és discoteca llagis, perquè, clar, ja fan concerts, es va tot, però discoteca com a tal... Jo crec que es manté
0: l'any
2: 97, poder, o no sé, o sigui, abans de la tienda, jo, no? La punteta disc, es deia.
0: Sí, pot ser.
2: Sí, poder el Ramon no, però encara no estava per aquí, no sé, però sí, allò era una discoteca des de mitjans dels anys 90, vull dir, i es va, no sé si es va fer així... Per fer una discoteca o es va muntar a posteriori, però jo era una discoteca, sí, la discoteca del poble, de fet. Uh-huh. Després sí que la van agafar els de l'Incívic, bueno, ara ja és un local cultural més. Però, bueno, com a discoteca com a tal, doncs sí, es fa allà la punteta.
1: Però vull dir, no teniu, per exemple, un diumenge cada mes o ha de ser... Com ho anuncieu, això, llavors, perquè la gent ho sàpiga?
2: Sí. No, clar, això... els que són de l'associació bueno, ho pacten amb l'Ajuntament, pacten els dies que poder, jo què sé, el 28 de de novembre, ho invento, eh?
1: Sí.
2: Volem fer una festa, tal, doncs es parla amb l'Ajuntament, es demana la sala, i després ens ha de ja a mitjans de les xarxes socials i de mèdies ja es va...
0: Ah, vale. I amb cartells, també, i algun cop algun cartell també...
2: Sí, al final, clar, exacte, sí, doncs una mica com tot abans, era més tot visual amb cartells i això, i ara hi ha més xarxes socials i també... Mm-hmm.
1: Jo tinc que confessar, quan van a la tienda no sabia qui era, neta, t'ho tinc que confessar. Va, francament.
0: Sí, clar, no aneu al mateix horari.
1: No.
0: Les sardanes i la tienda van amb horaris...
1: El passa quan ens van cridar per la festa major, que tenim que fer el pregó amb els vídeos aquests que vam fer, això. Vam tenir una reunió i ens van presentar allà la gent de la tienda i dir, vosaltres què sou, qui sou? I m'ho van explicar i dic, hosti, doncs no ho sabia. Res, jo donau-vos moltes felicitacions pels 25 anys i, escolta, i endavant, no pareu.
2: Igualment. Això,
1: gràcies.
0: No, que, de fet, això, quan una activitat porta més de 25 anys funcionant, ja es considera una cosa tradicional, per tant, ja esteu al mateix nivell que les sardanes, a nivell local, i bueno. No, podem dir que ja és una cosa tradicional, sí. També la música màquina de la tienda, si més no, aquí Sant Feliu.
1: Si més no, ja està consolidat, vull dir, això està segur.
2: Clar, sí. Bueno, i al final, ja ho sabeu vosaltres, al final és tot molt per la gent, vull dir, al final ho fas per tu, vull dir, però que no ni cobres, ni, vull dir, és tot altruista i és una mica com la ràdio, no? Al final ho fem perquè ens agrada i perquè volem transmetre el que ens agrada, no? I que la gent ho pugui gaudir a tothom, com tu dius, qui vulgui anar a fer a ballar sardanes, doncs ho pot anar, i qui vulgui a ballar màquina, doncs igual. Final.
0: Molt bé, Jordi, doncs, escolta'm, moltes gràcies per atendre'ns.
2: No, per pensar-hi.
0: Que, bueno, és això, aquestes coincidències que... I aquí ja vam posar l'interrogant en el Bar de Sardanes per això, no? Perquè pugui entrar cultura de tot tipus i vosaltres també...
1: Així és el poble encara més.
0: Teniu una perseverància que segur que quan d'aquí 25 anys més aquests marrecs que... aquests que tenen fills segurament seran els que seguiran fent-se una màquina, no?
2: Això esperem.
0: Això segur. Molt bé, Jordi, doncs millora't.
2: Igualment, gràcies.
0: I la taula de Quiona t'està esperant, eh?
2: Sí, a veure si és l'escena, aquesta nova.
0: Doncs va.
1: Gràcies, Jordi.
0: Gràcies.
2: Adéu, bona nit. Gràcies. Adéu, passi bé.
0: Doncs, aquelles coincidències que passen i...
1: Sí, sí. Per mi va ser un descobriment, ja t'ho dic. No tenia ni idea que hi hagués una entitat, que poble que es digués la tienda. I quan van tenir aquesta reunió vaig dir, ja m'expliqueu-me qui sou, perquè ja no sé, coneixia la gent més o menys.
0: Clar, tots són d'aquí.
1: Són d'aquí Sant Feliu, però no sabia de què feien, i m'ho van explicar, dic, vale, no en tenia ni idea.
3: I aquesta tenda obre amb poca freqüència.
0: Okay. Sí, obren.
4: Obre amb poca freqüència, hauria de fer alguns concerts més, un de cada trimestre.
0: Ja van fent,
4: molt bé.
0: Bé, nosaltres també anem fent i tirem així per la sardana cantada. Tirem sintonia i a veure què tal.
4: Hola a tots. Avui no us proposem una sardana, però sí una bona peça. És un tribut a la Festa Major de Sant Feliu i a les Festes Majors del Vallès. Festa Major... És la cançó interpretada per la Trinca, tots coneguts. La Trinca estava formada per Josep Maria Mainat, Toni Cruz, que es va deixar, i Miguel Àngel Pasqual, que ell també ha fet alguna cosa en solitari. La Trinca era un grup de música i espectacle català va ser un dels grans fenòmens musicals i escenogràfics més populars de la dècada dels 70 i els primers anys 80 dels països catalans. La seva original proposta artística és basada en la crítica social i política sempre amb humor, fent paròdia i amb atrevides posades en escena. Bé, Hi ha molt que explicar la trinca, però sí que va ser molt...
0: Molt trencador.
4: Molt engrescador. Anàvem tota la festa major, la gent hi anava, els emblats estaven plens, tot arreu que anaven tenien èxit, no? I hem proposat aquesta, que ha caigut a la festa major, pràcticament s'han acabat tots els ballets, falta la de Caldes, com és que ve. La festa major, de la trinca.
0: Som-hi.

0: He pensat que és molt llarga aquesta cançó.
1: Sí. Sí, doncs, perquè toca tota la festa major, toca, des del pregó fins major.
0: Sí, sí,
1: fins al final.
0: Si cas, la farem sonar, la deixem amb episodis de...
2: Ah, bueno, és que sí, que dius, tota la festa major l'escriu, no?
0: Clar, clar, clar.
1: T'has d'escriu tota la festa
2: major. La dansa, les sardanes, tot.
0: Doncs...
1: Grans records, aquesta cançó.
0: Sí, cas, sí, sí.
1: Grans records, perquè hi haurà Montjuïnet, que, bueno, clar, la festa major era la festa major, que llavors sí que fèiem festa major, que només venia una orquestra, no és com ara que...
3: sí.
1: Que l'embalat amb l'orquestra, l'època dels 70, que tothom esperava que es morís aquell senyor, i del Johan Cruyff, jugador de futbol, i era aquesta època.
3: I tant.
1: Que jo tenia 20 i pico d'anys.
0: Quan va sortir era... Va ser potent.
1: Que n'hi havia d'altres, també. Però aquests van ser els que van... que encara no entenc que ja van fer cançons, que encara no entenc com la dictadura no els va... No els va censurar.
0: Ho van colar tot, no?
1: Treballaven molt amb les lletres i les coses de paròdia.
2: Van convidar Fraga i Barne a un espectacle.
1: Sí, sí, per això.
2: Encantava sí, un bon debutant. No?
0: Diguem que ja era
1: més cap aquí.
2: Més cap aquí, ja.
0: Sí. Post-franquisme, sí, sí.
2: Tots contents.
0: Doncs no, la trinca...
2: La fem per un altre dia.
0: La fem sonar, sí, la farem per episodis, per capítols.
1: És que la història de la trinca és molt llarga, eh?
2: Sí, no, per això jo no expliqué quatre coses, però vull dir... Tothom la, més o menys, d'aquesta edat la coneix, no?
0: Sí, sí, segur que tothom la cantava sense adonar-se'n. Doncs va, tenim una altra, sí?
2: L'altra més curta. És Foc al Tribunal, el pont d'Arcalís. Van estar aquí a Sant Feliu fa molts anys, no l'he trobat, avui no he tingut temps perquè he anat molt de pressa. Van estar actuant a la plaça. No sé si és Festa Major o no sé què, però van estar actuant. El pont d'Arcalís és un grup de música tradicional catalana, com el Cristina Trama. Divulga la música i cançó tradicional dels Pirineus. Els seus dos primers discs, ball i cançons del Pirineu, els Pirineus van ésser coordenats amb el premi de millor disc, el millor disc de l'any i música folk. Els premis Send the Rock i Pirineus va obtenir menció al disc folk del premi de disc català de l'any, el 1999, de Música Sense Fronteres, de Ràdio 4. El grup es va dissoldre a la primavera de l'any 2021, després de la mort de Jordi Fàbregas. I aquest és una de les peces que hi ha molta tradició, que en té molt maques. I posarem Foc al Tribunal.
0: Doncs va, Foc al Tribunal.
2: És actual, que és molt baix, però és actual.
0: Som-hi.

0: Fot-li foc al tribunal.
1: Bé.
0: Doncs, doncs avui és l'últim programa. L'últim programa del mes de setembre, que demà és 1 d'octubre.
1: 1 d'octubre ja.
0: Penso que és un,
1: ah, sí, l'octubre.
0: Un,
1: sí.
0: Una bona cançó per recordar l'1 d'octubre, dient fot-li foc al tribunal, perquè...
1: Estem allà mateix.
0: Hem reculat bastant. No és que haguem avançat gaire, sinó que hem reculat bastant.
1: Sí, sí.
0: Però bé, a vegades recular va bé perquè agafes esbranzida. No?
2: Exactament, és el que anava a dir jo ara.
0: Dius,
2: hem reculat bastant, però no com estàvem abans, eh?
0: No.
2: No hem reculat tant com estàvem abans.
0: No, no, no.
2: Sí, no hem reculat tant enrere com estàvem abans. Per això que quan tornem a agafar esbranzida, no sé quan serà, suposo que llavors serem molt més
0: dels... Si li fotem
2: serem molt
0: tribunal.
2: Més de, dels que érem.
0: Per tant...
2: Sí, serà difícil, eh? Aquests del tribunal són complicats.
1: Sí, sí.
2: Però no, però deixem-ho aquí.
1: Aquest de Pot d'Arcalí ja posarem una altra peça més endavant. Hi ha algunes peces... Museu Tradicional del Pirineu, que... El Pot d'Arcalí està a la Pallaresa, no? No? És un pont que hi ha per allà...
0: El Pot d'Arcalí és un poble, sí.
1: És un poble, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs jo tinc dos CDs allà i coses que han baixat i...
2: Fa que el tribunal és del 2011.
1: 2011 aquesta va ser, imagina't. Ja. L'últim CD que vam fer, l'últim concert. I aquí la van tocar. Aquesta la
0: sí, sí, que Sant Feliu van venir. Van el Jordi Fàbregas tenia parents aquí a Sant Feliu, també.
1: Sí?
0: El que es va morir, el, sí? El Fàbregas, sí, sí, sí. Tenia,
1: doncs van vindre i... Bé, molt bé.
0: Molt bé, doncs, Pont d'Arcalís, ja el seguirem... Algun sí. Més. Doncs ara farem sonar una de la contemporània que tens un moment sí, tens un moment, Albert, doncs el tens, el moment, sí. Doncs és el títol d'aquesta sardana de l'últim CD del Sarda Show Electronics i el tenim aquesta peça a punt amb la contemporània que porta per títol Tens un moment i a veure com sona i a veure què us sembla. Som-hi.

0: Tens un moment.
1: Tinc un moment. Sarda Show 14.
0: Sarda Show 14.
1: Sardanes electròniques.
0: Exactament, aquesta, aquest CD que va fer la Contemporània i que està tenint bastant d'èxit. Sobretot amb la gent que està començant, amb la gent que no en sap massa, li agrada perquè s'ho passa bé, no? Sempre, quan fem ara els cursets, sempre em demana, posa'm una sardana d'aquestes.
1: Això perquè, bueno,
0: els agrada molt. I n'hi ha una que és la de Nadal i sempre em diuen, va, posa'm la de Nadal. I dic, però si estem al mes de juliol, com vols que posem la de Nadal? És igual, posa'm la de Nadal. I així anem. Bé, aquesta és una sardana del Dani Gasulla, va néixer a Martorell el 1970 i, bueno, és un músic i compositor. Ha estat a diferents cobles, la ciutat d'Igualada, la ciutat de Terrassa, la ciutat de Cornellà, ha estat a la Cobla Rosó, la Contemporània, evidentment, i a la banda musical d'Igualada. I res, un gran compositor que cada any fa com una o dues sardanes també, que arriben pràcticament a la final de la sardana de l'any i que ara està, no sé en quin càrrec, però està en la Unió de Compositors.
1: Oh.
0: Però no et puc dir el càrrec, però no sé si és president o és tresorer o què és. Però està dintre la Unió de Compositors.
1: Molt bé, doncs la Contemporània que... Diria que si féssim una llista dels programes, ha sonat a gairebé tots, eh? Diguem que és la cúpula de capçalera del Pa de Sardanes. I ara tornarem a fer sonar la trinca, no?, que tenim agenda. Doncs va, a veure cap on toca anar a ballar sardanes. Som-hi.
0: Bé, doncs anem a veure com podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Tenim 22 ballades, 5 aplecs i un concert. Comencem aquest dissabte a les 12 a Barcelona amb la Cobla Nova Vallès. El primer aplec que ens surt és a Balaguer, també aquest dissabte a 4:45 de la tarda, amb les cobles Mediterrània, la Principal de Llobregat i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Tenim la Diada del Soci a Figueres, amb la Cobla La Principal de la Bisbal a 4:45. A les 6, a 4:45 a 9:15, tenim un altre plec, que és el 52è plec de la sardana de Móra d'Ebre, amb la Cobla Reu Jove i Vents de Rialla. Tenim també a les 5 de la tarda a la plaça Major de Vic una ballada amb la Cobla Canigó. A Call d'Atenes tenim també a la Fira de la Mercè amb la Cobla La Flama de Farners a les 6 de la tarda. També a les 6 de la tarda, amb el Grat de Mar, amb la ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, a Montgat, amb la Bisbal Jove i la ciutat de Girona. Això és el 39è aplec de la sardana de Montgat. Bisbal Jove i ciutat de Girona, a partir de les 6 de la tarda. Dissabte a les 6 de la tarda, a Barcelona, Sol de Banyuls, una ballada. Artés, aquesta la tenim bastant a la vora, la Festa de la Verema, amb la Cobla Juvenívola Sabadell, a 6:45 de la tarda. També a les 7 de la tarda, Canet de Mar, tenim la Cobla Contemporània. A les 10 del vespre, un concert amb la Cobla Mediterrània, saxo, cobla i cabaret amb la Mercè Martínez i el Jordi Paulí. Carai, pot ser interessant això, eh? Ja saldríem a diumenge. Diumenge teníem el primer plec, el 52... 50...

0: Les cobles Maricel, Marinada i Mediterrània, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda Sant Tornem-hi. Una ballada a les 12 del migdia a Vilafranca del Penedès amb la cobla Reus Jove, una altra ballada a Caldes de Malavella a les 12 del migdia amb la cobla Contemporània. Una altra ballada, aquesta és la música enregistrada, però és al Parc del Retiro de Madrid. Vol dir, aquests els hi perdonem, vale? Això que costa perdonar els de Madrid, però bueno, els hi perdonem. Però va.
1: Et costa més perdonar els que fan música sardanes enregistrades que els de Madrid, eh?
0: Els de Madrid. Em costa els de Madrid, però bueno, va, els hi perdonem, perquè són a Madrid i va. I prou de feina tenen, pobrets, allà baix. I ens passem a la tarda. A les 5 de la tarda, a Riudellots de la Selva, la principal de la Bisbal, amb una ballada. A Taradell tenim la Vila de la Jonquera, també a les 5 de la tarda. A les 6 de la tarda, a Llinars del Vallès, tenim la Genissenca, també una ballada. Les Masies de Roda, una altra ballada amb la Bellpuig Coble, a les 6 de la tarda. I l'última ballada que tenim, la ciutat de Granollers, a Blanes, a les 7 de la tarda. Tot això és el que tenim aquest cap de setmana per anar a ballar sardanes. Vol dir que tenim concert, tenim aplec i una pila de ballades. I el que us dic sempre, entreu a Som Sardana, mireu l'agenda, busqueu, remeneu i segur que trobareu la vostra ballada, el vostre plec o el que més us convingui.
1: Molt bé. Doncs ja tenim l'agenda repassada. I ara fem passar la principal de la Bisbal, que amb una del mestre Tomàs Gili Membrado fem sonar Per tu, Mari Carme. Per tant, qui vulgui entendre que ho entengui i qui no, que es posi a ballar Per tu, Mari Carme. Som-hi.

0: Mari Carmen, és maca aquesta sardana, eh?
1: Ah.
0: No la tenia escoltada. És maca perquè té un diàleg sobre, en els llargs de Friscorn amb la tenora, que és preciós, eh?
1: Sí, sí.
0: I té un salt també molt, molt maco. I a més, típica del Thomas Healy Membrado, eh? Aquest senyor que va començar molt tard, va començar a compondre als 48 anys, que ens va deixar va néixer el 1915 a Sant Joan, a Horta de Sant Joan, i ens va deixar el 2014. I va començar a compondre als 48 anys i va fer només ni menys que 1.300 sardanes.
1: Aquesta sardana, titulada el Musis per la Copla, és la 380, la de sardana.
0: Va fer 1.300 sardanes i en té 70 d'aquestes que en diu que foren guardonades.
1: Uh-huh.
0: Però, clar, saps què passa? Que quan en fas tantes, la gent sembla que s'avorreixi, no? I si l'escoltéssim, aquestes 1.300 l'escoltéssim, n'hi ha moltes més, com ara aquesta, que és una sardana molt balladora i que es podria posar perfectament a plaça.
1: Doncs som-hi. Som-hi. Estem en una època per posar-la, aquesta sardana. Doncs,
0: la podríem posar a plaça.
1: Per tu medicar-me.
0: Si les coples la volen tocar, que aquest és un altre problema. Però no, és una sardana que m'ha agradat.
1: Molt bé, doncs va, acabarem amb una sardana més. I si estem a 30 de setembre, demà toca 1 d'octubre, doncs seguirem amb la mateixa copla, amb la principal de la Bisbal i amb el mateix compositor, que amb tantes sardanes, doncs si en posem dues, no es notarà avui, que va fer l'Almanac Sardanista, un CD amb els 12 mesos de l'any, i per tant avui toca escoltar octubre per anar encarant el mes d'octubre que entra. I res, us diem que moltes gràcies per ser-hi i us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i sobretot moltes sardanes. Fins la setmana que ve, que serà octubre, i us deixem en octubre. Passi-ho bé.
0: Vinga, bona nit.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Discutir i dubtar de tot és un art. I si el d'alguna cosa en sabem a la controvèrsia, és de no donar res per fet. Hem passat més de 10 anys creient que el futur era ser el nostre propi anunci, mirant la vida perfecta de 4 Nepo Babies digitals que no fan res mentre se'ns deia que nosaltres havíem de tornar al setembre amb les piles carregades.
2: Però aquest estiu moltes heu dit prou i hem dit prou a aquesta farsa. D'una banda, perquè el model d'influencer buit s'ensorra, per fi, davant de la gent que realment aporta substància, activisme i contingut real a les xarxes. I de l'altra, perquè estem fartes d'aquesta violència psicològica de la rutina mentre ens hem de comparar amb un paio que no sap fer ni el llit.
1: Tornar a la feina no és només oblidar el nom dels teus companys, sinó és un xoc mental, una dissonància cognitiva entre la vida que volem i el sistema que ens exigeix dia a dia produir des del minut zero. Ni les agendes noves ni la falsa il·lusió de la productivitat ens salvaran del xute de cortisol que ens ve aquesta temporada.
2: Així que
1: benvingudes a la controvèrsia.
2: A la temporada de la controvèrsia. Això. On intentarem desemmascarar, seguirem amb aquest procés de desemmascarar aquesta ficció.
1: Per retrobar-nos amb la realitat, amb la pura realitat.
3: Benvingudes a la controvèrsia, el podcast que no sabies que necessitaves.
1: Ara sí, hola a tothom!
2: Ai, que tornem a ser aquí!
1: Benvingudes i benvinguts a la segona temporada de La Controvèrsia.
2: Fort, eh?
1: Ens seguiu ja per xarxes, lacontroversia.podcast.
2: A sèrio.
1: Si us plau.
2: Vull dir, jo no vull dir res.
1: Però ja trieu. Perquè ja portem dues... Bueno, no les portem.
2: Estem
1: encetant la segona temporada.
2: Estem començant la segona temporada amb uns estudis estupendos d'una codinenca que ens ha acollit com Déu mana.
1: Sí, sí, sí.
2: I que ens ha facilitat, doncs, que ara se'ns escolti molt millor.
1: Sí, sí, sí. Espero que ho agraïu igual que nosaltres.
2: Sí, nosaltres.
1: Però bueno, ens presentem, no?
2: Som la Laia.
1: I la Míriam.
2: I això és
1: La Controvèrsia. Per si algú acaba d'aterrar, doncs aquestes som nosaltres.
2: Sí, correcte.
1: Ai, i res, doncs...
2: Bueno,
1: hem passat l'estiu, a part de gaudint molt, algunes més que d'altres, però vaja, intentant...
2: Per tu, no?
1: Sí,
2: perquè...
1: intentant ser adultes funcionals, que això no, al final és una mica l'objectiu d'aquest podcast.
2: Ha sortit molt malament, el d'intentar ser adulta. Almenys en el meu cas, que m'ha passat mig treballant, mig no, mig sí, mig... Ai, ara sí, ara no.
1: Jo m'he estat tocant bastant la figa.
2: No!
1: S'ha de dir... Sí, no. Amb les dues mans, amb una i una altra. Però sí, sí, molt bé, la veritat. Però bueno, hem fracassat en l'intent de ser adultes funcionals. De fet, em vaig oblidar la contrasenya d'Extech. Només d'arribar al col·le em diuen, té l'ordinador nou d'aquest curs? I jo, I espera que ho tinc a l'agenda. Però bueno, total. Esperem organitzar-nos una mica millor, malgrat tot això.
2: Jo em vaig oblidar de quines claus havien d'anar a cada porta d'aquests meravellosos estudis. Així que, bueno... Dues setmanes exprimides al màxim de vacances que he tingut.
1: Sí, sí, en les quals ens vam trobar pel meu aniversari.
2: Ai! És que tinc un xisme.
1: Ah, clar, és que la gent nova, la gent que heu aterrat avui, no coneixeu a un dels nostres personatges...
2: És, ens dona la vida.
1: El motiu
2: Gràcies.
1: De ser.
2: És el nostre motiu de continuar.
1: Sí, ets el nostre motiu de continuar.
2: Esperem que no, però...
1: Que és l'esquinet romàntic.
2: És l'esquinet... Oh, l'esquinet romàntic! Ai, per favor!
1: Sí, sí, sí.
2: Ara tinc moltes anècdotes que explicar amb tu, que ho sàpigues.
1: Bueno, clar, el primer capítol de la temporada 1 vam parlar dels amors d'estiu.
2: Correcte.
1: Que es quedaven en amors d'estiu i, bueno, doncs ja fa... Tal dia farà un any.
2: Tal dia farà un any, en breus, farà
1: que
2: un any.
1: Que al final,
2: fort,
1: doncs, la cosa...
2: La gàmia sin el mono, el mono sin la gàmia...
1: Pues al final,
2: no?
1: Hi ha mono, hi ha gàmia, hi ha una mica de tot.
2: Hi ha un poco de...
1: Sí, hi ha una mica de tot. Hi ha inclús hi ha
2: una...
1: Això, de veritat, o sigui, agafeu l'aigüeta, feu així, perquè de el monos i la gàmia a que aquest aniversari, de cop em treuen el pastís, escolto moltes felicitats a casa dels meus pares, però pensava, i qui me l'està traient si està tothom al menjador? I apareix l'esquinet romàntic amb el pastís, amb tota la meva família allà, i jo, a veure un moment, sisplau...
2: Eren els que no es volien presentar als seus pares. I no, que no, no volien formalitzar no, aquestes és que
1: no,
2: coses.
1: No, és que no, només va ser un fet puntual.
2: I què ha acabat passant? Això. Però només bueno, això. Comencem, perquè si no, aquí, sí. 10 anys més tard, ja arribarem al final i us explicarem totes les anècdotes, les que tinc jo, amb l'esquilet romàntic.
1: Doncs sí.
2: Per fi, en fi. Com heu vist, tenim nova editorial, sí. Perquè hem decidit fer, ja que, pues,
1: posar-vos una mica al centre els temes abans de començar a xerrar
2: i divagar. Sí, perquè si no potser una mica caòtic. Yeah. I no ens agraden les coses caòtiques a nosaltres. Però bé, ja sabeu una mica del que venim a parlar avui, que és d'aquesta caiguda de les influencers.
1: Sí!
2: Dels influencers que, bueno, a mi me l'ha sudat, o sigui, no me l'ha sudat bastant. Em sembla fantàstic que passi.
1: Sí.
2: És necessari. Aquest cop, tremendo. Hauria d'haver passat abans?
1: Sí.
2: Sí. Más vale tarde que pronto?
1: Que nunca.
2: Que nunca, perdó. També.
1: No ens seguiu per més refranys en castellà.
2: No.
1: Total. I l'altre temazo, que és la tornada a la rutina.
2: La tornada a la
1: perquè acceptem-ho. Veieu? No sé ni parlar.
2: Ja,
1: o sigui,
2: no, ja no, estamos atrofiades.
1: Arrencar costa.
2: Sí.
1: Costa moltíssim el setembre.
2: Sí.
1: L'autèntic inici d'any, eh?
2: No.
1: Així que som-hi amb el primer tema.
2: Vinga.
1: La psicologia de la tornada.
2: Perquè per si què? Seguirem fent ordenant les
1: sí,
2: coses.
1: Sí, això sí que ens agrada. Per què ens destrueix el cervell el puto setembre. O sigui, és que és això el que us deia, o sigui, el del tema del mail, i jo, ah, sí, clar, com estàs? I jo, la contrasenya del portàtil, blanquejament, la gent es fa blanquejaments anals i jo em faig blanquejaments cerebrals. T'ho juro, o sigui, fent memes i tal, però és un xoc real, vull dir.
2: O sigui, jo crec que la cosa està en que és l'utopia aquesta de que t'ho venen com el setembre, l'1 de setembre és el nou cap d'any. Bé, amors, no. El cap d'any és cap d'any per alguna cosa, vale? O sigui, això per començar.
1: I que ara però hi ha la gent té vacances quan li toca, que no tothom com abans era a l'agost, ara hi ha gent que l'estiu al setembre, al març...
2: I jo quan podia agafar-me vacances?
1: Mai, perquè és autònoma.
2: Però he dit quan podia agafar-me vacances. Vale, perquè abans sí que podia agafar-me vacances. Jo me'n recordo que doncs, el que feia era agafar-me unes vacances, rotllo, al gener, febrer, saps? L'altres al maig, i després sí que a l'estiu sempre s'intenta
1: agafar setmana.
2: Algunes setmanes. Però a mi aquesta fal·làcia de tornar de l'agó al setembre, nous propòsits...
1: Los chakras alineados...
2: Tal, no sé què, ara deixaré les xarxes, perquè clar, he fet un detox a l'estiu de xarxes...
1: Mentida, carinyo.
2: Estaves penjant stories 24 hores a la setmana, o sigui, no, prou.
1: Però bueno, jo crec que és aquest xoc neurobiològic al final, no? Que és de que passem de recuperar, o sigui, de tenir el control del nostre temps i de fer amb aquell temps una mica respectar els nostres doncs, llindars fisiològics i els nostres ritmes circadians i tota aquesta vaina. O sigui, passem de tenir aquest control a regalar 8 hores o més, perquè si vas en Renfe regales 12 diàries, a un sistema que ens exigeix estar al 100% tota l'estona i sobretot el tema aquest de produir, produir, produir.
2: Bueno, clar, és que
1: però
2: que,
1: bueno...
2: Hola, es diu capitalisme.
1: Sí.
2: Eh?
1: Neocapitalisme, que és pitjor que el capitalisme.
2: Ja, bueno, sí, ja, igual que el postmodernisme, en fi.
1: Exacte.
2: No entrarem en aquests temes perquè
1: los
2: aleshores no acabaríem mai.
1: Doncs
2: però sí que és veritat que crec... És que no se n'ho vaig sentir. No sé si a Catalunya Ràdio van preguntar exactament el mateix.
1: Mm-hmm.
2: No? Si aquesta tornada a la rutina servia d'algú... O sigui, com tot... I és com... No, en veritat no serveix de res. Vull dir, tu desconnectes tant que després encara et costa més. Vull dir, que aquesta utopia de que, ai, sí, que bonica, ara tornem a la rutina... Que sí, òbviament, està molt bé tenir una rutina, però inclús jo estant de vacances, tenia la meva rutina, vull dir...
1: Fas la però el que dèiem, una rutina que és respecte a tu, el que
2: sí,
1: tu sents,
2: exacte,
1: el que tu...
2: Sí, exacte, perquè ara mateix, quan tornes a treballar, és com... Et canvien totalment tots els horaris, perquè t'has passat tot l'estiu, que si la platja, que si anar a la muntanya, que si festes majors, que si no... Que em sembla fantàstic, vull dir...
1: És que és el que hem de fer.
2: Que abogo per sempre així, si us plau, gràcies. Però quan tornes et canvia totalment la rutina. Vull
1: sí.
2: dir, i què és això de treballar 8 hores? Vull dir,
1: no,
2: i que de treballar 8 hores, 5 dies a la setmana, quan
1: 8
2: hi ha
1: hores
2: molta
1: treballar,
2: gent
1: 8 hores
2: sense feina,
1: dormir,
2: que és com un...
1: Treballem menys, però
2: treballem
1: totes. Tal qual, sí. I a mi el tema aquest, no, de... que al final la cultura aquesta capitalista, corporativista, ens deixa el descans no com un...
2: És com o sigui, un premi.
1: És com un... No,
2: és
1: no,
2: un premi.
1: No, ja
2: jo
1: no només
2: un
1: premi.
2: Premi.
1: És una necessitat per tu després seguir home, produint.
2: Clar.
1: O sigui,
2: però
1: és com
2: que,
1: un...
2: Però és que què ens està passant? És com... Jo crec que em trobo que soc autònom...
1: És el combustible. O sigui, jo vaig, em carrego les piles descansant per poder seguir produint més i millor.
2: Clar.
1: No és perquè tu estiguis bé, és perquè ells puguin estar
2: jo
1: millor.
2: Jo penso en plan de... Ara la feina que tinc... És com, vale, jo arribo a casa, dino la una, perquè sí, tinc una horeta i mitja per descansar, per tornar-me a posar a treballar, m'encanta la meva feina, eh? Vull dir, una cosa sí, no és una altra. Però,
1: però sí.
2: És com, tots els ritmes de vida et canvien i és com, acabes anant de puto cul per la
1: vida. I això és un dol, també. Saps? Això és un puto dol. Això és un dol, tia.
2: Jo vull seguir de vacances.
1: Això és un dol perquè estàs com
2: trencant... I no vull que s'acabi l'estiu, ja s'ha acabat l'estiu.
1: Ja s'ha acabat l'estiu. Fa una setmana que ja no és estiu.
2: En fi.
1: Però vaja, això, que és el tema aquest de... Bueno, de que realment desconnectem de debò i després tornar a connectar és un puto dol de tu mateix, de la teva personalitat.
2: Clar.
1: És com quan... Una cosa que no se'n parla, a l'adaptar-te a les vacances, perquè la primera setmana encara no, estàs com sí. mig Trambòric. A la feina.
2: Bueno, però igual que amb els ponts, no? A mi em va passar sí. aquest setembre, en plan, sí. que no et com... Ah, vale, ara ja no treballo. Ah, vale, ara sí. Ara sí. de cop no. I és com...
1: Sí.
2: Prou.
1: Sí, sí.
2: Però bueno, això ens portava al següent tema, que
1: és
2: la caiguda dels influencers, que al final jo em plantejo. No, o sigui, no critico les feines de ningú, cadascú té la feina que vol...
1: Hi ha influencers i influencers.
2: I que em sembla molt bé...
1: El concepte ja no m'agrada.
2: No, a mi tampoc. I que em sembla supervàlid que a tu et moli fer contingut a xarxes amb un sentit i que sigui... Jo què sé, que expliquis llibres, que facis... recomanis coses...
1: Sí, lifestyle, viatges, el tema que...
2: Bueno,
1: que,
2: jo,
1: que a nosaltres no ens agradi, no vol dir que no hi hagi gent que
2: sí,
1: fa coses i les
2: però,
1: fa més o menys bé.
2: Després
1: però no.
2: venen personatges... És que no vull dir noms, és que m'escalfa...
1: Com l'Espombo, per exemple...
2: O com el Xocas.
1: O com el Xocas, o com les noies aquestes, la Dulceida i tota aquesta penya... Ja. Que mira... Aquesta encara
2: però
1: ha presentat
2: encara.
1: Un programa.
2: Però aquesta, Dulceida, se la considera la primera.
1: Sí, influencer. Sí, a l'estat. Sí.
2: Que realment, jo crec que Dulceida és la menys criticable. En molts, o sigui, la podem criticar pel tema de la llengua, per exemple.
1: Sí, això sí, reina.
2: Però...
1: Fas català només quan et paguen. Quan et paguem amb els impostos
2: sí.
1: de totes.
2: Però, per l'altre, jo crec que no, perquè mai s'ha sortit realment del seu contingut. O sigui, del contingut
1: que
2: va començar
1: a fer. Sí, té una línia més o menys, i en canvi altres
2: però...
1: tipus de personatges estan venent la seva vida
2: Exacte.
1: De rics sense estar venent res.
2: O sigui, correcte.
1: I t'estan fent, creant, doncs,
2: bueno,
1: aquesta ansietat, no?
2: Com es diu aquell? El vendehumos ese. El llados.
1: Bueno, però això jo... Tio, és que per mi està inclús passat de moda, aquest tio.
2: Sí, per mi també, però em segueixen sortint, eh? Hòstia puta, tio, no acabo mai. Però això ens va portar, o sigui, quan vam parlar de la tornada a la rutina, se'ns va vindre al cap. Vale, i els influencers com tornen a la rutina? Torneu a la rutina?
1: Teniu rutina?
2: Pregunto, eh?
1: O...
2: Sí, jo em suposo que alguns sí, eh?
1: Sí, però
2: sí.
1: jo parlo més d'aquests
2: no
1: que
2: estem...
1: han caigut, per dir-ho d'una manera,
2: sí.
1: que tampoc han caigut tant. Això és com quan,
2: no,
1: això és com quan denuncien a un senyor director de cinema, per exemple, per tema d'abús sac.
2: I de cop segueixen
1: i de cop, no dic que YouTube ens després, si diem segons quines paraules, ens rebenta. Però vaja, d'abús, tucutú, de PDF, arxivo PDF, saps? Doncs si aquest tio és PDF, doncs és igual, l'any següent o l'altre està
2: fent
1: pel·lis i guanyant... Això igual, ha passat una mica, perquè va haver-hi un boom a l'estiu de
2: sí.
1: «Oh, han caigut, oh, Déu meu, aquesta gent, com es podrà
2: fatal, no
1: pagar
2: sé què, no sé quan...
1: els xutes de Botox, no sé què, no? perquè s'ha quedat sense feina».
2: Amores, i si jo no crec... saps fer ni el llit ni
1: i ara al setembre tornen a tenir, més o menys, sí, potser han caigut 100.000 seguidors,
2: ja,
1: però això
2: el papo.
1: Els hi representa alguna aquella persona
2: no,
1: que realment
2: és
1: un nepo baby que ve
2: d'una
1: família, jo què sé, com la... És que em surt l'Espombo sempre, però perquè em fa,
2: bueno, perquè és que, bueno.
1: perquè em fa molta gràcia tota l'estructura familiar i tot el rotllo. I els nòvios de l'Espombo.
2: És que és esperpèntic,
1: és que heu de seguir a la Mer Cromina, que és una il·lustradora, no sé si saps qui és,
2: no.
1: que ella és com per mi l'anti-influencer.
2: Vale.
1: Ella és una il·lustradora fantàstica i còmica, però en les seves stories sempre com que fan molts pantallazos de les stories de les influmierders aquestes i els hi fot una canya, o sigui, de veritat. És divertidíssim.
2: Però a mi el que... O sigui, a mi el que
1: els nòvios,
2: fa...
1: ja.
2: Sí, bueno, és que, bueno. Però a mi el que em fa gràcia és que es queixin de... No, nosaltres no fem contingut buit. Sí, sí que estàs fent contingut buit.
1: Sí.
2: Vull dir, que les marques han contractat per vendre maquillatge o per vendre el que sigui, no està... o sigui, no estàs creant... res.
1: No.
2: Són coses que ja estan creades. Jo prefereixo seguir a referents que potser no tenen 500.000 milions de seguidors que em fan contingut relacionat amb la vida als barris, amb la vida als pobles, que
1: sí.
2: em representen i que em sento
1: com la Sara Ribas, el Dani, el Tito Danito...
2: Exacte, que amb els quals em sento superidentificada perquè tenen una vida tristament precària... Que
1: semblant, al final, a nosaltres...
2: És, o sigui, prefereixo seguir a persones... que es dediquen a fer contingut...
1: Sí, que investiguen realment...
2: Que em representin i que tinguin una realitat semblant a la meva, que potser després no té per què ser així, eh? Vull dir, perquè potser han tingut la vida superfàcil.
1: Però tenen alguns, consciència.
2: Però tenen consciència de classe.
1: Exacte.
2: Que és lo important. A mi que em vinguis a dir
1: país,
2: que et vas a pagar a la velada, sincerament...
1: patètic, tot el tema aquest de la velada,
2: lamentable.
1: Sincerament.
2: Però... bueno, és que com tornen a la rutina aquests influmierders?
1: Jo crec que directament... bueno, és el que dèiem, és que aquests són els que et fan a principis de juliol. Vaig a desconnectar i t'estan posant totes les stories exactament de tot el que estan fent.
2: Però tots els mesos que s'han passat viatjant, perquè no, ara me voy a Bali, ara no sé què. És que, clar, tothom ha d'anar a Bali.
1: Bueno, sí, sí. Ui, que menjo el micro i tot.
2: Me lo pagues tu?
1: És que fa vergonya, no? Perquè al final nosaltres ja el que com a persones adultes ens enfada això, perquè veus, no?, aquesta desconnexió de la realitat tan brutal. Però jo penso a la Míriam de 15 anys, això potser no l'hagués enfadat, l'hagués arruïnat la vida. Sí, bueno, perquè al final et crees unes expectatives.
2: Perquè et fan sentir que també pots tenir-ho.
1: Clar, al final és com... bueno, veus més a prop a ser una pombo que ser la teva veïna que s'ha quedat sense casa. I no, amor,
2: no,
1: o sigui, estàs molt més a prop de quedar-se sense casa. Ah, no, quedar-te sense casa no és que ni tens casa.
2: Correcte.
1: O sigui, Josep Lluís, sisplau, t'assembles més.
2: A veure, a tots els Josep Maries, sisplau. favor.
1: Doncs això, no?, que t'assemblaràs molt més a la veïna que s'ha quedat sense casa que... a aquest xato, que el col·lega del Lladó, sí, que s'ha comprat un Ferrari, o a la Pombo, que
2: mentida, no se l'ha comprat, però bueno.
1: Que va, l'ha llogat dues hores
2: exacte,
1: i
2: exacte, però el que em fa gràcia també és el fet de que es queixen, de que jo, sobretot a l'estiu, amb tema de compartir localitzacions, a cales,
1: sí,
2: pavo,
1: no,
2: prou, col·lega, però, o sigui, no hi ha cosa que em toqui més als ovaris que aquestes merdes.
1: Això no s'influeixen.
2: I a sobre es queixen. I és com un, pavo, no, o sigui, sí, és un espai públic, públic, però no...
1: públic.
2: Públic. Públic, però no creus que la penya que viu allà també té dret a gaudir de l'entorn en el qual viu? Vull dir, perquè sincerament, jo quan va... o sigui, jo aquest estiu he anat a l'Escala, lloc que adoro perquè he passat molts estius des de que era petita, i uau, és que em fa pena veure... lo turistificat que sí, i encara no està... o sigui,
1: sí, Sant Antoni de Calonge a mi em passa igual i que
2: poc,
1: hi ha zones
2: i poca,
1: i zones.
2: I poca gent em vaig trobar.
1: És bèstia.
2: Perquè era finals, o sigui, era finals d'agost i la
1: penya això
2: ja
1: gràcies
2: marxava.
1: A gent que per tenir un grapat de likes... doncs
2: et
1: ven...
2: posen localitzacions exacte, de cales. Pues, no, amor, queda, calla, queda tu per tu.
1: Sí.
2: A mi em sembla molt bé que pengis la foto. Penja la foto que et surti del papo.
1: Sí.
2: Però la ubicació, xiton,
1: sí, ahí... I altre tema que també dins del món aquest dels influencers són les tendències farsa o les tendències que et fan creure
2: les
1: que serà...
2: Les microtendències,
1: que
2: no?
1: Sembla que això serà per sempre, no? O sigui, bueno, us en recordeu que fa com 15 anys que pensàvem que l'única manera ja de treballar seria vivint de xarxes o vivint d'internet o sent criptobro, perquè fa 15 anys ens va venir com aquest boom, no? Que TikTok era l'única sortida professional, gairebé si et volies dedicar a la comunicació. I és com,
2: bueno,
1: no, o sigui, no, tio, però... bueno, sí, però no hem de permetre-ho, no? I
2: no,
1: al final
2: no,
1: és, aquest, és el poder col·lectiu que li donem a aquest
2: farsa
1: tendència.
2: Bueno, però perquè ara...
1: perquè
2: almenys...
1: li estem donant aquest no sé, com aquest poder,
2: bueno,
1: li donem nosaltres
2: mateix,
1: aquest poder, no el
2: sí,
1: té.
2: I ara mateix totes aquestes persones que són creadores de contingut, que tenen molts seguidors, aconsegueixen arribar a espais independents. Vull dir, jo aquí no estic... no vull abogar per la meritocràcia, ¿vale? Però sí que és veritat que una part meva, que m'ha costat suor i llàgrimes d'aconseguir els estudis que estic a punt d'acabar i tot, arriba un punt que és com un... ara mateix jo, per ser comunicadora, he de tenir... no
1: un
2: sé
1: TikTok
2: quants,
1: o no sé quants seguidors.
2: I ser creadora de contingut. Jo no vull crear contingut.
1: Clar, jo vull ser periodista o ser comunicadora o ser... sí. Però el propi bucle aquest t'obliga... i que no t'obliga, però et fan creure que t'obliguen.
2: Sí, que no estic en contra, que hi ha penya boníssima parlant a xarxes i creant contingut que em semblen un déu.
1: Gina Rigol...
2: i que aplaudeixo que estiguin arribant a mitjans grans de comunicació per dir i fer activisme com el fan.
1: Totalment, totalment d'acord.
2: Bueno, sí, cada un en su lugar.
1: Sí, una mica. O com a mínim ja no cadascú al seu lloc. Ja no
2: o que
1: donin
2: més oportunitats, amores, perquè clar, aquesta és l'altra.
1: Però que cadascú sàpiga on està i d'on ve, no? També, per
2: sí,
1: no
2: exacte,
1: fer... és que està el síndrome de l'impostor i el síndrome del flipat. I aquí ens hem de com equilibrar aquests dos síndromes, jo crec, en el
2: exacte,
1: món de xarxes. Però tornant a l'essència...
2: sí, recollim cable.
1: A l'essència...
2: tornant a la rutina, influencers, què creieu? Es van fer llit? Saben bullir pasta?
1: Tenen realment... Tots aquests que sembla que tinguin milions de seguidors i, visquin, i viuen en un
2: perquè
1: món perfecte.
2: Fan, eh? O sigui, performen al setembre.
1: Això.
2: Com si estiguessin tornant a una rutina que jo m'agradaria saber sí. quina és la seva rutina, a part d'estar 2 hores fent-se l'esquinker.
1: Jo crec que la rutina és donar la benvinguda a la nani que cuidarà dels teus fills durant tot el curs.
2: En
1: aquesta
2: el
1: és la rutina.
2: Fills.
1: En el cas de les d'aquest tipus de famílies suposadament perfectes i tot això que ens mostren... I poc més, no? I pagar el jardiner que t'ha estat cuidant el jardí tot l'estiu. Ja em refereixo a aquests nepo babies,
2: sí,
1: etcètera.
2: Macroinfluencers,
1: no
2: molta pasta.
1: A la penya que estem dient doncs, que està creant realment cert contingut, no? Però, bueno, no sé, vull dir, jo prefereixo seguir algú que m'està, com deia la Laia, que m'està donant, doncs, tips per gaudir de la festa major del meu barri.
2: Exacte.
1: Que algú que m'està fent un unboxing d'un cafè que val 1.352
2: euros. Podries promocionar el que fan al comerç local.
1: Per
2: eh?
1: Exemple, Mots. Carinyo. Però bueno, i una cosa que volia també comentar del tema aquest dels influencers és l'efecte socorrista.
2: Com?
1: Sí, vull dir, o l'efecte cambrera discoteca, o cambrera discoteca. Jo crec que això està passant també, jo li diria ara l'efecte pantalla. És a dir, tu quan veies un socorrista doncs deies, ui, no?
2: Que guapo.
1: Que guapo. O l'endiosaves. I potser sí. només l'havies vist a mig quilòmetre i a la piscina de lluny amb les ulleres de sol i la gorra. No saps quina cara fa aquella
2: Correcte.
1: Persona. Però, doncs això, no? Jo crec que ara algú també es fa influencer, o al revés, no? O et mola un influencer per aquest efecte pantalla. Perquè a través de la pantalla...
2: Perquè vols arribar a ser com aquesta
1: vols arribar persona. A ser com aquesta persona o és... vols estar amb aquesta persona, o que sigui el teu amic. Perquè això ho he vist
2: en
1: alguns casos.
2: Si realitza molt, vull dir...
1: Exacte, l'endiosament aquest.
2: Una cosa que s'ha de tenir en compte és nosaltres perquè no som, entre cometes, ningú.
1: Ningú.
2: No? Però...
1: I tu tampoc. I ningú és ningú.
2: I ningú,
1: ni,
2: ningú.
1: Ni els màxims. Eres tu o soy jo?
2: No, però que, em referia al ningú, fet al de... que idealitzar, jo ho entenc, perquè al final a mi això m'arriba a passar quan tinc 15 anys i probablement hagués idealitzat a molta gent. Però ara mateix és com un, que cadascú té la seva vida. Vull dir que pel carrer pots trobar penya que, crea, que és creadora de contingut, però hola, són persones, igual que els actors, actrius, cantants, un llarg, etc.
1: Crec que aquest
2: però,
1: metavers, no?
2: Però que cada, abans el perfil públic de persona pública
1: era molt més reduït
2: i ara... s'ha tornat molt més ampli.
1: Joder, si l'altre dia, tia, el Nova Reggae, aneu, festival increïble,
2: ai, sí.
1: Anava jo per allà feliç i em ve un tio em diu tu ets la Míriam de la controvèrsia i em va fer certa il·lusió.
2: Ara són famoses.
1: Ai, a la festa major de Sabadell també no t'ho vaig dir.
2: Pau, en sèrio?
1: Un noi i una noia. I era com, uau, tio, no, i et fa com certa il·lusió, no? Aquest punt, no? Evidentment, jo suposo
2: sí,
1: que si fos la, jo què sé, alguna mega d'aquestes, la Marina Rivers, no em faria ni gràcia perquè ja estàs fins aquí, o la Lola Lolita, d'aquest, ui, que em menjo el micro un altre cop, d'aquest diguin res, no? Però, ostres, no? Dius, ah, doncs algú ens escolta i et fa certa il·lusió, però de la il·lusió a la flipació...
2: Ja no hi ha un punt.
1: Però bueno. Això, vaja, que ens segueixen ni 400 persones.
2: Així que sí, doneu-li seguir.
1: Sisplau.
2: Però acabem, jo llenço unes preguntes. Què tal ha sigut la vostra tornada a la rutina? I què en penseu de la caiguda dels influencers?
1: Creieu que la vostra tornada a la rutina s'assembla en alguna cosa? En res, en un mínim. En algú d'aquests que m'han diusat? Realment sí, realment no cal endiusar-los tant. I sé que ens assemblem molt més, a part del que veiem darrere, bueno, a les pantalles.
2: Sí.
1: O no té res a veure? Què en penseu? No sé.
2: En fi.
1: Però, en penseu el que en penseu, venim amb una de les vostres...
2: seccions preferides. Torna l'horòscop, perquè no podia ser d'una altra manera. No. Jo no em vull desfer d'aquesta secció, m'agrada massa per desfer-me.
1: Ens dona igual el que opineu vosaltres.
2: Així que la seguirem fent.
1: Mi podcast y me lo follo cuando quiera.
2: Així que, quan vulguis, Míriam.
1: Vinga, Aries. Ah, clar, és el tipus d'influencer que seria segons el teu horòscop, si no et dic de què va la cosa avui. Doncs vinga, Aries, tu series la fitness sis o fitness bro del reset a les 5 de la matinada. Vaja, que has tornat de vacances decretant un estil de vida extrem. T'has tallat els cabells, t'has aixecat a les 5 del matí per fer-te aquestes banyeres de gel i ja estàs al límit de l'esgotament i estem a dimarts a les 10 del matí, tia.
2: Taura. La, o el Nepo Baby de la cafeteria de luxe. Cafetera de luxe, perdoneu. Li costa tant treballar que ha fet 3 stories d'un cafè d'especialitat de 6 euros. Déu meu, quin horror. En un pis de disseny per autoconvences que la seva vida té sentit. Té l'outlet bloquejat i culpa la societat. Tens un problema, Morge.
1: Bessons. el creador de contingut caòtic. 45 pestanyes obertes al portàtil, grava un unboxing d'agendes mentre té un atac de pànic i diu que la seva ment funciona millor sota la pressió del caos. I realment, bessons, és ansietat.
2: És ansietat. Otra sota de personalitat. Crank. Al o la blogger nostàlgica de la vida lenta. Quina mandra. Encara puja reels amb música melancòlica i filtres vintage de l'últim capvespre d'agost, mentre plora dissimuladament al bany de l'oficina. Podria ser qualsevol de nosaltres.
1: Sí, també et dic, em sento molt, molt, molt identificada. Lleó, la marca personal ambulant. Ha tornat a la feina vestida com si fes un Get Ready With Me per la Setmana de la Moda de Milà. No li importa la rutina. Vaja, només vol que el Departament de Recursos Humans li pregunti, perdona, carinyo, d'on és aquesta jaqueta?
2: Quin pel de persones. Verge, venga.
1: Per sempre, ella.
2: La guru de la productivitat tòxica. Perdó. Se li ha desmuntat el Notion organitzatiu del curs el segon dia i ara té una crisi d'ansietat perquè el codi de colors del seu Google Calendar no combina amb el seu estat d'ànim.
1: Que és negre.
2: Correcte, com el meu.
1: Bueno, sí, sí, sí. Balança. El tiktoker del quito la feina i me'n vaig al camp. És a dir...
2: Ai, no.
1: És aquests que parlen en mig italià, saps aquests que, bueno... Passa les 8 hores de jornada laboral mirant vídeos de reformes de cases del poble a la Bisbal de l'Empordà i fantasejant amb obrir un taller de ceràmica cooperatiu. Ai, saps aquell de, cari, vaig a vendre polseres a una platja de Tailàndia? Doncs una mica aquest mood.
2: Escorpí, la radical del Digital Detox, de 12 hores. Diumenge va fer un post solemne anunciant que deixava les xarxes per protegir la seva pau interior. I dilluns, a l'hora de dinar, ja estava fent scrolling a la màquina de cafè. És que no he fet detox. O sigui, simplement m'he comprat eines com el Mordoku, molt guai. El
1: ah, Mordoku, sí, me'l van regalar pel meu cumple.
2: El recomano moltíssim.
1: Una viciada.
2: Per no estar tota l'estona amb el mòbil.
1: Total. I per fumar menys, també. Us ho juro, et vicies tant
2: no,
1: que...
2: Jo fumo igual.
1: No, no, jo, de veritat, m'ha estalviat més d'un... aquest estiu. Total, a Sagitari, la travel influencer en fallida.
2: Vamos.
1: No té estalvis, però ja ha reservat 3 vols a Ryanair per als pròxims ponts abans ni de saber si li han aprovat les vacances a la feina.
2: Aquesta gent, aquest tipus de gent,
1: sí?
2: Què li passa a la gent?
1: Mira.
2: En fi, Capricorn, la CEO de LinkedIn de 24 anys, és l'única persona de l'edifici que ha celebrat la tornada de setembre amb un post inspirador a LinkedIn sobre la importància de recuperar el green set i la disciplina diària. Jo encara no sé com funciona LinkedIn. Vull dir, encara em costa d'entendre.
1: Jo em vaig fer un perfil fa 15 anys, quan vivia a Palma de Mallorca, a Palma, perdó, que de Palma de Mallorca és franquista, dir-ho tot seguit, però per situar la gent, per si ens segueix, per si ens veu algun franquista. I allà es va quedar amb una foto meva, de... això sí, la foto, fantàstica, perquè és de fa 15 anys.
2: Home,
1: total, Aquari, la, Aquari, la divulgadora activista col·lapsada. Intenta convèncer la penya de la màquina de cafè de la seva oficina de fer vaga, però només contra l'algoritme. I el capitalisme laboral. Però s'acaba prenent un cafè de màquina de 50 cèntims amb resignació i tornant a la seva taula de l'oficina. Pobreta.
2: Ara ve el meu moment. Peixos! Oh, l'esquinet romàntic!
1: A veure què li ha tocat al nostre esquinet.
2: A veure, ets l'influencer d'estil de vida que ha dissociat.
1: Bueno, viu dissociat.
2: Joder. La seva persona física està fent small talk a l'oficina, però la seva ment està gravant un bloc mental des d'un matalàs inflable abegut. Li pega més la muntanya, també t'haig de dir.
1: És de muntanya, has encertat, i és zero blogger, zero... O sigui,
2: no
1: penja res, penja una cosa cada mil anys o...
2: No fa pinta de ser aquesta
1: li
2: pela. Jo sé que no ets aquesta persona.
1: Per això he dit que viu dissociat, però em referia en referència en relació a les xarxes, Vull dir que no és... Bueno, i una mica en general, si no, moriria.
2: Anècdota! Anècdota!
1: Ai, clar!
2: Vale, per tothom qui no ho sàpiga, va haver-hi un moment a l'aniversari de la Míriam. Bueno, van haver-hi molts moments.
1: Molts, masses moments per no gust.
2: Excessius moments.
1: Excessius moments intensos.
2: Excessius moments en els quals, però va haver-hi un. Va haver-hi un. Jo ara puc afirmar.
1: Davant de la nostra...
2: audiència, i amb molt d'honor i satisfacció, sembla el rei, que he fet uns bailoteos amb l'esquinet romàntic.
1: És que ell diu que no, però balla prou bé.
2: I vam cantar guapo. Coques per Junts, que això significa
1: ah, sí.
2: molt per nosaltres.
1: És el moment. És veritat, moment romàntic amb l'esquinet romàntic de la Laia.
2: Sí, home, sí, sí, home, aviam.
1: Amb l'esquinet romàntic només es poden tenir moments romàntics.
2: Sí, correcte. Molt bé.
1: Però bé, bé, bueno, ja us no us explicarem, no us esballarem
2: no, avui
1: tots
2: no
1: els secrets de l'esquinet
2: no,
1: romàntic.
2: Ja està, jo he portat les meves anècdotes.
1: Bueno, i només el fet de que segueixi un any aquí...
2: Cert.
1: Ah, com? Per cert. O sigui, no, vull dir que l'horòscop del primer capítol, que és el que volia dir abans, ens va desvetllar que Peixos i Verge
2: ah, sí,
1: seríem una parella, no sé què. Bueno, m'agradaria recordar-ho, jo, si no us posarem el clip o alguna cosa, el que sigui, o el
2: o
1: link, o el que sigui. Ens deia que érem com una parella com...
2: Sí, com...
1: perfecta, en general,
2: sí,
1: no? Que ens complementàvem,
2: bueno,
1: no sé,
2: pues
1: i nosaltres, ja, jiji, no sé què, broma,
2: sí, sí,
1: broma,
2: ja, ja,
1: i entre broma i broma, un any a Soma. Però bueno,
2: ah,
1: tot bé, boig. Tot bé, la veritat, estem molt contents, molt feliços, i alegria i festa major.
2: Seguirem informant-vos.
1: Sí.
2: I jo espero aconseguir més anècdotes, no us preocupeu.
1: Segur.
2: Us en portaré més.
1: Sí, perquè d'aquí poc és el teu aniversari. A veure si pot venir l'esquinet romàntic.
2: No
1: bueno, total, anem a per l'últim bloc.
2: Venga,
1: del primer capítol de la segona temporada. Quants números.
2: En
1: la
2: fi,
1: nostra efemèride referent cultural...
2: Haurem de pensar un nom per aquesta secció.
1: Sí. Rafamèrida.
2: Rafamèrida.
1: Ja està, ja la tinc.
2: Bategem.
1: Rafamèrida.
2: Rafamèrida.
1: Vinga.
2: Vinga.
1: Doncs res, us portem una efemèride cultural, que és que a finals de setembre del 2004...
2: Fa molts anys.
1: Fa molts anys. TV3 va estrenar per mi una de les millors sèries d'humor que és... Porca Misèria.
2: Per sobre de Plats Bruts?
1: Eh?
2: Per sobre de Plats Bruts?
1: Una de les millors,
2: ah, vale.
1: He dit. No la millor. És que, vull dir, la sèrie generacional catalana sobre el xoc de la vida adulta, projectes fracassats i precarietat a l'Eixample, un cop més sentint-nos identificades. I és que ja vam parlar de Plats Bruts.
2: A la primera temporada, però ara mateix estem parlant de ni més ni menys que Porca Misèria. I era
1: clar.
2: El següent pas. La sèrie és sobre intentar ser un adult funcional... Doncs amb 30 anys.
1: Sí, sí, doncs quan miràvem el Pere, la Laia i el Cardona, doncs teníem uns 15, 20 anys...
2: Sí, sí, sí,
1: no?
2: Més o menys sí.
1: Pensàvem, 20,
2: no, 15, sí.
1: Quina vida més moguda, però bueno, als 30 ja ho tindré tot resolt.
2: Tindré una casa, estaré casada, no em vull ni casar...
1: La controvèrsia és que hem arribat aquí... No?
2: Sí,
1: bueno, el que dèiem a l'últim capítol...
2: Gatitos i perritos.
1: Sí, que estem, som... Al final, la vida adulta, realment som infants performant, que sabem fer coses...
2: I sobretot els mil·lènies, no? O sigui, no qualsevol generació, eh?
1: No, no.
2: Això ens passa només, i crec, i ho afirmo...
1: I a més jo crec...
2: Que només ens passa als mil·lènies.
1: Sí.
2: Perquè som aquesta generació que, a mi, per exemple, encara em posen 25 anys. Gràcies.
1: A mi, 28. Però,
2: sí,
1: sí, que com 10 anys menys, sí.
2: 10 anys menys dels que tenim, no faré 35, aviso. Vale. Primer avís.
1: És veritat.
2: Però que... Continuem volent fer coses, doncs això, sortir de, vull dir, ens mola sortir de festa, no a tots, òbviament.
1: Sí, però que
2: però
1: hi ha com aquest... Inclús la gent que té
2: dinàmica,
1: fills, inclús, té una altra
2: dinàmica de voler fer coses, d'aquesta dicotomia entre vam néixer quan no hi havia xarxes ni hi havia internet...
1: Però vivim amb elles
2: però
1: i treballem...
2: Exacte, vull dir que és com aquesta dicotomia, no?,
1: sí.
2: Que ens fa únics en aquesta
1: totalment,
2: generació.
1: Totalment, totalment. A més, també, Porca Misèria ens va ensenyar a romantitzar aquests...
2: sí.
1: Aquests...
2: L'ansietat.
1: Aquestes feines, sí, però aquestes
2: L'ansietat.
1: Feines com una mica, no?, guionista, actor, actriu,
2: sí.
1: No?, i al final, bueno, són feines que sabem lo precàries que són i bueno, no sé, demanar beques sabem que no dona per més
2: no.
1: I és una... no sé, una sèrie doncs, que a mi em fa remoure amb tota aquesta tornada a la rutina i alhora, doncs, què és el que realment hauria de ser influencer? Doncs hauria de ser el teu col·lega que és actor i que s'aixeca a les 6 del matí per anar a descarregar un camió del Zara per després poder anar a assajar i després poder fer no sé què, o la teva col·lega autònoma que es rebenta a fer números i després intenta marxar
2: de vacances. I després paga un punyau d'IVA.
1: Però bueno, que cap sorpresa, catalans i catalanes, que de Plats Bruts ja veníem a preses.
2: Sí.
1: Vull dir, i això va ser com el... Otra vez, una mica més.
2: Tremendo hostió.
1: Però bueno, a
2: en
1: quin
2: fi.
1: Personatge creieu que us assembleu de Porca Misèria?
2: Jo no ho sé.
1: I quina és la versió desmillorada de Porca Misèria que us ha arribat ara al setembre, no? Sí, perquè ja no, jo ja no puc més.
2: Jo crec que ja jo soy la... Jo.
1: Tots els personatges junts.
2: Però bueno,
1: ai,
2: fins
1: ara
2: aquí,
1: sí.
2: Ara sí, aquest primer episodi de la segona temporada... Hem tornat a la rutina, hem oblidat contrasenyes i obrir portes i quina clau va cada lloc, perquè jo, a mi se m'ha oblidat.
1: I també doncs, hem vist caure el mite d'aquests influencers intocables, però vaja, que malgrat tot això...
2: No sabem ser adultes.
1: Continuem igual. Per tant, ens veiem al proper programa. Això sí, seguim fent-ho plegades i en català.
2: Sí.
1: Que no és poc.
2: Exacte. Així que gràcies per ser-hi una temporada més, per confiar en nosaltres, per escoltar-nos.
1: Per compartir, seguir-nos, donar-nos like i fer totes aquestes coses.
2: Exacte.
1: Però bé, si us han bloquejat l'usuari de la feina, no esteu soles.
2: Us entenem.
1: Fins aquí.
2: Salut.
1: I controvèrsia.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ulli de Ràdio. Sergi Guibanusson, bon dia.
1: Hola,
2: bon dia.
0: Què tenim a actualitat?
2: Pues per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
2: Puc comentar... és que no sé si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie. Si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les
2: Correcte. No saben què fotre amb Sky Showtime. Perquè, per si no ho sabies, això és una plataforma...
0: Sí, fins aquí.
2: Vale, que va sortir fa un parell o tres d'anys. I bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat, perquè pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent pues, no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no? En el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues home, això és una altra pedra al camí. No?
0: Sí, sí.
2: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, doncs això, s'estaria plantejant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Sí, ja no ho sé.
1: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
2: N'hi ha alguna avui. No. Sí.
1: S'ha estrenat Mobland, que
2: sí,
1: és Tierra de Mafios, em sembla que està traduïda al...
2: Sí, senyor.
1: Al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí?
1: A Movistar Plus ja es veu com 2 o 3 dies més tard, representa el capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Pierce Brosnan i el Tom Hardy, que
2: Correcte.
1: Va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre,
2: sí, no,
1: entre
2: no.
1: els tres.
2: De fet, els Emmys van dir que s'hi van queixar...
1: Potser va ser els Emmys, no ho sé.
2: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de, bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent.
1: Gent en general.
2: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som tan amics el primer dia.
1: La segona temporada ja està en marxa, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
2: sí.
1: Ja he vist Widow's Bay.
2: I què?
1: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
0: Està bé, això està bé. A favor,
1: això,
0: a favor.
1: Pels que no tenim temps, és fantàstic.
2: Sí.
1: N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets. La vaig acabar ahir i, aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el per què està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que als Emmys no els acabem d'entendre.
2: Sí.
0: Sí.
1: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
2: No és comèdia.
1: Però que té tocs. Més de comèdia, d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat, més que de comèdia. Però, en cap cas, jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
2: O sigui que prou bé.
1: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Si a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
2: Bueno, està bé, molt bé.
0: Sí, la veritat està bé.
2: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
1: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia,
2: bé.
1: Perquè ho fa molt bé, la veritat.
0: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per NC Cinei.
3: They're a special group.
4: NCIS!
3: They can be anywhere in the world.
4: Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations,
5: NCIS,
6: AFP, Australian Federal Police,
4: you stand shoulder to shoulder.
6: This is our turf.
4: We can have a problem here. To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come.
0: A veure, entenc que això és
1: Univers Enfis.
2: És un altre dels spin-offs o sèries de l'univers.
0: 8 episodis, només?
1: Al dir-se Enfis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
2: Doncs ho has encertat, eh?
1: Podria ser.
2: Una cosa...
0: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé. Entre la regió Indo-Pacífic.
2: Jo aquí m'agradaria llegir...
0: Llegeix.
2: NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
1: Molt bé.
2: 8 sèries?
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Jo no ho recordava, això.
1: Bueno, hi ha Miami, Las Vegas, que potser són les més
2: conegudes. No, però aquestes són TCIs, no?
0: Clar, jo és
1: això
0: que...
1: és TCI.
2: Clar, això és NCIS. És diferent,
0: això
2: és,
0: això no, no
1: jo us busco la informació...
0: Jo mirava CSI.
2: Clar,
1: ara jo ho he confós per CSI. Sí. Clar.
0: Sí, sí.
1: Aquí, com que tenim un internet de, que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Ah, vale.
2: Entre que aviam, és un bunker, que el wifi tal...
1: Aviam, podeu seguir parlant, perquè
2: si
1: per carregar la Wikipedia tu necessitem 3 hores i mitja.
2: Pues res, escolta...
0: És el que tenim.
2: Warner TV, eh?
0: Sí.
2: Això què és? Això no, deu sí. de ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video,
1: Warner
2: no?
1: Warner TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era, me
2: sembla. Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un servei de subscripció.
1: En CIS Los Angeles, New Orleans,
2: sí.
1: Hawaii, vale. Origins, New York, Sydney. Molt no me'n surten quantes, em diu que en surtin.
2: Et digué que eren 8, eh? Aquí ens falta
1: una. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ui.
2: Pues re, escolta.
1: I Jack, que és de l'univers també en justícia militar.
2: Vale, clar.
1: Però no té el nom encís al principi.
2: Bueno, pues escolta, 8 sèries, eh? Derivades que té aquesta sí. franquícia,
0: déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
5: Ábrame la parte de atrás.
7: No puedo.
8: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
9: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
10: Hay una guerra en las calles.
11: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
12: ¿Ha estado de gira?
11: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
13: Todos han desaparecido en 6 meses.
11: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
14: Vamos a cazar. Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
0: Berlín, una ciutat estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa
2: sí.
0: en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lisionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
2: Mira, quan has començat a llegir...
1: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
2: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs. Eh?
0: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la contraposició vampirs polítics
2: sí, sí.
0: no està mal, eh? No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi, crec que es diu, no?
2: Sci-Fi.
0: Avui estàs molt anglès, eh?
2: Bueno.
0: El corazón sí. del crimen.
15: ¿Qué haces aquí?
16: Solo quiero trabajar con los mejores.
15: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
16: Porque hacíamos muy buen equipo.
17: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
16: Nos las apañaremos bien.
15: No durarás mucho aquí.
17: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
0: O sigui, Sci-Fi és Calle 13?
2: No. Bueno, ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal que hi és a Movistar Plus.
0: Ah, val.
2: Potser hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
0: Hòstia, no ho sé.
1: Pot ser, no ho sé.
0: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
2: Vale, molt bé.
0: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de Policías en el corazón de la calle, versió francesa. Mm-hmm. Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
2: No.
0: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
2: Pues mira, Calle 13 confirmo que entra a Movistar Plus i Sci-Fi també.
0: Ah, vale.
2: Vull dir, a més, estan amb, a una, com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això sense traspapelat, o què?
0: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
7: Antopsia o vina?
12: Sóc amb Capità Utak. Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
0: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislaw s'enamora de l'aristòcrata Isabella i et dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia, vaja.
1: Quina poca feina que tens. Sí.
0: A més, és que, quina mandra. Apple TV...
2: Seria també polonesa, si no m'equivoco.
0: Sí,
2: com a mínim el trailer...
0: Sí, he dit polaca, polonesa, volia dir.
2: Exacte.
1: Bueno, has dit polaca
0: som nosaltres, eh?
1: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi entes mai. Mira, perquè no passes un moment per fer un canviar.
2: A més, perdó, la pàgina...
1: I has llegit novel·la polaca, clar.
2: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera que quan ho extreguis ja estàs fer en català.
0: Ah, vale, doncs ja ho provaré. Ja ho provaré per la següent. A Apple TV, Slow Horses.
18: What are you doing?
19: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
18: What do you want?
19: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
18: Just a coincidence.
19: Yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
18: Oh, shut up. You can leave the way you came.
19: It's all right to come through the house?
18: No.
19: Well, I came in through the house.
0: Tu aquesta l'havies vist?
1: No, però crec pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
0: Ah, sí?
1: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... tenen contractat.
2: Algú té contractat i...
1: Els pares de la Maria, no cal que diguin mentires.
2: No passa res, jo també
1: tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
0: Sí.
1: A nivell
0: sí,
1: qualitat sí, sí. Em sembla que està molt per damunt de la resta.
2: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé.
0: Vale.
2: Entens? O sigui,
0: sí,
2: des de l'inici
0: sí.
2: Ja veus una qualitat de producció i de guió...
0: Sí, sí, sí.
2: Remarcable.
0: Sí, sí. Molt bé, molt bé. Doncs en aquest
2: cert,
0: cas... Digues.
2: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
1: Va anar any per menys.
2: Portem 6 temporades, eh?
0: Sí, sí, hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
2: Abocador.
0: Conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
20: My name is Corinne Maillard, detention director at Shen West Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
21: Rise and shine!
20: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
22: He's a bad seat. Nothing good will come of it.
23: What are you going to do? Come on.
24: Rehabilitation.
20: Hey, that's what your job is.
25: Michelle, I call Michelle.
20: But this job is all about listening.
0: És una presó de Chenoise.
1: De Chenoise, sí.
0: Un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina. Només que aquí, qui dirigeixen, són els primers en saltar-se les regles.
1: Vaja.
0: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, a un lloc... Un, és que, mare de Déu, un, què és un lugarteniente?
2: Un
0: terratinent?
2: Un,
0: no.
2: Sí, un amic, no. Una cosa així, no? Seria no, una figura d'autoritat dins de la presó.
0: Vale, obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que, contra tot pronòstic, funciona. Però per quant temps?
2: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, amb una presó.
0: Ah.
2: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
0: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno. A Prime Video, arriba Nigel.
3: ¿Quién eres?
4: Francis Nigley, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
3: Tengo formación en esto.
4: No tanta como yo. ¿Es así?
3: Ya.
4: Te lo explico.
3: No me jodas.
4: Quiero la verdad.
3: ¡Nigley! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
4: ¿No sabes leer?
0: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la unitat d'investigacions especials 110 de l'exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la unitat 110 d'investigacions especials, com has dit que es deia?
2: Nigley.
0: Nigley. S'endinsa en un perillós camí per destapar un malvat complot. Bueno.
2: Pues,
0: adéu,
2: Sergi. Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
0: Sí, no, o sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant aquesta... de trames que no s'han explotat mai.
2: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir... El recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, el qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Dit això...
0: Estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
6: Come on! Come on! What was that?
21: We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
24: I've never seen flowers bloom in winter like this.
25: What is that?
26: You all need to get out of here before it comes back.
27: Before what comes back?
26: Whatever's haunting these woods.
27: Haunting?
0: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984 i 85 que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will. Encara que les veus d'altres actors.
2: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors, perquè pensava que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però, bueno, en fi.
0: Vale, no ho sé.
2: A més,
0: bueno, clar.
2: És més fàcil quan és un actor de veu tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? Bueno, en fi.
0: Sí.
2: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, doncs pues
0: sí.
2: Això.
0: Sí. A veure, aquí no em queda clar.
2: Sí.
0: Què és, què és la plataforma i què és la sèrie?
2: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie.
0: I s'estrena a Comedy Central.
2: S'estrena a Comedy Central, sí. Correcte, però això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, és allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Doncs pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres. I juraria que actualment South Park sencera està a HBO. Aquí a Espanya. No ho sé. No ho sé, segur.
0: Vale.
2: Vale, estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, pues els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
0: Claro.
2: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
0: Claro.
2: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però, bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com, per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, pues ara nosaltres ens diem South America.
0: Carai.
2: Una mica per riure d'aquesta decisió. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb els nens...
0: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
2: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, ostres, era...
0: Too much.
2: Sí, o sigui, de fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... i doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques que ara s'estan ficant molt de moda per això.
0: Perfecte. Bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
2: I tant!
0: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie que es diu Belleza Plàstica.
5: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta. I'm
8: ready. Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
9: Aquí viene la mano de Dios.
5: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual.
8: De esto no se libra nadie. ¿En quién quieren convertirse? Esto no es...
0: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
2: Sinopsi Netflix.
0: Sí.
2: Tres línies i vinga.
0: A favil. Si vols saber què passa, mira-la, home.
2: Exacte.
0: A Netflix, el que també arriba...
2: Digues.
0: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: T'he de dir que com a tràiler, què vols que et diga? Eh?
1: Bueno, perquè bàsicament el tràiler és, cada un d'aquests cops va posant escrita per tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I l'última, que era la... És que no vull... No, és igual, no me vull ni recordar el nom de l'última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per todo lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. L'última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I i que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
0: És que
1: escriu unes coses que no ho sé. No ho sé si mostren una part d'ell que no hauria de sortir no hauria... a la llum.
0: Ja t'entenc.
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya. L'anterior anava molt sobre necrofília. Llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes. I clar, l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja tant.
1: I mira que a mi m'agrada anar a les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a meitat perquè no podies ir mirant-la.
0: No, t'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne Huy-John.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que entregarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
5: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
0: Joseon, una proposta secreta d'Estape, Passions Prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove, aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques ni...
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
1: Sí. Triangle.
0: Vinga, ara ja repassem sense tràiler. A Movistar Plus arriba a Holanda el Sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry com es digui. I a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels menhirs. Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em diràs tu, separats del seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que
0: sí,
1: es parla molt bé.
0: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva que, si no m'equivoco,
1: sí,
0: té Paula Echevarría com a protagonista. M'estic confonent de sèrie.
1: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia
0: no
1: Martínio Rivas, però no
0: era aquesta. Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastuel és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
1: Evidentment,
0: tenim Paula Echevarría,
1: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
0: És que em sona aquest cartell a Instagram. A Sky Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
1: Exacte, ens parlava el Sergi abans,
0: A Max, HBO Max, Youth, a Filmin, Such Brave Girls, a Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, a Habeas Corpus, també, a Apple TV Brothers, a Netflix, Mis Muertos Tristes.
1: Aquesta, interessant, eh?
0: Sí.
1: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format, fa servir format quadrat de pantalla. En lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un...
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Benvinguts a Top Sound, la lista internacional on cada cançó representa un país i cada posició descobreix una nova identitat musical. Aquests són els sons d'aquesta setmana. Representant dels Estats Units, Anthony Casuccio presenta Love Song for No One, una cançó íntima i emocional que gira al voltant de l'idea d'un amor sense un destinatar concret. La seva melodia càlida i el seu caràcter reflexió creen una atmosfera propera i captivadora. Des d'Itàlia arriba El Rose, amb The To Say I Miss You, una cançó construïda al voltant d'un sentiment sensible però universal, trobar a faltar algú. El seu missatge directe

Representant suïssa, Tidia presenta Cocoon, un tema que evoca intimitat, protecció i transformació. La seva atmosfera envoltant crea un univers sonor dedicat que convida l'oient a aturar-se i deixar-se portar per la música.

Des de Singapur, se m'ha fer mai tanca aquesta edició amb Ron Weiss, Sunset Mix. El títol evoca viatges, moviment i la màgia de la posta del sol, mentre que la versió Sunset Mix aporta una atmosfera càlida i envoltant.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: persona al·lèrgica del pol·len. Qui contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'ho passa la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com una de Girl Band?
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony.
9: Hi ha moltes boy band, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venido a escoltar el discurrito.
10: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
4: Oh, I jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
4: A mi això també m'ha passat.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
6: Som pura cafeïna. Vine'm a buscar.

Escoltes i cas. Yeah, fuck yeah.